0: Escolta, Zicat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: out of here.
1: Beat Zucchini.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta, m'entornia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: ¡Gabriel! ¡Y Paco Amoroso!

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: màgia amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
5: Hola, amics, què tal? Avui tenim un programa especial dedicat al viatge que farà el Papa Lleó XIV al nostre país. En coneixerem els detalls i el seu significat amb els periodistes Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, i Ignasi Miranda, director de la Missa en Català de Televisió Espanyola. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
6: Benvolguts i benvolgudes. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu. Però feu-ho serenament i amb respecte. Escoltem aquest diumenge de la primera carta de Sant Pere. L'esperança mou la nostra fe. El que Crist ens dona amb la seva resurrecció, vencent la mort, és l'esperança que amb la mort no acaba res i tot comença de nou. El nostre món viu d'esperances vanes, fugisseres, que avui hi són i demà no hi són. Unes esperances de curta volada, que al cap i a la fi no satisfan cap de les nostres expectatives i només ens deixen buidor espiritual. De la nostra esperança, de la nostra fe, del nostre amor, n'hem de poder donar resposta, n'hem de ser testimonis. Viure la fe vol dir fer-nos propers, disponibles a tots els qui necessitin una mà amiga, des de la senzillesa del Crist, el que ha vingut a donar la vida i rentar els peus dels nostres cansaments quotidians. Ho diem als bisbes, per tal de preparar-nos com a esglésies que fem camí a Catalunya davant la visita de Pere, del Papa Lleó XIV. Aquesta visita ha de significar una visió esperançada i renovada de la nostra realitat eclesial i social. Són molts els reptes, són molts els problemes i són molts els drames que vivim avui, ara i aquí. Alçar la mirada vers Crist, buscant el sentit de la nostra vida, és cercar un missatge d'esperança per a nosaltres, creients. Un missatge que hem de fer encomanadís a tota la societat. Estem vivint el temps pasqual, un temps d'esperança, en el qual ens preparem per a la solemnitat de la Pentecosta, quan la força de l'Esperit Sant de ballar sobre els apòstols, com ho va fer sobre nosaltres, en la recepció del sacrament de la confirmació, com ho fa també aquest any sobre tants germans i germanes nostres que reben aquest sacrament pel qual s'han preparat al llarg dels darrers anys. Però Pere ens diu alguna cosa més. Ens parla de fer-ho tot, de ser testimoni, sí, però amb respecte i serenament. Dues característiques que sembla que el nostre món tendeix a oblidar. La serenor i el respecte brillen més per la seva absència que per la seva presència. Ho escriu Sant Pau. Alguns diuen, tot m'és permès, però sapigueu que no tot convé. Tot més per més. Però jo no m'he de deixar dominar per res. La manca de respecte i de serenor no convenen mai. Ens cal fer un esforç per no deixar-nos endur pels corrents actuals d'intolerància i d'enuig respecte als altres, de crispació, tal com es diu habitualment. També ho escriu Sant Pere. Estimats, ara ja esteu previnguts. Vigileu de no deixar-vos arrossegar per l'engany d'uns homes sense llei i no perdeu la vostra fermesa. Deixem-nos arrossegar tan sols per aquesta esperança que ve de Crist. Ell és i ha de ser verdaderament el centre de la nostra vida. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
4: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
5: Avui volem conèixer què significa la visita del Papa Lleó XIV el proper mes de juny al nostre país. Tot primer amb Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, i després amb Ignasi Miranda, director de la Missa en Català de Televisió Espanyola. Exactament fa 16 anys que no visitava el nostre país un papa. El darrer va ser el papa Benet XVI per dedicar la Sagrada Família. Tenim en primer lloc en Jordi Llisterri. Bon dia, Jordi.
7: Bon dia, com estem?
5: Molt bé, Jordi. Quina importància té per a Barcelona i el nostre país, Catalunya en general, aquesta visita?
7: A veure, jo crec que aquí tenim la sort que tenim els dos pols aquests centrals que seran del viatge a Catalunya, que és tant Montserrat com la Sagrada Família, que evidentment que vingui el papa és un reconeixement i és una manera també de projectar-se, però que també són dues realitats que ja tenen una projecció molt forta. És a dir, estem parlant d'un monestir mil·lenari, conegut, jo diria, arreu del món, arreu d'Europa segur, arreu del món el nom de Montserrat doncs, està perfectament extès i, per tant, ja té una projecció. I si parlem de projecció internacional, quan parlem de la Sagrada Família no cal posar adjectius, és a dir, ja ve sobrat. És a dir, en aquest sentit, queda una mica malament que ho digui així, però és un benefici mutu. És evident que una visita del papa té una projecció espectacular, però també és evident que el papa, que es vinculi a una institució com la Sagrada Família, que es vinculi a un monestir mil·lenari com Montserrat, doncs també, diguem que l'afavoreix, no diré que l'ajuda, perquè el papa ja es projecta sol, però diguem que hi ha un benefici mutu. I que també són dos llocs que, evidentment, i això ha sigut sorprenent del viatge, o sigui, la sorpresa del programa final del viatge, que en el cas de Catalunya també tindrà una forta dimensió social, amb la visita a Cambrians, amb l'acte a la parròquia de Sant Agustí i al Raval de Barcelona, però que també, en aquest sentit, el viatge ajudarà a projectar a vincular la imatge del papa amb una construcció extraordinària com és la Sagrada Família i amb una història extraordinària com és la d'un monestir benedictí.
5: A l'acte de la Sagrada Família sembla ser que hi assistiran els reis d'Espanya, el president del govern, Pedro Sánchez, i, evidentment, el president de la Generalitat. Com ho valores, això?
7: A veure, és que quan ve el papa, anava a dir, en aquest país tothom és ateu fins que ve el papa. El tema de la religió en principi no interessa a ningú, però tothom sap que el papa té una projecció de per ser que tothom es vol fer la foto al costat. D'altra banda, hi ha un aspecte que no es pot oblidar, que és obvi, de cortesia institucional, és a dir, qualsevol personatge rellevant que vingués doncs mereixeria aquesta cortesia. I, d'altra banda, tenim un tercer factor que coincideix en aquest moment, que és que el papa, al final, el papa Lleó XIV, és un dels pocs líders mundials amb cara i ulls que ens queda. i que pot ser més o menys vinculat a l'àmbit religiós, pot ser més o menys creient, pot ser més o menys catòlic, pot sentir més o menys cristià, però que ningú li nega aquest lideratge i que en qüestions, diguem, de l'àmbit internacional dona un missatge on si el món funcionés com el papa demana que funcioni, el món realment seria molt millor del món que tenim ara.
5: Se suposa, Jordi, que farà servir el català, no?
7: Avui, precisament, avui, aquesta setmana, que hi ha hagut també diverses compareixences i tal, una de les frases que s'ha dit és el papa dirà algunes paraules en català. S'ha matisat també, i és obvi, que no esperem que, i no ho ha fet cap papa, que el papa faci un discurs de 20 minuts en català, perquè, pobre, hauria de fer un esforç per llegir una llengua que no domina, i tenim la sort també en aquest país doncs, de conèixer perfectament una llengua d'abast universal com és el castellà, i ara, quan ha estat a l'Àfrica, doncs, els països ha fet servir algun moment algunes incisions en altres àmbits lingüístics, però en llocs de la francofonia, o en llocs de tradició doncs, més de l'àmbit anglòfon, doncs ha utilitzat l'anglès i el francès, que és un idioma doncs, que d'àmbit universal.
5: Com valores tu la visita al centre penitenciari Can Brians, que la farà el dimecres dia 10, i també el que comentaves tu ja abans, l'església de Sant Agustí al Raval, no?
7: Clar, el tema de Can Brians ha sorprès a molta gent, un, per un motiu raonable, que de tot el que més o menys havien anat sonant o s'havien anat coneixent coses publicades i coses que no s'havien publicat, això no estava a l'agenda, és a dir, ha sigut una sorpresa d'última hora, però també ha sorprès a molta gent, ostres, el papa anirà a una presó, però és que quants papes han anat en una presó? Mm. Els que seguim més o menys l'actualitat religiosa sabem que el fet que un papa vagi a visitar una presó no ho fa cada dia, però no és un fet extraordinari ni molt menys. Hi ha imatges de Joan XXIII visitant una presó. Que no és una cosa extraordinària. I, doncs, que s'hagi volgut incloure a l'agenda també de la visita a Catalunya, jo crec que també és aquesta voluntat de dir, escolta, la Sagrada Família és molt maco, la Montserrat està molt bé i una gran tradició espiritual, però aquí anem a tocar la carn dels pobres i dels que més pateixen i dels que estan més exclosos de la societat. I en aquest sentit és un signe, diguem, que es vol transmetre amb aquest viatge molt significatiu.
5: I el Raval?
7: I al Raval estem una mica en el mateix, sí que és veritat que aquí és com més previsible, però també és aquest tipus de trobades molt habituals en els viatges, on hi ha normalment, evidentment sent el Sant Pare, doncs uns actes de caire litúrgic, és a dir, una missa, una pregària, etc. Però també hi ha aquest tipus més de trobades doncs, amb la realitat del territori, que són aquestes trobades on pot haver-hi, evidentment, algun moment de pregària, però que és més doncs, un testimoni, un intercanvi de parers, un discurset, una cosa més que podria ser un acte civil, per entendre'ns gairebé, però que, clar, si ho fas enmig del Raval de Barcelona, que encara que Girona sabeu perfectament també quina és la veritat multicultural, de diversitat, de situacions també extremes, de pobresa, no ens representa, i que l'acte, no, pel que s'ha dit, això s'haurà d'acabar de veure, no seria tant un acte, entre cometes, amb els pobres, que segur que també hi seran presents, sinó també, i una cosa que és importantíssima, amb tota la gent que està treballant amb aquestes entitats que es dediquen bàsicament a la realitat caritativa i assistencial de l'Església. Que al final, doncs que això hi hagi aquest reconeixement, també que és una dada molt significativa del viatge.
5: Això que deies és el cas de Canàries, que serà visitada de l'11 al 12 de juny, i també te volia preguntar, Jordi, com veus tu que abans de venir a Catalunya doncs visiti Madrid i doncs faci un discurs, pronunciï un discurs el dilluns dia 8 al migdia al Congrés dels Diputats. És la primera vegada en la història de l'estat espanyol que un papa pronuncia un discurs en el Congrés dels Diputats.
7: Clar, aquí hi ha una cosa que és evident que és un viatge a l'estat espanyol, però és veritat que quan mires amb una mica de detall la programació de cada un dels tres punts del viatge, gairebé semblen tres viatges diferents. Perquè el viatge de Madrid té una dimensió molt més institucional, molt més fins i tot diria de cap d'estat, molt més política, i unes activitats amb els fidels molt marcades per actes multitudinaris, com serà la missa de Corpus i les vigílies i tot això. En canvi, a Barcelona, ja ho han comentat, d'aquesta dimensió, doncs, d'aquests pols d'espiritualitat molt vinculats a la realitat catalana, com som la Sagrada Família de Montserrat i la dimensió social, i en canvi el tema de Canàries és que és una gent de part, perquè és tot el tema de la és un tema de base mundial, de la immigració, de les pateres, de la situació que del que representa tot aquest repte demogràfic mundial, i aquí, diguem, és un viatge que qualsevol dels tres ítems que he descrit serien un viatge per si mateix, i el de les Canàries té aquest sentit de forçar allò que ja vam veure en el seu moment, ara estem parlant ja de fa 10 o 12 anys, o 15, em sembla, del papa Francesc a Lampedusa, doncs és reiterar aquest missatge, escolti, no pot ser que la gent es mori per intentar tenir una vida digna, que és el que està passant amb la gent que arriba a les Canàries.
5: Jordi, estaria molta estona parlant, Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió. Gràcies per estar amb nosaltres, eh?
7: Gràcies a vosaltres.
5: I ara també tenim a l'altre costat de la via telefònica a l'Ignasi Miranda, que és periodista, diaca de l'Arquebisbat de Barcelona i director de la missa en català de Televisió Espanyola. Bon dia, Ignasi.
8: Bon dia, Àngel.
5: Bé, el dimarts 9 de juny, després d'aterrar a l'aeroport de Barcelona, el Sant Pare resarà l'hora intermèdia a la Catedral de Barcelona i, en acabar, a les 8 del vespre, presidirà una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Comencem, per sobretot, Ignasi, per la gent que no està gaire basada en aquests termes, què és una hora intermèdia?
8: Una hora intermèdia és el que s'anomena una hora menor dintre del que és tota la litúrgia de les hores que conforma la pregària de l'Església. És a dir, la pregària, per entendre'ns, oficial de l'Església, té diverses hores, això és per tradició, també per connexió amb els salms i amb altres textos bíblics. Hi ha dues grans hores majors, que són les laudes al matí, habitualment a 7:45, a les 8, i l'altra hora major són les vespres, habitualment a 6:45, en el cas de Montserrat. Llavors, l'hora intermèdia és la que queda al migdia. De fet, n'hi ha dues d'hores intermèdies, que són la sexta i la nona. La sexta acostuma a ser abans de dinar, que és la que el Sant Pare resarà, si Déu vol, a la 1 del migdia a la Catedral de Barcelona amb els canonges i em sembla que amb altres membres de la cúria i fidels que puguin sumar-s'hi dintre de les restriccions d'aforament que hi haurà. I aleshores inclou un esquema una miqueta més senzill que les altres hores. Normalment són, em sembla que, tres salms i hi ha una pregària d'inici, una pregària final.
5: Per tant, seria la pregària del migdia, la de les 12.
8: La migdia, sí. Em sembla que és la sexta, efectivament. Exacte. Sí, perquè abans hi ha la tèrcia, entremig. L'hora tèrcia normalment és a mig matí, bastant a prop de les laudes. A vegades, si se celebra l'Eucaristia, doncs és després de l'Eucaristia. I aquesta, sí, pot ser a les 12 o a la 1, segons els llocs. Alguns monestirs les resen a una hora o una altra.
5: I la vetlla de pregària a l'estadi de Montjuïc, que es durà a terme, què és? Què és una vetlla?
8: La vetlla és el que s'acostuma a celebrar la vigília de les grans solemnitats. En català tenim aquesta riquesa que vigília és el dia abans i vetlla és l'estona en què estem desvetllats, estem desperts i ens trobem al vespre d'una gran solemnitat. En aquest cas, però, com que són dos dies feiners en què el Sant Pare serà a Barcelona, aquesta vetlla té un caràcter litúrgic, però també té un caràcter festiu, de trobada fraterna, i, de fet, és la vigília, el vespre abans, de la gran data del 10 de juny, que és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta data del 10 de juny, vinculada a Gaudí, encara no té un estatus oficial de solemnitat. Tant de bo algun dia, si Gaudí és sant, es pugui celebrar aquest dia com a solemnitat a l'Església de Catalunya, no? Però en aquest cas és més simbòlic el caràcter de vetlla com a vigília. Llavors, a nivell celebratiu, aquesta vetlla tindrà les característiques pròpies d'una vetlla, és a dir, estones de pregària, estones de silenci, es proclamarà un text de l'Evangeli, un diaca, ja puc avançar una mica en broma, Àngel, que no seré jo el que proclamarà, però un dels 50 diaques de Barcelona, suposo, serà el qui proclamarà l'Evangeli i tindrà el goig de donar el llibre, l'Evangeliari, perquè el vegi el papa en acabar. És un text de l'Evangeli que no serà l'Evangeli del dia, però un fragment que el papa ha escollit. Després hi ha detalls que encara s'han d'acabar de concretar, però hi ha diferents elements, com alguns testimonis. també una presentació del cardenal Omella abans que parli al Sant Pare, doncs donant-li la benvinguda al cardenal Joan Josep Omella, com a bisbe titular de la diòcesi on es troba en aquell moment el Sant Pare, farà un comentari molt vinculat al lema d'aquesta visita, alça la mirada, alça la mirada. També hi haurà algunes manifestacions culturals de cultura popular catalana. Tot això ja parlo sense cap oficialitat, però hi haurà cants, música i també una exhibició castellera. Això també és bonic, i a més, al ser en un estadi, doncs encara s'hi presta més. Ja sabem que els castells a vegades han entrat en esglésies, aquestes mostres de cultura popular, com pot ser l'Àliga, o a vegades entren en església i fan com un homenatge a Nostre Senyor dintre d'una església, però en aquest cas és en un estadi, doncs encara serà més fàcil gaudir de l'espai que un grup casteller pot tenir per exhibir-se. I em sembla que del que serà aquesta vetlla, bàsicament les estones pròpiament litúrgiques són l'Evangeli, la pregària inicial, pregària final, testimonis, moments de silenci i música religiosa. Això és el que tindrà com a elements principals aquesta vetlla, que des de l'organització de l'Estada del Sant Pare a Barcelona es vol que sigui l'acte més festiu i més participatiu, més multitudinari, encara que sigui en un estadi tancat, però hi cap molta gent. Es parla d'unes 40.000 persones que podrien arribar a cabre i podrien arribar a reunir-se dintre de l'estadi.
5: Bé, suposo que molts dels qui estan organitzant això són conscients que en aquests actes, i penso tant en aquesta vetlla de l'estadi olímpic, que hi haurà gent que no són practicants, sinó que, bé, són creients i volen veure el Papa. Això es té en compte, també, amb el tipus de missatge que es vol donar?
8: Es té en compte, sí. La visita del Papa a qualsevol territori del món té un objectiu fonamental molt lligat a la dimensió i la jurisdicció eclesiàstica del Papa, que se m'entengui bé això, és a dir, el Papa com a bisbe de Roma és per tradició i també canònicament el pastor de l'Església Universal. Llavors, la seva missió principal quan va a un lloc fora de Roma és la de confirmar els batejats, els creients en la fe. Aquesta és una missió fonamental, però el Papa també pot fer el que diríem un atri dels gentils, és a dir, el Papa també té un caràcter moral més enllà de les creences, tot allò que digui sobre la pau desarmada i desarmant, sobre la fraternitat, sobre el diàleg interreligiós, també, per exemple, o sobre qualsevol aspecte que no sigui pròpiament de doctrina catòlica o de predicació de la paraula de Déu, que evidentment també ho farà. L'impacte de la visita del Papa és tan gran que va més enllà de les creences. De fet, les autoritats civils, com saps, com saben els oients, segurament s'estan implicant molt, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, altres ajuntaments de municipis on pugui passar el Sant Pare, estan invitant la gent a rebre bé el Sant Pare des de la llibertat de creença de cadascú. Llavors, en el cas d'aquesta vetlla, sí que és, jo crec que és bastant previsible que persones que potser no són practicants, podríem situar-la sociològicament en el gran ventall d'homes i dones batejats però que potser estan allunyats de l'Església o no són practicants, que volen escoltar el Papa. Sí. En el cas de la vetlla de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, jo veig més aquest perfil, com tu dius, i en altres actes públics del Sant Pare podria ser que també l'escoltessin persones d'altres no creients o fins i tot d'altres religions, cristianes i no cristianes. El Papa, com deia, és un líder moral i aquesta visita a Catalunya pot ser una gran oportunitat per impulsar aquest esperit que tenim a Catalunya, no? De poble d'arrels cristianes, certament, però també molt obert, molt tolerant, molt defensor de la pau.
5: Ara, Ignasi, més o menys ens ho has explicat, no? Què significa espiritualment aquesta vinguda del Papa?
8: Aquesta vinguda del Papa a nivell espiritual és un impuls, podem dir, perquè ens confirmi en la fe, i també una presència, un signe, podríem dir, del que són els fonaments de l'espiritualitat cristiana, és a dir, pregar, també estar al costat de les persones que pateixen, però a nivell espiritual, concretament, jo diria que la presència del Papa és la del qui marca com prega tota la comunitat cristiana del món, no? És com el gran nexe d'unió al Papa de tots els catòlics que preguen, tant sigui a nivell litúrgic, en l'Eucaristia. El Papa celebrarà l'Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família el dia 10 de juny a 8:15 del vespre. Aquí potser m'estic avançant, que potser pensaves entrar en aquesta dimensió celebrativa de la visita del Papa. I després també tot el que són les reflexions, ja no només litúrgiques, sinó també en actes públics en general, reflexions que tindran aquest component espiritual i reflexiu. Les audiències del Papa de cada dimecres a la plaça de Sant Pere del Vaticà són actes públics, tenen algun component litúrgic, però no és una missa, i, en canvi, sempre ofereix una reflexió de fons sobre un tema, no? I la reflexió de fons l'exposa des d'un origen clarament espiritual que ell viu, no? Jo penso que la dimensió espiritual és aquesta. Jo l'altre dia definia aquest viatge com un viatge d'hora et labora, és a dir, un viatge de pregària, d'espiritualitat i també pastoral, és a dir, de transmetre un missatge al món cristià i al món en general que el vulgui escoltar, i també social, social d'apropament a la realitat social de Catalunya, sobretot de Barcelona. Aquesta visita el 10 de juny mateix a primera hora de la tarda a l'església de Sant Agustí, on es reunirà amb diferents agents de la caritat, o sigui, molt interessant tot això, sí.
5: Doncs moltes gràcies, Ignasi. Ignasi Miranda, periodista, diaca de l'Arquebisbat de Barcelona i director de la missa en català de Televisió Espanyola. Gràcies, Ignasi, que vagi molt bé.
8: A tu, Àngel, una abraçada. I als oients, adéu.
4: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
5: Aquest diumenge, dia 10, festa de la gent gran a Ordis, a les 10 del matí a l'església presideix el nostre bisbe Octavi la celebració eucarística. També és la Pasqua del Malalt a Girona, a les 7 de la tarda, missa a l'església de Sant Josep. Divendres que ve, curset de Cristiandat a Solius, des d'aquest divendres i fins diumenge. Una experiència de pau, joia i amistat on pots trobar una vida plena de sentit. Serà la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena. Més informació en el correu electrònic cursetsg@gmail.com. El dissabte que ve avancem ja actes. Els pobles de la Vall del Terri, Revardit i Serinyà pugen en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. També es duen a terme les catequesis d'espiritualitat franciscana a Vilobí d'Onyar, a 4:45 de la tarda a la Fraternitat de les Germanes Clarisses. Teniu més informació en el 972-474-276. El dissabte de la setmana que ve també confirmacions a Girona a les 7 de la tarda a l'església de Sant Josep i concert de Temps de Flors a la Catedral de Girona a 7:45 del vespre amb l'actuació del Cor Maragall. Entrada gratuïta amb reserva prèvia obligatòria al web de la Catedral de Girona.
9: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel Rodríguez. Des d'aleshores i fins avui, 35 anys al teu costat.
5: Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, us faig saber que un servidor fa 35 anys que presenta aquest programa de ràdio. El primer programa va ser el 5 de maig de 1991. Gràcies a tots els oïdors que ens escolten cada setmana i també als directors de les emissores que passen aquest programa radiofònic. Actualment, una vintena d'emissores. Després de l'Evangeli, escoltarem com era l'acomiadament del programa aquell 5 de maig de 1991. Les veus són de Francina Boris i Lluís Ostenc.

0: Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 10 de maig. Amb nosaltres, durant tot aquest temps de Pasqua, que es va acabant ja de mica en mica, Mapi Osés, professora d'institut. Bon dia, Mapi, gràcies.
1: Hola, bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Joan no té una lectura fàcil. És necessari meditar, sense pressa, aquestes línies, frase a frase. Per començar, ens recorda que l'amor no és només paraula, sinó acció. Qui estima Jesús, en conseqüència, guardarà els seus manaments. I no ho farà per obediència, sinó que naixerà fruit d'un amor recíproc. Ell promet l'esperit de la veritat, que romandrà per sempre i que habitaran els deixebles. Li anomena defensor, perquè al llarg de la història ens ensenyarà, ens guiarà i farà present Jesús dins el nostre cor, encara que no el veiem. Aquest regal ens dona seguretat i proximitat. No estarem sols. Quin gran misteri!
2: Això és tot per avui. La propera setmana us esperem per compartir un nou temps d'Església Viva.
3: Aquest programa és una producció del Departament de Ràdio del Bisbat de Girona.
2: Fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou cas identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest divendres, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Iniciem aquest dissabte que es presenta de canvi de temps al conjunt de Catalunya, on al matí encara tindrem estones de sol al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, però al matí es presenta ja molt més ennuvolat a la resta de Catalunya. De fet, a les properes hores alguna gota es podrà deixar escapar, sobretot en el litoral com el prelitoral central i també tarragoní. Serà a partir del migdia que arrencaran les precipitacions més destacades, sobretot a les Terres de l'Ebre. Haurem d'estar pendents al sector d'Horta, Sant Joan, la Sénia, Ui de Cona, perquè aquí els ruixats podran descarregar amb intensitat i a partir d'aleshores aquests ruixats es mouran de sud cap a nord, agafaran el conjunt de Catalunya i la regada a la tarda serà general i tot plegat amb unes temperatures al migdia que poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I marxem ara a Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I d'altra banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són barans on els senglars entren en grups atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, avui l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per Alcanà. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Alcanà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Coplejant. Amb Caral
1: Pedemonte. Això era Alcanar, de Francesc Marros.
0: Coplejant. Les estrenes.
1: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventosa, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.

0: avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
1: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Urti.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bora de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la Sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Coplejant les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, explicant del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina, en homenatge a aquesta trobada de dansaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgunyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la copla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la copla Rambles, i a les 8:30, 8 concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per copla amb Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries i la copla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la copla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve, a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Copla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Copla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 11:45, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Copla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1, 17è, aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca. I a les 4, 56è, aplec de primavera de Torelló amb les Coples Bellpuig Milenari, la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'Audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les Coples Montgrins Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: d'Encuri. Coplejant.cat.
1: Notícies. I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: www.doblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el Premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arenys.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus. Segons ha informat el Departament de Salut, es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13ena edició dels Premis Prodox han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.
4: A primera plana, amb en Josep Mola.

0: Molt bon dia, tornem a estar tots vosaltres amb un programa més de primera plana. Avui m'acompanyen l'Eric Morales al comandaments, que sense ell no podria fer el programa, en Juanjo Manda, el Tomàs Salazar,
1: bon dia.
0: Àlex Acero i en Joan bon. Fapagà.
2: Bon dia
3: a tots.
0: Bé, portava unes coses, però començaré per una cosa que acaba de comentar en Joan. I m'agradaria que ell en parlés, que és sobre la Coral Esperança.
4: Bé, i si em dones la preferència...
0: Home, clar, lògic. Tu hi estàs a dintre, o sigui que ets el que...
4: No, a veure, els que som aquí ara jo no recordava, el Tomàs també havia cantat, l'Àlex Acero té la seva senyora en aquests moments, bueno, que és la presidenta.
0: L'Àlex Acero sí que sabia que la seva senyora hi canta.
4: Sabia, i suposo que Juan Almanza no tindrà cap inconvenient.
2: Jo no canto.
4: No cantes. Bueno, cadascú fa la seva feina, no? Vull dir, aleshores, home, vull dir, avui a Arenys hi ha un aconteixement, i ho hem de remarcar-ho. Vull dir, la Societat Coral presenta un llibre que, molt bonic, per cert, i vull dir... És una meravella, perquè la feina que ha reportat això en la persona és de negres, eh? I les hores i hores i hores, jo em penso que ha estat més de 5 anys recopilant, doncs, dades i dades i notes, no? Ara ha quedat preciós, eh? I val la pena. I hem de tenir en compte que, vull dir, a veure, Arenys, com tots els pobles, vull dir, ha tingut gent de tot, ha tingut gent literària, gent, doncs, cantants... tot el que vulguis, no? I hem de fer com una mica d'homenatge a la persona que va iniciar fins i tot, doncs, el fet aquest, que això va succeir l'any 1863, és a dir, que portem molts anys. Aquí també avui no el tenim entre nosaltres, però també havia cantat, era el Josep Maria Bertran.
1: I tant.
4: En Josep Maria, doncs, sí. També, vull dir, suposo que estarà content, perquè a vegades trobant-nos en parla, diu, és que, diu, hem de parlar de més de coses d'Arenys, diu, i no tanta política, diu, la gent, vull dir, la política em passa, vull dir, diu, en canvi, coses locals, diu, que, a veure, qui ens escolta a aquesta hora? Gent, doncs, que ja té una edat, doncs, és una mica de mitjana per amunt, no? I avui, doncs, es ve pensat, jo, mira, jo temps enrere vaig fer un petit article, era una cosa molt breu, és més llarga, però vull dir, jo ho escurçaré, en el taller d'escriptura, i aquest matí, fins i tot, doncs, quan m'he aixecat, doncs m'ha vingut a la memòria, dic, si no hi ha cap inconvenient, els llegiré, no? Vull dir, és breu. Diu així, diu, passejaven riera amunt i riera avall en un dia d'estiu del 1861, Dos joves aranyencs aficionats a la música i lamentaven que la nostra vila no s'hagués sumat al moviment musical popular iniciat i portat a terme per Josep Anselm Clavé a Barcelona i que s'estenia copiosament arreu de Catalunya. Eren uns joves entusiastes d'aquell moviment i tot passejant prengueren l'acord d'anar a trobar els directius de les orquestres aranyenques per tal de veure si a la població es podia fer quelcom en aquell sentit. Valia la pena. Vivia Arenys, aleshores, una plena eufòria musical. Hi havia tres cobles, dic, coses que vull dir que la gent desconeix fins i tot. Imagineu-vos en aquella època tres cobles. Diu, però... tot i haver-hi tants músics instrumentals...

0: assolir el seu ideal, va lluitar aferrissadament. Va anar a Barcelona, va parlar amb el propi mestre Claver i, retornat a Arenys, va parlar amb l'alcalde, qui finalment aprovà l'idea. Això, eh? Arribà a agrupar una vintena d'homes de bona voluntat i acordaren constituir-se en entitat coral. Havia assolit per fi allò que desitjava de feia temps. Ja tenia Arenys una coral. I tot plegat va esdevenir un èxit. Llavors era qüestió de cercar un nom. Els uns proposaven la lira d'Arenys, altres la violeta. I a la fi tothom acceptà el nom de Societat Coral L'Esperança. És a dir que des del 1863 la Societat Coral L'Esperança doncs està en peu. Jo crec que val la pena, vull dir, avui aquesta tarda a l'entitat doncs hi ha l'acte de presentació d'aquest llibre, que, en el qual doncs en tots aquests anys ja ha participat molta gent, molta, i serà curiós, vull dir, aquella persona, vull dir, aquells familiars doncs que hauran tingut algú, doncs dir, escolta, m'agradaria tenir un petit record, doncs sí. Ja ho sabeu. Vull dir, aquesta tarda no hi falleu. Vull dir, el que diguéssim realment ha fet el llibre, que també cal tenir en compte el Joan Miquel Llodrà, que és historiador local, i el Xeni, vull dir que realment també com a dissenyador, vull dir, es mereixen un fort aplaudiment.
1: Sí, jo per desgràcia no sóc gaire apte per cantar, perquè em fotrien al carrer a patades. però conec moltíssima gent que hi ha estat cantant.
0: Molta gent.
1: En tots aquests anys, que, des que vaig néixer aquí a Arenys, pues, n'he conegut a moltíssima gent que hi ha cantat.
0: Però és que o sigui Arenys, que... si recordem, hi ha hagut moltes corals.
1: Sí,
2: sí, i tant.
0: El casino, la coral Santa Maria, l'Orfeo Seràfic, sí, sí. La coral L'Esperança... És a dir, que ha estat un poble també de cantants. Sí.
2: I ara l'escola de música també hi ha.
0: I ara mateix l'escola.
3: A mi m'agradaria comentar la importància d'aquest llibre, perquè fas un viatge des de les arrels històriques i el moment, no? I això li dona profunditat a l'entitat. Per què ho dic? Perquè el naixement dels Cors Claver neix en un moment que també hi ha el tema dels Ateneus, per exemple, no? I els Ateneus i els Cors Claver van més enllà de la música. És una forma de cohesionar a la societat i fer la cultura popular, fer-la accessible a la gent. Sobretot aquesta és la missió, no? En moments molt, molt complicats i molt durs per la població, doncs això permet cohesionar, treballar la gent i fer una societat més unida, no? I això és els valors que té darrere fons aquestes entitats. I val la pena recuperar-ho en un moment com l'actual, per exemple, en el qual doncs, vivim immersos en una societat de consum, de diversió, de, no sé, molt superficial, no? En aquest sentit, que està molt bé divertir-se, però a vegades es confonen doncs, entitats amb aquesta trajectòria amb opcions lúdiques com altres, no? I no és el mateix. No només és un passar el temps, sinó és compartir experiències amb gent, mirar d'afinar les veus, posar-les en conjunt, això vol dir un esforç d'empatia, compartir moments, compartir àpats. Hi ha tota una cultura al darrere i penso que el llibre doncs, ho recull bastant bé. I, per tant, és important veure-ho d'aquesta manera i recuperar una mica aquestes arrels. En un món que parlàvem de que si la política tal... La política, vulguem o no, ens influeix moltíssim en les coses que fem. I avui dia jo tinc la sensació, tinc la convicció de que la societat està molt fragmentada, molt polaritzada, molt dividida, i això no és bo. I és... Prudent, seria bo el ressorgiment d'entitats com aquesta, que en lloc de dividir les persones, doncs les unís i ens donés un sentit més profund al llarg del temps que ens permeti encarar els reptes que el futur ens portarà, perquè també venen temps difícils.
2: Jo vaig formar part de,

0: d'aquesta entitat com a cantaire 10 anys, i a més després l'època que en Julià Rebollo va ser el president, em va demanar si podia estar dintre de la Junta com a secretari, i vaig estar uns 5 anys. A mi em va portar a Manel Viada a formar part de la coral, al qual tinc un gran record, i en Julià Rebollo també, i tota aquella època de la Junta. Jo me recordo que ja començàvem a fer petites reformes aquella època al coro. Havien tret els bancs que eren il·legals i havien aconseguit comprar de segona mà uns bancs que es podien retreure i posar endavant. És a dir, l'entitat que recordo que és de les més antigues que són actives al Maresme, i que també s'hauria de fer un estudi simbòlic arquitectònic de la façana, que estava inspirat fins i tot amb molta ideologia política, perquè el que deia una mica l'Àlex, jo dic que és un visionari l'Ansel Clavé, perquè l'Ansel Clavé té una mentalitat al camp molt bona. Diu, què faig amb els obrers quan surten de la fàbrica?
1: Sí, sí,
0: acaben a la taverna?
1: Sí, senyor.
0: Acaben a l'anarquisme, que en aquella època estava ressorgint amb molta força? No. Hem de buscar un element de cohesió, i l'element de cohesió és la música. I la música aquí té uns valors, és a dir, jo no vaig a cantar sol, vaig a cantar en comunitat, en grup, i la meva veu fa polifonia en la de l'altra, i la meva veu, la teva i la teva, per tant, no et preocupis si distorsiones. Amb els cors del Clavé no tindries problemes, perquè la teva veu es junta amb la de l'altra, de l'altra, de l'altra, i a poc a poc es van fent una veu uníssona. Aquesta, per això li dic que és un visionari, i que encara estiguin present els cors del Clavé és molt important. Darrere d'ells, les caramelles, una altra tradició molt important de Catalunya, no? I una cosa curiosa, amb ser el Clavé, Arenys de Mar és el carrer Ample, eh, que sí?
1: Sí.
0: A Barcelona també. Darrere de Correus, sí. El carrer Ample també es diu ser el Clavé, que va de Correus fins a la Basílica de la Mercè. Són aquestes coses curioses, no? Jo estic molt orgullós d'haver participat en aquesta època del coral, i també estic molt content de tota la reforma que s'han fet durant molts anys als ajuntaments per dignificar l'entitat, no? I recordar que una època, a l'època que jo vaig estar membre de la Junta, havia també la coral infantil, en la qual l'Anna González, l'actual directora, havia estat membre. I, per tant, és important el ressorgiment, i que no es perdin totes aquestes entitats socials al poble, que són les que realment donen vida. La política dona vida, però les entitats socials són les que mantenen viu un poble.
1: En aquests moments, l'Anna, quan era l'any passat, encara vam celebrar, no sé si feia 20 o 25 anys, que està de directora a la coral. Vull dir que sí, és tot també un recolzament, eh? Aquí tenia jo, si acabaré de llegir, si voleu, un moment, això d'aquí. Diu, quantes vegades estem fent alguna cosa i tenim un aparell endollat i escoltem alguna peça simfònica. La música ens acompanya sempre en moments bons i no tan bons. Hi ha una frase popular que diu que qui canta el seu mal espanta, i que cantar ens fa feliços, perquè quan cantem connectem amb aquelles emocions que ens aporten benestar. Si tenim un mal moment i sentim una cançó que ens fa vibrar, que ens agrada i que ens transporta a uns records bonics, segurament millorarem el nostre estat d'ànim. Però si a més cantem, ens transporta a un estat d'eufòria que ens permet evadir-nos dels problemes que ens tenen capficats, perquè l'oïda, la veu, el cos i la ment es concentren en una sola cosa que ens fa estar plenament connectats. Abans es cantava més que no pas ara, i això és ben cert. Hi ha qui canta a la dutxa, mentre cuina, quan feineja, qui canta sobre les cançons que sonen a la ràdio, o qui canta a capella. Però també hi ha qui mai no canta. Per pudor, perquè li han dit que canta malament, perquè no se sent a gust amb la seva veu. Cantar és una activitat una tan antiga com la humanitat. Ens ajuda a distreure'ns, a canalitzar emocions, a transmetre coneixements, a crear comunitat. Per a cantar, només ens cal la nostra veu, l'instrument més íntim i primitiu, un instrument únic i carregat de personalitat que ens ofereix l'oportunitat de vehicular sentiments i transmetre emocions. Les cançons acompanyen sempre arreu, al camp, a les feines de la llar, les estones vora del foc i també en família. Avui en dia escoltem més i cantem menys. Això no vol dir que la gent no escolti cançons. A la ràdio, a la televisió i fins i tot a la xarxa ens canten. Tenim veus extraordinàries que ens expliquen històries i ens acompanyen amb boniques melodies. La música ens arriba per noves i múltiples vies, però sense ser-ne conscients. Aquest consum de música ens converteix en passius. Ara tenim més accés a la música que mai, però estem deixant de cantar. Totes les societats humanes tenen música i la música és present en els moments més importants de la vida humana. La música acompanya, transmet i dona caràcter a sensacions i emocions. És un article que jo veig. I, de fet, això que diu aquí, cada vegada hi ha més gent que... En les corals, per això, el problema és la gent. Perquè, sobretot, homes.
0: Sí,
1: de dones sí, n'hi ha. Sí, sí. Senyores, vaja. Però homes, vull dir, falten. Les cordes d'homes tenors i baixos, i arreu, Vull dir, suposo que aquest problema passa tot arreu. Jo no vull dir res més, jo he acabat.
0: Quants anys té l'entitat? Passa del centenari.
1: 563.
0: Quan vam fer el centenari...
1: 563.
0: Vam fer el centenari, va fer el pregó de la Festa Major, la Societat Coral Esperança, que era en Julià era el president, sí. Recordo. I, a més, va venir l'Orfeó Català i vam fer un concert conjunt a l'església. Vull dir que va ser molt ben treballat, que havia la Montse Terrats, Torres Terrats, que era la directora d'aquella època. Sí. Primer havia sigut el seu pare, i després el seu pare, ja, quan ho va deixar, ella va agafar, que fins i tot ho portava amagat, i el dia del concert de l'Orfeó Català no sabien els membres de l'Orfeó que ella dirigia aquesta corat al poble. I quan vam fer l'últim cant conjunt, ella baixa i dirigeix el cant, i els companys de l'Orfeó Català, que era una mica com paratge, que callado lo tenies, no? Sí. Vull dir que són coses...
1: Ja, home, i a més, vull dir, va rebre la creu de Sant Jordi.
0: Sí.
1: Fins i tot, no fa pas gaires anys, hi havia com a presidenta la Maria Teresa Bradura.
0: Exacte.
1: I vull dir que... Ara ja estic.
0: Sí, també, i en Jordi Pons, que també va muntar la secció de teatre,
1: sí,
0: amb un gran prestigi a nivell de Catalunya, vull dir que han tingut diverses seccions al coro, i és una pena, vull dir, que es deixés perdre.
1: Sarsuela, havia fet de tot en aquella època, l'entitat.
2: Ara, escoltant, pensava en una història que he sentit de que els mariners, antigament, doncs tenien una sèrie de cançons per poder fer feines en conjunt, no? Uh-huh. I havien de remar al mateix ritme, per sincronitzar els ritmes, tenien cançons, perquè era l'única manera de que poguessin actuar com a una sola força, no? Per fer les feines, perquè van marcant el ritme.
0: Ritme, sí.
1: Home, que havíem estat excursionistes, boy scouts, vull dir, també, vull dir, a la que començàvem el dia...
0: Cantaves cançons,
1: i tant.
0: A més, fins i tot, ajudava a la pujada, no et tardaves tant quan anaves cap al cim,
2: Per la respiració.
0: I tant, sí senyor.
3: Vull remarcar el mèrit que té que aquest teixit associatiu que es va crear a l'època encara subsisteixi avui en dia, no? És a dir, abans era... No dic més fàcil, però si tothom trobava el seu temps per dedicar-s'hi a una entitat o una altra, entitats molt importants, que inclús combatien idees amb l'Ajuntament, no? Perquè eren entitats fortes que tenien el seu pes dins del poble, perquè la gent hi feia vida al seu poble. Ara quan la gent té temps lliures, doncs marxa ràpidament del poble a buscar altres zones d'esbarjo, no? com diguéssim. I el mèrit que té avui en dia que encara subsisteixin aquestes associacions, que pot ser la Societat Coral Esperança, l'Ateneu o altres associacions o altres entitats, perquè a la gent cada vegada li costa més dedicar-s'hi o formar-ne part d'aquestes associacions perquè té altres coses o vol dedicar-se a altres coses, no? Per tant, és important que aquesta gent que forma part ara també tingui el seu reconeixement.
0: I una cosa important, que ara em venia al cap, i tenim el poble veí del costat, ells han mantingut encara el patrimoni arquitectònic. Aquí l'hem perdut una mica, perquè entitats com l'Ateneu i aquells que van perdre edificis, però si aneu a Canet, encara tenen edificis modernistes preciosos d'aquestes entitats socials que donaven vida al poble. Aquí es va perdre molt, Joan ho sabrà més que potser els altres, però l'edifici que havia de l'Ateneu era preciós, la façana, i es va deixar perdre en el seu moment, sí. Pel que sigui, no entrarem ara en detalls...
1: Sí.
0: Diguem, el casino no tenia un edifici maco, però bueno, també havia fet una tasca social, però vull dir que el patrimoni arquitectònic d'aquestes entitats també val la pena que es mantingui.
1: Que sí, que és veritat.
0: És part de la història de Catalunya, Està lligat a la revolució industrial, al tema de les colònies tèxtils. És que, si agafem la història de Catalunya, és molt important el moment que neixes totes aquestes entitats i la funció que tenien i que encara tenen. Això és el que no s'ha de perdre, una mica el que deia en Juanjo, també. És a dir, si l'Ajuntament té una funció, les entitats socials amb el poble poden arrossegar a molta gent amb trobades i en coses importants. Esclar. I la música ho deix.
2: La reflexió és que en aquella època la presència de l'Estat a la vida pública era mínima.
0: Mínima.
2: Llavors la societat la que es tenia que moure, fer les coses, organitzar-se, crear iniciatives, havia tot un... perquè és que no, l'Estat no era present. I ara és excessivament present a les coses.
0: Ara és el contrari, és el papa Estado.
2: Se fica en tot absolutament, no? I aleshores, doncs, bueno, en aquell moment tenia aquest sentit i ara jo penso que és important recuperar-lo, recuperar el fil. El que comentaves dels edificis històrics, els edificis no són només pedra, són històries, són missatges, són idees, val? Igual que la música, igual que la cultura, són les palanques que mouen a les persones. Depèn de com tinguem depèn de la cultura, depèn del que es digui, la societat es mou d'una manera o una altra. I avui dia, malauradament, vivim una degradació important, perquè ens falten referències sòlides. I això té moltíssima importància. En moments difícils té molta importància la cohesió, tenir un marc mental clar. I ara, entre xarxes socials, missatges, la presència de l'Estat, la fragmentació cultural que hi ha, doncs fa que la gent estigui desnortada.
0: Jo no sé si ajudarà, jo no he llegit el llibre, i sé que és un totxo i per Sant Jordi ho vaig veure, no? I sé que fotogràficament està molt ben recollit. A mi em recordo una mica aquest llibre que va sortir per fascicles de la història d'Arenys, que cada setmana o cada mes el donaven, que jo el tinc guardat, és un llibre per recordar-ho i llegir-ho sempre. No sé si ajudarà un recull, però s'havia parlat de la simbologia de la façana i hi havia fins i tot simbologia maçònica.
1: Sí.
0: Havia el triangle. No sé si en parla el llibre.
1: Que ho has dit parlant, doncs, de...
0: I és molt important, eh? Perquè el triangle... Ara no sóc el símbol de la construcció, però el triangle, la façana, està parlant de Déu, el triangle. Parla de la triologia, no?, darrere. Per tant, valdria la pena... No sé si ajudarà un recull, però valdria la pena analitzar-lo, eh?
2: En Joan Pons, en l'últim article que va escriure abans de morir, en la publicació de l'Ateneu, feia referència a aquests símbols.
0: Jo sé que ho havia escoltat a l'època que jo estava a la Junta. S'havia demanat de fer fins i tot un recull simbòlic de tot el que recull qualsevol entitat, perquè els cors de clavés estan molt lligats també al modernisme. I si jo estic llegint la biografia de l'última que l'ha fet Armand Puig sobre Gaudí, i és molt important com Gaudí aprofita el paquet, busca les trencadisses de les rajoles. I això no és un símbol de pobresa, és un símbol d'aprofitament, i com d'això ho convoca amb obra d'art. És molt important veure tot això, que està, el que deies tu, està lligat a un moment històric i que no val la pena oblidar. I a Catalunya és un moment molt concret lligat a la industrialització, a la lligada de les colònies tèxtils.
1: Les colònies, sobretot.
0: Quan neix la màquina de vapor, i aquí s'aprofita doncs el caudal del riu, sobretot el Llobregat, amb la força del naixement dels rius, aprofita això per fer una força motriu i provocar electricitat.
1: Sí.
0: Que avui dia aquesta electricitat la compra Cexsa Endesa, ho sabeu, no? Moltes colònies tèxtils per mantenir-se encara vives, perquè no poden viure sol de les visites turístiques, venen la corrent que produeixen a Cexsa Endesa amb la turbina. I això t'ho explica en combat a les colònies tèxtils del Llobregat,
2: Això és memòria històrica.
0: Això és memòria històrica, i és important. A mi, de les parts de la història de Catalunya, que més m'agrada, la industrialització és molt important. Aquí deixen els pastorets, ho sabeu, no?
1: Els teatres.
0: La caixa, les caixes d'estalvis, udes, neixen al Bages, lligat a les colònies tèxtils, és a dir, tenien moneda pròpia i cada una tenia dintre la caixa, és a dir, els diners, com un sistema feudal, es reinventien amb l'amo, però bueno, la gent començava a estalviar.
1: La primera entitat, diguéssim, aquí, bancària, la caixa, va sortir els seràfics.
0: Clar, sí.
1: Va sortir els seràfics.
0: Això es va explicar, el va explicar en Llobregat també, el dia que vam fer una trobada a la Caixa ho va explicar,
1: sí,
0: un recull històric.
1: El primer director, vull dir, era la persona aquesta, el senyor Cardagena,
0: sí,
1: que treballava a la Caixa, però va sortir de l'entitat de Joventut Seràfica.
0: D'aquí ve el don del grup de teatre Carlaixena, expliquem-ho tot.
1: Sí, senyor, sí. I tant.
2: Mira que s'ha convertit la Caixa.
0: Tot té una evolució històrica.
2: Ja t'ho.
1: Però ara...
2: No, però és positiu.
0: És positiu, sí.
2: Veure les coses en perspectiva, els seus orígens, perquè llavors, si entens els orígens i entens el moviment, comprens per què les coses han d'anar en una direcció o una altra.
0: I la gent que escolta la ràdio local, i és del poble, aquesta ona, els agrada escoltar això, perquè la ràdio, igual que la música, et permet que vagis fent coses a casa, facis fent dissabte, que es deia abans, i vas escoltant notícies, música... Tu pots canviar. Si t'agrada la música, busques una emissora de música clàssica i tot el dia vas fent, com que hi ha Radio Fórmula. Si t'agrada les notícies, cada hora tens el parte, que deia abans,
1: no? El parte, sí, senyor.
0: I la música, depèn de la que vulguis, pots triar. Jo és que sóc un fan de la música, també ho dic,
2: Molt bé.
4: Bé, gairebé com aquell que diu,
2: ja ens anem, però...
4: els anuncis.
1: A mi em sap greu, jo volia fer una cosa breu.
4: No,
1: al final, doncs, has donat peu a...
4: No, perquè està...
1: Però també és interessant.
0: Està
1: també
0: viva,
2: és interessant.
4: Sí. Sí, perquè ara, tal com deia el Tomàs, abans tenies la ràdio posada
1: sí,
4: i anaves fent coses.
1: Sí,
4: no?
1: Sí.
4: Jo, amb la meva feina, haig de dir que sempre portava una ràdio. Sempre. I treballàvem amb la ràdio al costat. Sempre. Hi han tres ràdios penjades amb sostres que he fet. Que els havia parat, he tancat el sostre i me n'he anat.
1: Però perquè també deien que...
4: Ostres, la ràdio allà...
3: Mentre no quedi encesa...
0: Però les pilles també s'acaben.
1: Sí. Perquè també això ajudava que la gent no xerrés.
4: Mira,
1: i la gent anava escoltant
0: també,
1: la ràdio.
0: També.
4: Amb això que dius tu, m'hi vaig trobar... Jo vaig estar treballant molt de temps per a una empresa de Barcelona que treballava molt per a la Generalitat i pels de l'Opus. I vaig estar a Sabadell fent un... Era un edifici que anaven a dormir les noies. I estaven fent a la planta de baix i vam fer-hi una capella. I vam fer-hi unes saules i d'allò. I amb un dels sostres... I el anava fent, anava tirant endavant i portava la ràdio dalt i l'anava collint cap aquí, I, esclar, i estàvem, érem, devem ser 7 o 8 guixaires en allà i jo era el que portava l'obra. I em va vindre un i em diu, escolta, mola, vine, que hi ha una cosa que no ho veien clar. Vam anar, però, i ja era gairebé l'hora de plegar. Total, que vaig ajudar amb aquells a muntar-ho i d'allò, és l'hora de plegar. Bueno, pues, allà es va quedar la ràdio engegada. Sí. I, clar, això era baix, la planta de baix, però la planta de dalt hi havia les noies i les monges. I l'endemà al matí, quan arribo, que foten tanta policia a la porta.
2: Sentia un esperit. Un fantasma a la capella.
1: Hi havia hagut foc o què?
4: No, dic, hòstia, no sé, a veure si algú ha entrat a robar. Acabava d'entrar, et demanaven a qui eres, allò, no, soc el tal, treballeu aquí, va, molt bé. I a dintre, clar, amb el encarregat dels paletes, li dic, escolta, en tu, què cony passa? Diu, és que aquesta nit es veu que ha entrat algú.
2: Sentíem
4: perquè
2: veus.
4: Sentíem veus. Diu, però després, clar, deu haver marxat perquè s'ha callat. I aquella època la ràdio funcionava fins
2: una hora.
4: Fins una hora. Llavors, quan va anar-hi la policia, la ràdio ja no parlava. I jo, com vaig arribar l'endemà al dematí, la ràdio anava... Ja gairebé no hi havia piles. Dic, la mare de Déu. Dic, hòstia, ara com se vol els hi dius, no diré per res.
1: Ara em ve a la memòria, hi ha algú de la brigada, algú d'aquests nois que de neteja,
0: que porta la ràdio,
1: porta la ràdio,
0: la ràdio que xava al carrito.
3: Al carrito,
1: sí, senyor.
4: És una manera de distreure't.
3: Perquè... Home, diuen que som el país que escolta més la ràdio a Europa, no?
0: Sí, és veritat.
3: Que és un mitjà de comunicació que aquí és molt, molt important.
0: No sé vosaltres, la gent que engega la tele, jo tota la vida a casa... quan ens hem aixecat al matí, poses la ràdio, vas fent, eh?
5: Com un burinot, com un burinot.
4: És que amb la ràdio...
0: I jo et dic prou, tanques i ja està.
4: Amb la ràdio pots fer coses,
1: sí,
4: i escoltar. La tele has de mirar.
1: Ei, has d'estar pendent.
4: Ja no fa res. Ja s'ha acabat la feina.
0: I amb aquest kit de supervivència, una de les coses que recomanen és una ràdio amb piles, eh?
2: Survival Edition.
0: Sí.
4: Val. Bé, anirem a publicitat.
6: Ràdio Arenys. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
7: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
6: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
6: Ràdio Arenys.
9: A Primera Plana, amb en Josep Mola.

0: una altra vegada amb vosaltres, estàvem parlant de tema ràdio, que és veritat, la ràdio, tu t'aixeques, l'engegues i vas fent la feina. Si engegues la televisió, ja has acabat de treballar. És així, és veritat, eh? Com comencis a donar-li allà, això no m'agrada, això no m'agrada, mira, això m'agrada, doncs ja està, s'ha acabat la feina. Jo considero que la ràdio, quan estàs fent les coses de casa, per mi, és una ajuda.
1: A més, hi havia unes veus...
0: De la ràdio.
1: Fabuloses.
0: Sí.
1: Fabuloses, vull dir, hem de recordar. Ha passat molta gent.
2: L'Escamilla.
1: Jo recordo també... Jo havia col·laborat amb l'Escamilla un programa el diumenge que venia aquí davant de matí.
2: Aquí venia, l'última època de l'Escamilla, quan vivia a Sant Pol, venia aquí.
1: Amb anècdotes i coses d'aquestes
2: sí,
1: locals.
2: Sí.
0: Bé. Anem a canviar de tema... En tenia dos, però n'hem parlat d'un altre que ha portat en Joan, i ara tocarem un altre tema, que és... A veure què us sembla a vosaltres el tema d'això de l'armament. Si l'hem de fer o no l'hem de fer. Resulta que, esclar, hi ha molta gent que diu que això no pot ser, i llavors resulta que ho hem de comprar-ho tot a fora, quan el que es discuteix és si fer-se fabricar-se aquí o no. Jo considero que no deixa de ser una indústria, perquè si no en fabriquem, les comprem, i encara ens costen més cèntims, i si se les fabriquéssim, potser tindríem més personal i més feina. I, a més, més econòmiques, llavors, perquè ens les hauríem fet nosaltres. Que ara, però si les fan... que sigui en cara i ulls, perquè no sigui com ara el submarí aquell que vam fer aquí, no sé quina zona el vam fer.
3: Però que havia.
0: Que o s'esfonsa o no puja. O sigui que, no sé...
3: Que és un marí o un ascensor.
0: Exacte, eh? No, però vull dir que si és en cara i ulls, els estudis que hi ha, diguéssim, podria portar molta feina a molta gent. Perquè, de veritat, aquí a Quirenys ja en tenim un. De fabricació d'armament. El que passa que és... fabriquen poca cosa. El que sí gasten, us haig de dir, que gasten moltíssima aigua. Que és el que es fa servir per empavonar. Necessiten molta aigua. Empavonar, explica-li el que és, que és clar, no deixa de ser un ferro acerat, diguéssim, però clar, el ferro, o sigui, el cert sabeu que no és negre. Allò ho han de cobrir-ho. I és el que costa i es fa amb aigua. Jo això ho sé segur, perquè quan jo vaig començar de guixaire, les paletes de lliscar, les de lluir, eren de cert i eren blanques, o sigui, eren de ferro. I nosaltres amb aigua, cada nit amb aigua les deixàvem, com les fèiem servir, perquè les teníem que esmolar, i les deixàvem amb aigua fins que aconseguies que estigués negre. I quedaven negres, amb l'aigua. El demà al dematí feien com una mica de rovell, tu el netejaves, i al vespre el tornaves, quan plegaves, tornaves a deixar-lo amb aigua. O sigui, mentre no la feies servir, la tenies amb aigua. I amb el temps, un cop negre ja no calia que el posessis amb aigua, ja no es rovellava. I això és el que, amb això gasten molta aigua, per fer els canons, perquè fan canons, eh? Canons de fusells, canons petits, o sigui, els canons petits d'armament curt.
3: Jo sé.
0: Això és el que fan aquí a Arenys. O sigui que... Jo suposo que si això...
1: De què es tractava? De si això prohibir-ho o no prohibir-ho?
0: Sí, que hi ha molta gent, perquè hem de fer armes... Clar, ja saps tu que hi ha gent per tot. Amb l'opinió, grups que opinen que sí, grups que no... I jo considero que és una cosa que ja en tenim, que en fabriquem a petita escala, però en fem. I en comprem en els altres perquè no en fabriquem. Llavors dius, si l'hem de comprar, per què no el podem fer? I si tothom en fabrica, per què no en podem fabricar nosaltres i vendre'n? Que és una indústria més, no és res més. Entens? A més, mou moltíssima gent fabricació de segons quin tipus d'armament.
3: No és una indústria qualsevol.
2: No.
3: No ho és. Perquè el problema és que quan tu fabriques un tractor, doncs l'utilitzes i cultives la terra. Quan tu fabriques un tanc, tard o d'hora l'utilitzes i l'utilitzes per matar persones. Vull dir, no és una indústria qualsevol, eh? Però, bueno, dit això, aquí hi ha un tema de fons molt, molt important, al meu parer, que és la sobirania. La sobirania dels territoris. Perquè fins i tot una de les empreses més importants europees i Alemanya, per més senyes, d'armament, que és Rheinmetall, doncs que és la capdavantera, ja dic, europea en producció d'armament, està participada per fons d'inversió nord-americans. Val? I aquí, encara que tu fabriquis una part dels elements, avui dia la tecnologia militar és un ecosistema. No només són tancs o canons o escopetes, sinó és tot un sistema tecnològic. Per exemple, hi havia la polèmica aquesta de que si compràvem els avions als nord-americans, doncs ben encapats. És a dir, que en un moment donat tu pots utilitzar l'avió que has comprat i que has pagat, però si als americans no els interessa que facis servir en algun context determinat, et desactiven les funcions. I aleshores no pots utilitzar l'avió per aquella necessitat que tens, no? Si, per exemple, ens ataca el Marroc, que són aliats dels nord-americans, i volem enviar un avió d'aquestos, pues el poden desactivar perquè no l'utilitzis. És a dir, cal comprendre, amb això que explico, cal comprendre que l'armament és un ecosistema i, per tant, tenir la sobirania de fabricar el teu propi armament i d'això, ara mateix, a Europa, això és... no existeix. O sigui... són dependents de la tecnologia nord-americana, perquè formem part de l'OTAN, i per tant, quan formem part de l'OTAN, doncs vol dir que has d'utilitzar aquesta tecnologia i no, per exemple, la xinesa, si t'interessés més. No t'interessa perquè llavors els missils van lligats amb els satèl·lits, si compres una arma d'una altra no tens accés a aquest satèl·lit. Vull dir, ara que es planteja precisament des de la Unió Europea fer una inversió monstruosa en armament, en rearmar Europa, no està molt clar el motiu, que si és que ens atacarà els russos, això és el que argumenten, doncs, en què es planteja gastar armament? En tancs? En avions? Estem veient, tant a la guerra d'Ucrània com amb la guerra contra Iran, estem veient que el que està marcant la pauta són els armaments de baix cost, com els drons. O sigui, avui dia fabricar tancs i fabricar portaavions i fabricar d'això és llençar els diners. Val? Aquest tipus d'armament. Perquè el que està funcionant és una altra cosa. I això ho estem veient els resultats en el camp de batalla actual. Val? Per tant, doncs, aquí hi ha un debat de fons que Europa està amb una davallada industrial de proporcions bíbliques i per raons polítiques i geoestratègiques, perquè no som no dir, un país, vull dir, Europa no és sobirana. Els països que componen Europa no són sobirans. I aquesta inversió que es pensa fer, l'única cosa que fa és engreixar el sector industrial militar dels Estats Units. I ja està, el que hi ha és una transferència de diners de les nostres butxaques al complex industrial militar del nord-americà, fonamentalment. I per això han d'inventar guerres per poder després... Bueno, tot l'arsenal que tenia Europa s'ha enviat a Ucraïna. Vull dir, jo sempre faig la broma, no? Dic, si Rússia ens volgués envair, ho faria ara, perquè estem amb el cul en l'aire. Ara mateix no tenim... Van dir, no, ens atacaran el 2030. Ens hem de preparar per a les hores, no? Vull dir, que absurd. Si poguessin atacar-te, t'atacarien ara, que saps que no tens armes. Les has enviat totes a Ucrània. Vull dir, és un debat. I llavors, això, volia portar-ho al tema de que, per exemple, les fàbriques automobilístiques, com a Volkswagen, que per primera vegada estan acomiadant moltíssima gent, perquè tenen problemes, l'energia està caríssima, doncs no us preocupeu, en lloc de fabricar cotxes, ara fabricareu tancs.
2: Clar.
3: I a partir d'aquí, mantenir aquestes empreses funcionant, encara que sigui, doncs fabricar això. Llavors, jo crec que parlar de si fem o no fem, ho tindríem que contextualitzar. Sí. Perquè fabricar armes pròpies, si no tens sobirania...
4: Jo volia aquí fer una reflexió, però una mica personal. I primer dir-te que tens raó, jo no sabia per què necessitaven tant d'aigua les empreses que fabriquen armes, i ho vaig descobrir estudiant la Guerra Civil Espanyola, que moltes fargues dels pobles s'aprofitaven, tant amb un bando com amb un altre, aprofitant la força de l'aigua una altra vegada per refredar els canons, que sols fabricaven canons de l'armament, no? I després dir... Una vegada vaig sentir un sindicalista, més igual, qui fos, que va dir, jo tinc una contradicció interna. Com a defensor dels treballadors, he de defensar la gent que treballa fabricant armes, perquè és una feina que tenen, i per tant, si el sector tanqués, les llistes d'atur pujarien per un costat, per un altre, internament, estic en contra de les armes, perquè, com deia l'Àlex, no és una indústria qualsevol, és una indústria que darrere hi ha matar persones, carregar-se països. Per tant, és una mica aquesta dicotomia. Què faig, no? Defenso o no defenso? Per un costat, defenso una persona que té dret al treball, però quin és aquell treball? La producció d'una cosa que es diu arma i que la finalitat última és matar un altre, encara que també hi ha pel mig defensar un país, la sobirania, no? Tal com ha dit l'Àlex, ara amb el cul en l'aire, no? I després, per un altre costat, un dels grans compradors d'armes de l'estat espanyol compra molt a Israel, no? Darrere d'Israel, doncs ja sabem una mica tot el que hi ha, no? Els Estats Units i tot el que tu vulguis. Per tant, una mica és aquesta dicotomia. I recordem que aquesta empresa d'Arenys que dius tu que es dedica a fabricar els canons, ja ha crescut, ja és una empresa, no és una empresa familiar. L'ha comprat una altra empresa que ja també tenen seu a Premià, Arenys, i Alacant, vull dir que ja és una empresa que ha crescut moltíssim. Però ja no és el mateix capital que va apuntar-ho aquí.
1: En el fons, què és el que realment no trobem bé? El fet de que hi hagi empreses aquí a Arenys que fabriquin armes? O què és el que realment... el tema que tocaven? Perquè si anem a mirar, vull dir, també l'Aresa també havia fabricat
2: barcos de guerra.
1: En l'època de la guerra, tal com deia aquí l'Àlex, a les bàscules, també havien fabricat també armament. A veure, jo venia llibres de guerra. Jo venia llibres de guerra, venien vídeos de guerra. En el fons, a veure, per què existeix la guerra? Per desavinences, per enveges, perquè existeix la guerra. Que millor que tothom, que tots ens avinguéssim i fos una bassa d'oli. Això és impossible, vull dir, tots tenim el nostre caràcter, la nostra manera de ser. Vull dir, aquella persona que és més egoista, sí o no? Vull dir, jo, això, el fet aquest, que aquí, doncs, hi hagi una empresa que construeixi, per algú és, perquè els homes, vull dir, som així, també els homes, perquè no ens posem d'acord amb res.
5: Jo crec que és necessari que vivim en una situació mundial i en un context polític que cada vegada més es fixa en el sobirania, seguretat, és a dir, seguretat-estat. Abans això no existia, abans era una cosa general, com hi havia una mica més de pau al món, que cadascú respectava els seus interessos, Rússia per una banda, Estats Units per l'altra, Xina per l'altra, ara no. Inclús jo crec que des dels atemptats forts de les Torres Bessones, el món va canviar a nivell de seguretat interna, i portem uns 10 anys, els últims 10 anys, que encara ha canviat més i es reclama més que hi hagi una sobirania en temes de seguretat, sobretot dins d'Europa, que no estem gens protegits. Depenem d'altres sectors, d'altres potències mundials, com som dels Estats Units. Els Estats Units ja ens han dit a Europa que espavileu-se, que jo us protegiré el mínim possible, eh? És a dir, no encastaré els diners amb vosaltres. Per tant, trobo bé que Europa aposti pel rearmament per protegir la sobirania europea en cas que sigui necessari. Fa poques setmanes Alemanya ha dit que instal·laria el servei militar a voluntari, inclús que la gent jove que marxés d'Alemanya ha de comunicar-ho a l'Estat per apuntar-se, perquè està obligat, en cas que ho necessitin, fer servei militar, eh? Cosa que aquí, això a Espanya seria impensable si el govern digués això, no? Ja coses com aquestes que està passant arreu d'Europa i per tant ens hem de protegir. Jo moltes vegades, quan vaig a l'estranger, sobretot a Itàlia, a França també m'ho he trobat, veig dos persones de l'exèrcit amb armes llargues passejant pel carrer.
4: Sí, senyor. A París és habitual.
5: A París, a Milà, a Roma, sí. I cosa que aquí és impensable encara, eh? Però en un moment o altre potser ens ho hem de plantejar. Depèn quines segons el govern tingui, què ens pot passar segons en quin moment, quins atemptats es poden passar. I el que sí que està clar és que l'armament ha canviat molt. Ara no es fan tancs, és a dir, el cos a cos ja s'ha perdut. Ho hem vist amb la guerra d'Iran. Ara el que importa són els missils, els drons i la tecnologia punta. Poca cosa més. Per tant, si és armament, no cal fer tancs perquè no es fan servir. L'exemple és Rússia. Rússia aquesta setmana ha celebrat el Dia de la Victòria, és a dir, i armament, que sempre treu molt armament al carrer, poc a treu perquè ja el té obsolet, perquè ara es dediquen a fer altres com drons i coses, noves tecnologies, que és les guerres d'avui dia.
3: Jo crec que... O sigui, jo no he plantejat, per exemple, si armament sí o armament no. He dit que no, és una indústria que és diferent de les altres, perquè ja dic... es veu moltes vegades que, bueno, es comença a fabricar armament, però si tu fas armament és perquè pretens fer alguna cosa, però jo haig de reaccionar i m'haig de preparar també. I al final el que passa és que quan tothom es rearma, quan tothom va, perquè és una cadena, si tu t'estàs rearmant, vull dir, és que pretens fer alguna cosa. Per tant, jo haig de reaccionar amb això. I quan tothom es carrega d'armament, arriba un moment
4: que alguna cosa penses,
3: que l'utilitzes. Val? I en aquest cas, pues és un drama quan s'ha d'utilitzar l'armament, no? Però ja dic, jo crec que el debat no és dicotòmic de si sí o si no, si la pau, doncs evidentment la pau és desitjable, i precisament, doncs, per exemple, l'armament nuclear, amb tot lo perillós que és, en certa manera... ha permès una certa pau en el món durant el temps. Per què? Perquè té un efecte dissuasori. Jo crec que, efectivament, pues, per la naturalesa humana, si no tens capacitat de defensar-te, doncs segurament seràs atacat. Per què? Perquè hi ha una lluita per als recursos naturals, hi ha una lluita per als diners, per al poder... I, per tant, doncs, això és una lògica que existeix i, per tant, t'has de preparar. I veiem que els països, com, per exemple, Iran, que no té armament atòmic, doncs s'atreveixen. En canvi, amb Corea del Nord, pues, ningú li diu res. El critiquen, però ningú toca perquè saben que tenen armament atòmic. Per tant, doncs, la lliçó és dir, has de tenir prou força per poder dissuadir algú de si et vol prendre les coses, no? Per tant, aquesta és una realitat, com deies, és una realitat que està aquí, no? Jo per això he posat el focus en el tema de la sobirania. I jo, doncs, discrepo que la Unió Europea busqui millorar la seva autonomia o la seva sobirania, perquè la tecnologia que es fa servir és la nord-americana. Sí o sí, passes per ells. I, per tant, sobirania en tenim molt poca. L'hem vist a nivell políticament, la presa de decisions. Hem vist destruir el Nord Stream, per exemple, i Alemanya callada, i sabem perfectament qui ho ha fet, perquè és que ho han dit els nord-americans. Ho han dit clarament, no? I, per tant, doncs, això ha sigut un tret en el peu a la indústria europea i a l'economia europea, la sobirania energètica, que és molt, molt i molt important. Molt i molt important. Per tant, jo crec que la discussió ha d'estar en la sobirania. I llavors, el senyor Trump diu que vol abandonar la OTAN, però si la OTAN és bàsicament Estats Units, el comandament general és dels Estats Units, la tecnologia és dels Estats Units, i aquí l'únic que fem és, l'única cosa que ha dit és, escolta, jo ja no pago més. Ara, a partir d'ara, en compreu l'armament i el pagueu vosaltres mateixos. I l'envieu a Ucrània, que és una guerra que he començat jo, i apa, a partir d'aquí pagueu. No hi ha, torno a dir, no hi ha sobirania, i aquest és el debat, al meu entendre, aquest és el debat que hauríem de tenir.
4: Una de les coses que també deia, no sé si abans ha sortit, és que si tothom va fabricant armament, els magatzems es van omplint. I l'armament, a l'antic, caduca, té una caducitat. I molts països punters venien aquest armament caducat als països del tercer món que estaven en guerra. És a dir, encara amb la mort de persones es fa negoci, que és una mica la part negativa, el que deia l'Àlex. No és una fabricació, i aquí queda, no? És una fabricació que darrere hi ha l'eliminació de persones o de països o d'ètnies. I per un altre costat, jo penso que la gent té dret a sentir-se defensada i protegida. I a les enquestes que surten anualment dels problemes que tenen la ciutadania, un és el tema de la seguretat. La gent, una part dels seus impostos, també ha de quedar reflectida que és per sentir-se segur en un país. Els països democràtics tenen dret a defensar els seus ciutadans. I si tu pagues impostos una part per aquest tema, també un país no pot no tenir armes. Que ha de tenir les justes, si voler, perquè no, una cosa que és defensar els seus ciutadans, però no fabricar per després vendre el que està caducat o convertir-se en un negoci que tampoc acabo d'entendre.
1: A mi el que em sorprèn és realment és que quan veus aquestes imatges que donen per la televisió d'aquestes ciutats destruïdes, d'aquella gent que és innocent, que no té cap culpa, vull dir, realment, i es troba en aquests llocs, això és el que realment em fereix. Que dius, com és possible que hi hagi unes persones, si se'n poden dir persones, que són les que comanden, vull dir, les nacions, vull dir, que actuïn d'aquesta manera per egoisme.
0: Bé, hem de començar ja a plegar perquè falten segons. Juanjo, gràcies.
5: Fins la propera.
0: Àlex, gràcies. Sí. Joan, gràcies. No. Tomàs, gràcies.
4: Gràcies, bon dia.
0: Eric, gràcies. I fins a la propera.
1: Bon cap de setmana.
0: Que veurem com tornarem.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius. En paral·lel, l'OMS també assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones dubtoses de tenir antivirus seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el passat 14 d'abril i es troba actualment estable i aïllat. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I seguim amb Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei servei que situa ara en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez-Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. I ahir en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
9: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
10: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge, 10 de maig, a les 7 de la tarda... Màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
11: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
12: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
11: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
12: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
13: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
15: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
15: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
16: Descobreix els nous serveis de Maresmauto. Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
17: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
17: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
17: Maresma Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
18: Marta.
19: Ei, hola, com estàs?
18: Superbé, cada dia em sento millor.
19: I el secret?
18: Doncs ho tens ben a prop.
19: Sí?
18: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
19: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
18: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
20: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
21: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
20: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
22: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't.

0: també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
0: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans, al 91.2.
1: Mentre se'n fa gran la nit.
2: Molt bon dia i bona hora. Una setmana més, gràcies a Déu. Tornem a estar aquí, a l'imprescindible, l'únic, el fantàstic, Eric, de darrere la peixera. Ahir vaig sentir que havien fet fora a la presidenta de Madrid, del teu poble. Però, mira, jo no estic gens d'acord amb tot el que van fer els espanyols d'anar... Bueno, les barbaritats que van fer. Però si per alguna cosa m'agrada que ho fessin, ha servit, és

0: per què ha servit perquè et conegués a tu. Vale? Per tant, visca Mèxic.
1: Sí.
0: Eh? Tant visca Mèxic que avui començarem el programa dedicat a tu amb una cançó que no t'he dit, que és México, cantada pel Cristian, eh? I desitjant-li que s'ho passi molt, molt, molt bé ell i la seva dona, però sobretot per tu. ¿Vale? ¡Viva México! I pel Pau, pel Joan Cintas, pel
2: bon
0: Xerín Valdivieso...
2: Bon dia, guapíssimes i guapíssimes.
0: I per la Rosa Montner, perquè tots ens ho passem molt, molt, molt i molt bé. Vinga, endavant.

0: Bueno,
1: parla tu.
0: Sí, doncs, ja que tinc una petició feta per la meva dona, doncs per ella li posarem aquest tema que li recorda molt la seva terra. Vinga, el Quico i el Mut de Ferreries.
1: Ah, i el Mut de Ferreries. Ah. El Quico, el Peyu,
0: el noi,
1: el Mut de Ferreries.
2: Sí, sí.

0: Molt bé.
1: Molt bé. I han ballat la jota.
0: I tant, Maricín, ets... Bueno, esclar, ets a Catalunya. Jo sempre dic allò, que tinc... Soc ciutadana del món. Tinc la sort de ser catalana. I la immensa dicha d'haver nascut a Sants, ¿vale? I després, per acabar-ho d'arreglar, em moriré amb el lloc a davant del mar més bonic que hi ha, que és Arenys de Mar. ¿Vale? O sigui que... Eso. Felicitats, Maricín, t'estimo. Glòria! Hola, guapa!
2: Hola!
0: Què tal?
3: Hola!
0: Com m'enrotllo de bon dematí, eh?
2: Home,
0: després t'explicaré, després explicaré el per què.
2: Val. Deixa'm com que deixar la cançó a la Maricín, li envio un petonàs a la Maricín com un castell.
0: Molt bé, Maricín.
2: D'aquells que trenquen ulleres, saps d'aquells que trenquen ulleres? Sí, ulleres, els que em portem d'ulleres.
0: I els que no ens les hem de treure perquè si no ens trenquem, sí que és veritat.
2: Amb aquesta musiqueta tan maca els peus anaven sols, eh? La pota no és el meu, però...
0: No, però...
2: De ballar-me, tu?
1: Sí, home.
0: Però la jota no és el teu. I ara et parlaré d'una cosa que potser una miqueta també és el teu. Però jo quan sento la gaita, els gallecs, m'emociona.
3: I l'asturiana...
0: La gallega i asturiana.
3: I quan
0: sento l'himne aquell que no deixaven cantar, però que es tocava en flauta, jo vaig viure allà mig any, i tenia una veïneta que la tocava, és una cançó euskera, o sigui, d'Euskadi, Bueno, ara se'n diu el País Basc. Doncs,
3: de Bascongades.
0: Entes eren les Bascongades. Ara és el País Basc, com ho tenen que ser.
3: Bascongades.
0: Doncs, també m'emociono. O sigui que... I un xotis, nena.
2: A veure, ara anava a dir jo. I la Xerín, que ens faci 5 cèntims del xotis, Xerín.
0: És que el xotis...
2: 5 cèntims del xotis, Xerín. A veure, explica, Xerín.
0: Jo soc machula. Ella que és...
2: Machula, xula, eh?
0: Ella, també li posarem... Ella és la imatge perfecta d'aquell xotis que diu jo soy más chula que un ocho, tengo más humos que un tren, perquè si no, no s'explicaria que una dona amb 83 anys...
3: Vaya por Dios.
0: Porti el ritme. El ritme que està portant sempre, però sobretot...
2: Fica per molts anys.
0: Sobretot el que està portant amb això del dinar aquest que fan. Que jo, la veritat, l'últim que vaig fer... Així amb...
2: Sí, que et van passar les ganes. Ja ens hem donat compte que et van passar les ganes.
0: D'això, vaig dir, jo per què vull treballar tant si ja he treballat molt a la meva vida? Podem fer festivals, podem fer coses agradables, però liar-me amb tot el que està liant-se aquesta dona, que a més... és capaç de vendre-li neveres als esquimals. És que l'hòstia... La veritat, eh?
2: És que, a veure, Rosa, una cosa és... Temps era temps amb música i la tenem a la cuina. A la cuina és que
0: no,
2: li pega
0: no.
2: tant.
0: Sí, clar.
2: Anem a la cuina...
0: Sí, anem a parlar de dinar.
2: Anar a menjar bo, digue tant, anar a menjar bo.
0: A més, s'ha juntat amb l'altra boja, que també fa uns diners, que som... 100 persones o 100 i pico que venen de tot Catalunya, a més.
3: Bueno, però els dinars no els fem nosaltres.
0: Però allà van al restaurant. Clar. Això sí, no és molt
3: aquí
0: diferent.
3: Aquí sí, aquí és un catering.
0: Perquè el del catering...
3: Mira,
0: el primer dinar que vam fer, que tu vas venir, que es va fer allà als mariners,
2: sí.
0: Si allò existís encara, jo continuaria fent els dinars. Però el segon que es va fer allà...
2: Els oients estem sense menjar, Rosa, des de llavors.
0: Ja, no m'he creu
2: sense
0: nada.
2: Sense menjar.
0: No, perquè teniu...
2: Aquí,
0: per això...
2: aquí estem de primers, per això que no mengem.
0: Per això vam fer després a l'anem a la cuina.
3: Clar,
0: perquè
3: això...
0: no es quedi ningú. Ah, és que... la unió fa la força.
1: Sí.
0: Ja està.
2: Pues sí.
0: I fem l'amor i no la guerra.
2: Els apuntats estem apuntats, Xerín?
3: Sí, que esteu apuntats. Esteu apuntats.
0: Jo tinc de discutir amb ella un... Jo també, no? Però tinc de discutir amb ella un punt que l'any passat hi va haver una mica de conflicte, però per lo de més, cap problema.
2: L'any passat que jo me'l vaig perdre, me canso la mà, per una fuerza mayor.
3: Ja. Bueno, tu estabas descansando, tu estabas descansando, ¿eh?
0: Sí.
2: Estaba descansando, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
3: Sí.
2: Ja estava cansadita de descansar.
0: Sí. Escolta'm una cosa,
3: no pots vindre per això perquè estaves esgotada ja i diu, no puc anar fins allà, de tant descans.
0: De tota manera, Glòria, jo ahir la tarda em vaig passar la tarda al quiròfano. I aquí estoy.
2: ¿Feies d'infermera?
0: No, carinyo.
3: Que bueno.
0: Però vaig conèixer amb un personal, que després els hi dedicarem una cançó, que un xaval, un madrileny, per cert, el que no li vaig preguntar si era del Barça o del Madrid perquè em va semblar que no tocava.
3: Lo buena bunda.
0: Però un xaval tan maco i tenia la meva germana al costat. I la meva germana no li agrada, però jo vaig a un restaurant i em ve un cambrer, un noi guapo, jove, no? I em diu, què volia? I li dic, com te dius? Em diu el nom. Dic, on em venen? Diu, de què? Dic, per comprar-me'n un... Es diu Xavier, per exemple, o es diu Joan. Dic, per comprar-me'n un i portar-me a la casa.
2: Sí.
0: Això.
2: Una bona idea, si es pogués, oi?
0: Tinc una amiga i una germana que davant d'elles no ho puc fer, però s'emprenyen. I clar, ahir va pensar, ara li dirà això a l'enfermer, que de veritat era un xaval jove, potser tenia 25 o 30 anys, però, imagina't, podia ser el meu net, però era molt, molt maco, de veritat, i molt guapo. I llavors, un moment que se'n va anar amb la germana, li dic, te voy a decir una cosa que no te la puedo decir si está mi hermana. Li vaig fotre el rotllo, no? I llavors li vaig dir, goba, mañana te pongo una canción. I em va demanar el Bob Marley. O sigui que després, ara ja ho he explicat, no caldrà que ho torni a explicar.
2: Pues molt bé, reina. O sigui que tu no et va passar res, estaves a quiròfon, però no va passar
0: res. Vam fer una rialicis o alguna cosa així.
2: Però, reina, potser no sabia. No me n'he assabentat,
0: Fa un mes, és que fa un mes em van fer unes infiltracions a les lumbars, per portar el mes de novembre, que anava a base d'antiinflamatoris i de tot. I en última hora vaig anar a la unitat del dolor de l'assistència i em van fer això. I ahir, com que l'altre no em va anar bé, les infiltracions no em van anar bé, em van fer una altra cosa que es diu riàlisis, em sembla, o alguna cosa així. O riòlisis o alguna cosa així, que vaig estar mitja hora al quiròfano només, i era ambulatòria.
2: La qüestió és que amb una la posin a punt, que és el que
0: i aquesta nit he dormit...
1: Li van tirar 3 en 1.
0: Exacte. I aquesta nit he dormit com un àngel. Un àngel que dormi.
2: Com un àngel, veus el 3 en 1 que diu el Joan?
0: Sí, anava d'això més o menys, eh?
2: D'això es tracta.
0: De tant
2: en quant el 3 en 1 i et vols amb tu.
0: El que passa és que era amb anestèsia local i quan passava el líquid que passa fins al turmell, la veritat és que me n'en recordava de la mare de l'americà.
2: Del padrí.
0: No, de la mare no, de la mare del Trump, que ha fet un... corre un WhatsApp que està ell escrivint. Querida madre... Te felicito porque gracias a haberme tenido a mí, está pensando en ti todo el mundo.
3: Ay, bueno, qué bueno. Qué bueno.
2: Yo
0: quiero
2: un
0: escudito
2: al Joan, ¿eh?
0: Sí, se acuerda de ti todo el mundo.
3: Muy bien, muy bien.
2: Sona més acudit del nostre Joan, sí.
0: Exacte.
2: Això sí.
0: Bueno. Vinga, ni quina cançó vols, amor meu?
2: Pues mira, no he tingut temps avui de pensar què vull.
0: Posa per Joan. Te va tocar.
3: Això li toca al Joan.
2: Pues som-hi.
1: Mira, pues posarem en Serrat en Mediterrània.
0: Ai, que bé.
2: Pues que és el més maco, Mediterrània.
3: Li van fer l'altre dia una entrevista a la tele.
1: Sí.
3: ¿La vols veure?
1: Sí.
0: Ah. Yo lo veo todo por WhatsApp, veo todo lo de Serrat.
3: Por WhatsApp.
0: Ay, por WhatsApp, por YouTube.
3: Ah, vale.
2: Pel YouTube.
3: Pues jo no l'ho
0: veig tot.
3: Jo ni...
0: Com que no m'agrada veure la guerra actual, em poso al YouTube i poso la història de Catalunya, la història de Barcelona, la història dels musulmans, la història dels gitans, que, per cert, eren originàriament són hindús. Dóna gust de veure aquest programa, d'escoltar-lo, no el veig, l'escolto. Pues sí, i tant, es pot veure, però com que jo sempre faig alguna cosa...
2: La cultura.
0: Això, m'agrada molt escoltar tot això. Si poses Madrid, te cuenta todo lo que no sabes de Madrid. Ah, sí? És una meravella. I de Serrat, pues todo también.
3: Sí, yo porque salió en televisión sí. Y lo escuché.
0: Pues en el YouTube, cuando no tengas ganas de ver, porque això sí, com que no veig les notícies, perquè no tinc ganes de saber de pandèmies, de guerres, i tot això, doncs el que faig és escoltar les altres guerres. Perquè t'asseguro...
2: Que n'hi ha moltes, que n'hi ha moltes.
0: No les d'ara.
3: Que han habido muchas.
0: Com es va formar a Barcelona... com van entrar els romans, com van entrar després, no sé si van ser els fenicios, no sé, perquè l'ordre de los factores...
3: Bueno, que agafes molta cultura.
0: Todas eran... Sí, hombre, y tanto. Hombre. En esto estoy de acuerdo.
3: Claro que sí.
0: Luego, recibieron muy bien a los judíos, que los habían echado de Toledo. Y recibieron muy, muy bien a los judíos. Mira que yo en estos momentos estoy muy cabreada con los judíos, ¿eh? Pero también estuvieron muy unidos, porque, claro, gente culta, gente con unas manualidades infinitas, en fin, muy bien. Fins que van veure que eren massa bons. I com que eren massa bons, també els van fer fora. Els jueus.
2: Des que el món és món, passen totes aquestes coses.
0: I de mala manera, o sigui que amb tots els respectes, la humanitat, com diu el Justo Molinero... Som la gran chapuza de Dios. Ja està. I no hi ha mal.
2: En fi, pues sí.
0: I crecer.
2: Bueno, macos.
0: Vinga, va. Pues posarem Mediterrani, que em sembla que tenim una trucada.
2: Bon vale? Cap de setmana i una abraçada molt, molt gran.
0: Més que
1: molt
0: fort.
1: Bé, igualment.
0: Vale, adéu, guapo. Adéu, guapa, preciosa, petons al jardí.

0: Molt bé, doncs ara, pel meu estimadíssim, i sempre el porto dintre el cor, encara que no me'n recordés del seu nom, Francesc Coll, escoltarem Raïces de les muntanyes, o Raïs de les muntanyes. Escolteu-la perquè diu que és una lletra fenomenal. ¿Vale?
1: Que és una canción del alma, para el alma.
0: Para el alma, evidentemente.

0: Vinga, no estem a Setmana Santa, però les saetes són com les sardanes. Sí. Són maques tot l'any. Bé, canviem.
1: Ja és l'hora.
0: No, trucarem després. Ara posarem pel Joan del carrer Sant Josep, o pel Josep del carrer Sant Joan, perquè no m'ho ha aclarit mai el collet. Posarem a la Mònica Naranjo amb Sobreviviré. ¿Vale?
1: Vale, a chillar un poquito.

0: Bé, i després d'escoltar la Mònica Naranjo, jo ahir vaig estar, ja ho he explicat abans, a la clínica Corachán, i vaig conèixer un personal fenomenal. Entre ells, bueno, no puc dir més d'un que d'un altre, el que passa és que amb aquest hi vaig tenir més tracte. L'anestesista que hi havia en el quiròfano va ser el més amorós del món, el que passa és que no sé el seu nom. I el noi, que es diu Javier, és un nano molt maco, molt guapo, i li vaig dir que avui li posaríem una cançó, li vaig dir com ho podia escoltar i tal, i em va demanar una cançó del Bob Marley, però com que jo no parlo ni anglès ni cap llengua així, doncs perquè no me les han ensenyat, doncs aquest míster que tenim aquí, que és el més millor del món mundial, ens dirà el títol de la cançó del Bob Marley, que així com el reggaeton a mi no m'agrada gens, el reggae m'encantava. O sigui, endavant.
1: Avui escoltarem No Woman No Cry de Bob Marley.
2: Ah, vale. Molt mac, eh? Sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats a aquest creuer MV Ondius i, en paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Per la seva banda, Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. Seguim parlant de Rodalies perquè recordem que avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei, que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida. I anem ara amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris. L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodox han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic and Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán a partir d'un quart de 5 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca ara la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
5: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
9: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
10: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
9: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
11: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
12: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
11: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
12: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
11: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
12: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
11: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
16: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
15: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
17: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
18: Moonbikes a Arenys de Munt.
15: La teva botiga de bicicletes de referència.
18: Treballem amb les millors marques.
15: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
18: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
15: Finançament a 24 mesos.
18: Moonbikes.
15: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.

0: terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 11 00.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Ràdio Arenys.

0: Bé, evidentment, ho diem cada setmana, que a l'entrada, a la segona part del programa, trobem a faltar el Leandre. Leandre, carinyo meu, encara que no estiguis aquí, o carinyo nostre, encara que no estiguis aquí físicament i ets etèreament, o sigui que amb ànima, i ets aquí i ets tu. Per tant, com que després de deixar de venir trucaves, donaves l'entrada i demanaves una cançó, doncs aquesta vegada volem dedicar-te una que la vas... No és una cançó, és un poema que sé que t'agrada molt i que és una història viscuda que aquest programa que va néixer per ser consol i record de la gent que estem sols o de la gent que estigui passant un mal moment, per lo que sigui, no pretenem ser el telèfon de l'esperança, però sí volem donar moments agradables a la gent. I a tu, amor meu, el Camilo Sexto avui t'interpreta No sabes cuánto te quiero.
1: Bueno, déjame que diga unas cosas. Leandre, sabem que estàs molt bé, que estàs molt content i estàs molt feliç. I ja sé que surts a passejar uns dies i que estàs feliç, feliç, feliç. Això és el que volem nosaltres. Val, guapo, un petó fortíssim de tots nosaltres i de tots els oients, que tothom t'estima molt i se'n recorda molt de tu.
2: Está amaneciendo. Qué paz refleja tu cara cuando duermes. Ya es casi la hora de empezar un nuevo día y la verdad, reconozco que no me gusta nada madrugar. Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertar. Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada, sonrisa y que me digas buenos días, mi amor. Me encanta mirarte cuando me preparas el café. Te preocupas tanto de lo mío que se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío.

0: Habla.
1: Ah, a continuació escoltarem una cançó que m'encanta, bueno, a molta gent li encanta perquè és una cançó molt maca.
0: És capritxosa.
1: I és La vida és bella, la interpreta el Miguel Bosé i la Noa, i aquesta cançó és per la Núria i el Jordi. Per vosaltres dos, de part nostra, La vida és bella.

0: Bé, ara tu, guapo.
1: Ai. Ah, bueno, aquesta cançó que he demanat...
0: Ja la tens, la cançó del Joan?
1: De la Jennifer Rus. Per això va per totes les dones.
2: Sí, home. Ah,
0: molt bé, gràcies.
1: Per la meva, especialment per la meva, però per totes.
0: Vale, vale.
1: Per totes. Home, esclar que sí.
0: N'hi havia...

0: i perdona, ella és la Xerín. Puto pelota.
1: I s'acabó.
2: Bé, no cal parlar.
0: Tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
3: Bon dia, sóc la Montse.
0: Oh, Montse, com estàs? Ai, que bé. Quina alegria.
3: Home,
0: m'han dit la Montse, però no m'han dit qui era.
2: La Xerín i tots aquí, sí, i tu també.
0: I tu també hi ets amb... amb esperit.
3: Sí, sempre, sempre. Us vaig escoltant allà on estigui, eh?
0: Ai, clar, que sí, carinyo. Quina alegria ens dones, de veritat. Hauries de fer-ho més sovint.
3: I ara ho farem, va. Que us vaig
2: escoltant. Gràcies. Ara vindrà, ara vindrà el dinar.
0: Hombre, i el dinar porta ja quan canti, el Cristian porta una marxa, que és massa, eh? Oh, bueno, el Cristian i el Jan. Molt bé, molt bé. Molt bé, carinyo. Pues moltes
3: bé,
0: gràcies, mira, moltes gràcies.
3: Un dia més, una setmana.
1: Sí.
3: I bé, i així doncs ho passem tots junts superbé.
0: Ets un amor, la veritat que t'estimo moltíssim, moltíssim, moltíssim.
3: Bueno, jo a vosaltres, ja sé que m'heu ajudat molt amb el tema de salut i el meu estat. Per això estic aquí amb vosaltres sempre.
0: Que mona.
3: I és per agrair-vos-ho i bé, mira.
0: Però el teu estat és de campiona. Jo tinc un vídeo, tenim un vídeo de l'últim dinar que vam fer del dinar que vam fer El Temps Era Temps, que sí. Ballàvem la conga, quan va fer ballava el que va posar.
3: Encara anava jo amb dos bastons.
0: I tu, no, anaves amb el carro.
3: Amb el carro,
0: amb la moto. I anaves amb un ritme que no veguis. O sigui que molt bé, Montse.
3: Bueno, aquest any hi tornem, si
0: no
3: vols.
0: Sí, el de la Xerín, clar.
3: El 13 de juny us espero tots.
0: I tant.
2: El 13 de juny, això és. I el mèrit que tienes com a lucha por todo. És una luchadora, és una luchadora incansable.
3: La veritat que sí. Escolta'm, per nom de tothom, eh? Aquesta lluita és per nom de tothom, eh?
0: Sí, senyora. Escolta'm una cosa, Montse, el 13 de juny has de venir per lo del dinar, però el dia 20 de juny hauries de venir al principal, que estaràs en un lloc principal, venint amb la moto, estaràs a primera fila, eh? I de veritat...
3: Bueno, doncs també vindré, eh?
0: Clar que vindràs.
2: Ja, Montse, ja et portaré jo les entrades.
0: Vale.
3: Doncs farem el 20 i el 13, sí?
0: Sí, el 20 i el 13, són les 7.
3: I bé, ja vull una cançó ja per mi.
0: Les entrades al teatre principal són a 7 euros, però no donem dinar.
3: El que valgui. Total, no, jo el que vull que la gent de nens ens veiem tots junts, va?
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
3: Que així compartim vida, que no se'n tracta.
0: D'Arenys només n'hi ha un. Arenys amunt i Arenys amunt.
3: A mi els Arenys, jo sóc persona de la terra, jo.
0: Evidentment, ciutadana del món, carinyo.
3: Jo vaig fent voltes. El que s'ha de fer és arreglar i que no es perdin aquesta il·lusió que ens volen fer robar, saps?
0: Si tota aquesta colla de jueus, el boig del jueu, el boig de l'americà, com si no hi hagués hagut prou amb el coronavirus, ara amb el high virus aquest. I han de fer guerres? Per favor. Bueno, fem l'amor i no la guerra.
3: Nosaltres volem la pau i volem somriure i ens ho volem passar.
0: Sí, senyora. Molt bé, Montse. Estic molt, molt, molt contenta que hagis trucat. Digue'm, amor.
3: Doncs bé, escolta'm, poseu-me la cançó Jo soy rebelde, la Janet, que així aconseguim coses.
0: Molt bé. Vinga.
2: Bueno, Montse.
3: Vinga, va.
2: Que ens has donat una alegria a tots, eh? Hem estat molt contents.
3: Les sorpreses són per com són de dies a dies, va?
0: Molt bé, carinyo.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
1: Bon dia.
2: Adéu.
0: Doncs jo soy rebelde per la Janet, per tot el món.

0: Molt bé. És una meravella, aquesta cançó, de veritat. I real com la vida misma. Hola, Maria Antònia, digue'm, bonica.
1: Bona hora, carinyos. Bueno, escolta, pues mira, ja em direu a veure com s'ha d'anar a comprar o pagar els tiquets del dinar i del...
0: La Txarín.
2: Maria Antònia, mira, a partir del dimecres, aquest que ve, de una... quan acabem el programa de la cuina, de una a una i mitja estaré aquí, la Maria José i jo, i llavors pots agafar els tiquets aquest dimecres, o sigui, o el pròxim, quan vulguis, val?
1: Molt bé, carinyo.
2: O sigui, vinga, que,
1: el dia 13, dia de Sant Antoni, home.
0: El dia de Sant Antoni, el dia de Sant, exacte.
2: El dia de Tu Sant, o sigui, que...
1: El meu i el de tots els que ho celebren.
0: El meu Antonio.
1: El dia 13, doncs, perquè se'n recordi.
0: Sí, senyora.
2: Claro que sí.
0: I també podràs comprar l'entrada del Teatre Principal per l'altre dissabte. Les dues.
1: El mateix dia.
3: No
0: les tindran encara aquest dimecres? Bueno, doncs aquest dimecres no. Vale, ja t'ho direm.
1: Bueno, pues mira, jo seguint amb aquest tipus de cançó he trobat una que diu volem la pau, volem la pau. A veure...
0: Qui la canta?
1: Ja li he dit, el Dani Miquel, ja li he dit al jove.
0: Vale.
1: Que l'Anna vagi buscant. I vinga, a passar un bon cap de setmana... I agafeu paraigües, que diu que plourà, sí.
0: Bueno,
2: escolta, vale. Maria Antònia...
0: Demà diu que farà un dia preciós.
2: Maria Antònia, només una cosa, que no serà solament aquest dimecres que ve, Estaré dos o tres dimecres...
0: Fins al dia 13.
2: Fins al dimecres.
0: Fins clar. Al dimecres, abans del dia 13, no?
2: Bueno, no sé, jo ho diré, però bueno, que no cal que vinguis aquest dimecres, sinó l'altre, però no molt més, perquè jo això ho tinc que pagar abans de que arribi el dia.
1: Claro, jo per això preguntava, digo... Ja
2: sí,
1: diré.
2: Sí.
1: Els dimecres, quan acabis el teu programa.
2: De una a una i mitja, d'acord?
1: Molt bé.
2: Gràcies. Aquí a la ràdio,
1: Sí, senyora. Vinga,
3: i si no tens entrada, et tocarà rentar plats.
1: Hombre, escolta,
2: són desechables, són desechables.
1: Jo tinc rentaplats, perquè mira, quan monto una casa, el primer que faig és comprar un rentaplats.
0: Sí, senyora.
1: Perquè no m'agrada per res rentaplats, tu.
0: Jo no entenc com amb lo aerodinàmica que és i lo moderna que arriba a ser, sí. La Txarín no té rentavaixelles.
2: No ho puc entendre.
0: I a més sempre té gent.
2: No m'agrada. Vaig tindre, quan van sortir, el meu marit em va donar la sorpresa, que era el meu aniversari, em va portar, van trucar a la porta i era un Miele. Un rentaplats Miele, me'n recordo.
1: És el que els anava a dir, que sempre els tinc tots Miele.
2: El meu era Miele.
1: Los alemanes.
2: Sí, i us vaig fer servir tres o quatre vegades, i quan van vindre a canviar-me la cuina, li dic al senyor, dic que el rentaplats està bé, dic, no fa canviar-lo. I quan el treu, està podrit, com que ho havia fet servir tan poc, pues que havia quedat allà, i bueno, ja mai més, no vull rentaplats.
0: És una delícia.
2: Sí, ja ho sé.
0: Bueno, guapa, que se'ns acaba el temps.
2: Eso sí.
1: Txarín, pues perdona que te diga, pero es más ecológico, ¿eh?
0: Sí, senyora.
1: Porque
2: si
1: no gastas más agua.
2: Bueno, mira.
0: Bueno, no fem l'amor i no la guerra, vinga.
1: Volem la pau.
0: Escolta'm, vale, penya. Posem aquesta...

és el camí de la pau que volem.

Doncs ara escoltarem un mix, però de fet és els cors de Nabucco, amb la versió de la Marina Rossell, que és una meravella. Aquesta cançó està dedicada a tothom, però sobretot a la Montse Fita. Vale? Vinga, carinyo, per tu i per tots.

Bé, doncs, després d'haver escoltat aquesta meravella de cançó, posarem... no caldrà que sigui mix, poden ser les dues. Primer, porto un escut al pit, perquè demà juga el Barça i el Madrid, i ens hi juguem la Lliga. I després posarem, acabarem, ens despedirem i acabarem amb l'himne del Barça. Ah. Vale? Vinga, endavant. Molt bé.

0: Bé, doncs ara escoltarem per demà, per donar-li més força al Barça. Ferran Missé, per tu, per tots els tots els culers, pels Fita i pel Ricard.
1: Home, per favor.
0: I pels Fites i pels Fàbregues. Coño, és que no me'n recordo, se m'acumula la feina, eh? Bueno, total, l'himne del Barça, que el va escriure la lletra el Josep Maria Espinàs, doncs, l'himne del Barça. Però cantat per Joan Manuel Serrat. Vale? I després tenim temps de despedir-nos, no?

0: Bé, i tenim 4 minuts per despedir-nos. No els gastarem tots, perquè si no, si no sortim puntuals, després ens foten bronca. Per tant, la setmana que ve, si Déu vol, tornarem a estar aquí.
1: Sí.
0: Els que vinguin.
2: Els que estem.
0: En Joan Cintes.
1: Sí, bon cap de setmana a tothom.
0: En Porres.
3: Que passeu un bon dia.
0: A lo millor el Julio, a lo millor el Cristian, a lo millor el Jan.
3: En Jan.
0: La Charín.
2: Bon cap de setmana, guapíssimos
0: i marquíssimes. L'imprescindible Eric.
2: Que mono
0: és. I el Pau i la Rosa Montner, perquè junts ho passem
3: molt
0: i molt bé. I us deixem amb la meravellosa sintonia i no la més menys fantàstica, extraordinària i sensible veu del meu estimadíssim Joan Borràs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb dues víctimes mortals a la Nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els dos conductors dels vehicles. Es tractava d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre de 50, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues, són ja 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Marxem ara fins a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ha posat en marxa avui l'Avenir 3 dies a la República, una aventura digital que permet descobrir la història local d'una manera immersiva i participativa, una activitat que està especialment adreçada a joves a partir de 12 anys. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
2: La proposta consisteix en un recorregut geolocalitzat pel centre de la ciutat, en què els participants es posen a la pell de la ciutadania dels anys 30 i prenen decisions en moments claus de la Segona República. L'experiència es pot fer amb el mòbil, dura entre 60 i 90 minuts i té un recorregut d'uns 2,5 km. Basada en fets reals i amb continguts assessorats per l'historiador José Fernando Mota, l'experiència combina joc, investigació i presa de decisions per donar a conèixer episodis destacats del passat de la ciutat. L'activitat s'incorporarà com a recurs educatiu per als instituts dins del Pla de Dinamització Educativa el curs vinent.
1: Passem també per Rodalies, que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. Sempre veuen tres de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre que s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova, Sant Andreu Comtal i Ripoll. A més, recordem que el servei torna a ser de pagament a partir d'avui. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de 5 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. A més, ahir en futbol sala, la victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera plaça de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Benvingudes, benvinguts. Gràcies, Eric, per donar-nos l'entrada. Poques coses us puc dir d'aquest dissabte 9 de maig. Bé, un dissabte que es presenta, déu-n'hi-do com es presenta, al maig molta gent, els estudiants i els esportistes s'ho juguen bastant tota cara o creu en aquest mes. Cada un parla de les seves experiències, jo et deixeu perquè m'agrada parlar de la meva també. Jo el diumenge passat, a prop del migdia, era un home feliç perquè estava a casa, estava a la meva terrassa i tenia un petit solet, tenia dos diaris, tenia dos llibres també, un suc de taronja, la ràdio, i estava sol, no?, aquells moments que no es paguen en diners. I en tot plegat, com sempre, la ràdio, doncs, bum, salta la notícia, dissortada notícia, que un home ha matat una dona a gavinetades en ple Esplugues. Dic, òstimes, dic, ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser. Després llegeixes una mica les notícies i resulta que no gaire més tard és una dona que mata gavinetades el seu marit, o el seu marit, o el seu company, perquè aquestes coses tenen d'estar avui. Després, també gavinetades al Port Olímpic, gavinetades a Hospitalet, dos policies municipals ferits a Martorell, també en gavinetades. Seria potser una mica llarg d'explicar, no? I després te lleves i bum, i a TV3, escolta, en Arenys de Mar han detingut un que volia violar i que una mica més assassinar a una noia via app, que aquí portem un psicòleg que també seria un tema per parlar-ne, això de les apps que trobes en gent que t'estima i gent que no t'estima, però que sempre t'acaba demanant diners, no sé per què. I en qualsevol cas, vivim en un món bastant convuls, bastant estrany a vegades. Encara no havia saltat el del vaixell aquest, de l'Orius aquest que venia. Això ho deixem ja per un altre dia, que també en parlarem. Però, esclar, no guanyes per ensurs. Jo dius tan sols una cosa, perquè hi ha gent d'Arenys que no coneixi Esplugues de Llobregat, a part de que hi ha una multinacional d'alimentació molt important que té la seu allà, que ara precisament està a Mere. Està a Mere perquè treuen la gent al carrer, perquè els hi sobra gent, i en canvi el nostre govern de la Generalitat dona diners al tercer sector, que està molt bé per la gent que ho toca, perquè cada vegada hi haurà més gent que ho necessiti. Perquè si l'empresa privada, el segon sector, no treballa, voldrà dir que hi ha més tercer sector de gent que ho necessita. El primer sector vola sol perquè és un altre, que és l'administració. En qualsevol cas, Esplugues de Llobregat té tres capes. Té la capa sud, que no hi pots anar-hi, no pots anar-hi a partir de quan es pon el sol. Això és real, perquè tinc amics, clients i saludats que et diuen que, per favor, arribis abans de les 7 o abans de les 8, perquè el barri on t'estic, doncs ja d'allò, i fa por, fa basarda. Hi ha la capa mig, que és el centre, que és un gent normal, on te passa l'N2, o passava l'N2, ara hi ha les dues, és al final de la diagonal, i després aquí on t'ha passat aquest crim, que és la part noble, la part que està tocant pràcticament a Barcelona i on hi ha una gent d'un nivell important. Jo no ho entenc, no entenc com una persona que han detingut el 2022 a Burgos pot estar el 2026 a Esplugues campant. Després serà psicòtic o serà també d'algú pobre noi, perquè ara tots són psicòtics, eh? Com maten algú i diuen aquests crits en àrab, tots són psicòtics i no hi entra. Però esperem que no ens arribi, però serà complicat que això passi. No sé, ho faig com a reflexió, no com a tema, perquè el fàcil és mirar cap a un altre cantó, però com que això va venint, doncs, i aquí a Arenys ja ens hi hem trobat, dissortadament, amb aquesta detenció, doncs, com a mínim, caldria ser prou conscients. Perquè, si no, passa que agafes un d'aquests dos diaris que parlava abans i hi ha certes forces polítiques que ho estan pujant.
I Catalunya, com que sempre és diferent, no és que sigui Espanya, sigui diferent, és que Catalunya en té dos de forces d'aquest tipus. I veurem dintre d'un any què passa amb tot això. Res més. Escolta'm, jo que avui a l'Espanyol tingui molta sort, però és que demà a Can Barça també hi haurà. Jo el que vull dir és simplement que amb totes aquestes notícies m'ha recordat que, esperem que no, però que algun dia Plaça Catalunya pugui acabar.

0: La jaqueta metàl·lica. Escolta, la persona que tinc aquí, a part de ser un aranyenc de pro, algun dia els amics, els bons amics de l'agenda, potser el nominaran per aranyenc de l'any. També agrair a l'agenda que ens hagi recordat dels 200 programes la setmana que ve. És una persona que té molt sentit comú, que és ponderat, que és molt rigorós, és a dir, tot el contrari del que sol ser servidor, i però que a la vegada mantenim una molt bona relació. Quan va passar totes aquestes coses aquest diumenge al matí, el vaig trucar, vaig posar en contacte amb ell. Diuen els executius d'aquestes multinacionals que valoren pels contactes que tens i com truques com s'hi posen, no? Jo amb el Josep Torrents i Missé sempre he tingut la sort que sempre s'hi ha posat. I aleshores era parlar una mica del que estem vivint, d'aquesta societat en general, i per què millor que un psicòleg humanista que ens orienti una mica. I hola, primer, Josep, benvingut.
1: Hola, benvingut, gràcies per convidar-me. Feia bastant que no em convidaves,
0: Feia bastant, no? Perquè això, saps que va en relació al que demanes, al caché, saps? I els nostres representants es posen d'acord.
1: Els representants.
0: Els managers,
1: jo ja dic, el Joan no fa bastant que no estic aquí.
0: Jo, és un plaer, saps que aquí és casa teva, que a més, com tothom sap, té els seus programes aquí.
1: És a casa meva també.
0: I si és que hi ha casa d'algú, que deia que hi ha casa d'algú. Que deia que hi ha el CISA, no? I jo dic, escolta, anem a parlar. No sé, des del meu punt de vista també humanista, per què estem vivint tanta violència actualment?
1: El per què? Bueno, poden ser molts els motius perquè hi ha tanta violència. La violència què és? A veure, plantegem-ho. Té que veure amb l'agressivitat. Què és l'agressivitat, no? És una frustració, és un instint, és algo que hem après socialment, no ho hem après a casa, vull dir, és una mica de tot, no? Però ara sí que és veritat que apareix en forma de frustració perquè, a veure, no totes les capes socials són iguals, no totes les parelles, no totes les famílies són iguals. Diguéssim que hi ha una desigualtat notòria.
0: Cada vegada més, no?
1: Mare'm?
0: Cada vegada més.
1: Cada vegada més hi ha més desigualtats, no? Aleshores, doncs, pot aparèixer de moltes formes, no? Esclar, aquestes notícies trepidants que expliques a mi em posen els pèls de punta, però s'han de comentar i s'han de dir, no? I això d'aquí, ara, fora de micròfon, ho comentàvem, ho tornaré a repetir en un programa d'un company nostre, en Benet Maimí, justament em va convidar, doncs, a una de les seves tertúlies. No recordo el dia, justament era el dia que va esclatar, bueno, la guerra d'Estats Units amb Iran, que van sortir els primers míssils, i aquí va haver-hi el nostre amic Manolo, que va donar doncs, el seu punt de vista com a analític internacional. No vull recordar la figura d'ell, però molt lloable i, a més, un gran savi, no?
0: En sap,
1: en sap molt, i llavors ell va parlar una miqueta de

0: què passava, i va parlar amb recel i amb molta por d'aquest arsenal nuclear, doncs, que es disposa avui i que ell, doncs, fa 30 anys enrere ja va comentar de que hi havia l'arsenal nuclear ja, diguéssim, per autodestruir el planeta. Això és molt gros. Llavors es va parlar, va fer l'anàlisi, jo vaig quedar, doncs, estabornit, la veritat, i el Benet, doncs, a l'última ronda ens va dir què en pensàvem per tancar el programa. El programa anava de valors i joventut, eh? Fixa-t'hi, vam anar a parar una cosa a l'altra. Però jo vaig dir una cosa, cada vegada que es parli de l'infern, jo parlaré del cel. I el cel què vol dir? Amor, compassió, vol dir altruisme, solidaritat, vol dir tendresa. D'això estic parlant i sempre ho he fet, però ara en parlaré més encara. Per què? Perquè parlar de tot això d'aquí és parlar de la foscor, parlar, doncs, diguéssim, de la por, no? Que també m'agradaria parlar-ne una miqueta, no? Però jo, diguéssim, parlaré molt de l'amor, de l'autoamor, de l'autoestima, de la compassió, de l'acceptació, del perdó. Si no es parla, tot això d'aquí s'esvairà.
1: Em sembla molt bé. El que passa és que què pots fer davant de tot això com t'amenacen amb un ganivet?
0: A veure, això ja són... A veure, si a mi m'amenacen, doncs, bueno, això és la por. A veure, ja que la cosa va de por, doncs, diguéssim, què és la por? És una emoció lògica, una reacció del nostre organisme davant d'un estímul o situació amenaçant. A veure, o m'enfronto o me'n vaig. A veure, el
1: són
0: fet...
1: les dues sortides.
0: Són les dues sortides. El fet és que, a veure, si m'amenacen, a veure, jo el que faré principalment és fugir i mirar de buscar, doncs, que no prengui mal.
1: Escapolir-se de l'escomesa, no?
0: Sí. però, esclar, és un estat d'alerta, no? La por ha d'aparèixer en el moment just i necessari, no? Llavors pot sortir de forma positiva o de forma malaltissa. De fet, el que està malalt és el que té el ganivet, ja. El dia psicòpata, no sé si té aquest nom, si no és una persona que està desequilibrada, una persona que per defensar-se necessita una eina, una persona que, a veure, es mostra superior a tu perquè té una eina. M'està dient molt d'aquesta persona, no? És una persona fosca, una persona que poder li falta molt, molt, molt d'amor. O perquè aquesta societat, doncs, cada vegada hi ha dos bàndols, com deies tu, no? Un que són els rics, els altres que són els pobres, els que tenen i els que no tenen. Bé, estem en una època de canvi i nosaltres, a veure, jo procuro estar centrat cada dia. Centrat vol dir equilibrat. Per què? Pues perquè tinc certs ànimes que estic acompanyant, i això ho faré sempre, fins que el meu cap, doncs, m'ho permeti, el meu cos físic. I a veure, ho faig d'aquesta manera, recordem-nos-en. Soc pesat? Sí, però és que ho haig de ser-ho, no? Autoestima, compassió, acceptació, perdó, aprendre dels teus errors. Si no, la humanitat s'esvairà. Estem canviant. Poder per això surten, doncs, diguéssim, aquests conflictes. Què és el que persegueixen? Doncs que no canviem, simplement que es mantingui un estatus, que es mantingui una societat governada per persones que tenen diners o que es creuen una mica superiors o que tenen més no sé què, no?
1: O més poder.
0: Més poder. Bueno, això ha d'anar canviant. És que és així, sempre tot ha anat canviant. I ara, doncs, hem de reforçar aquesta part interna. El viatge ja no és exterior, pel que veig, sinó que és un viatge interior.
1: Fa falta més gent com el Pep Torrents, això està clar, no?
0: Tampoc és així, no?
1: Però realment que tingui aquesta visió de la vida, no?
0: Bueno, n'hi ha hagut d'altres, eh? Jo, perquè ja em coneixes, i... Bueno, el que passa que arriba una certa edat biològica que tens que dius, bueno, ja en saps, et queda molt per aprendre, però el discurs, que és el que sents, el vas millorant, i en definitiva no penso parar, perquè és fantàstic. Doncs creure amb la llum, pròpia i amb tot això que parlava.
1: A més, és, com que ens coneixem de temps, si somric perquè, a més, n'està convençut. Ja de petit ja era així, saps?
0: Ja de petitet ja era així.
1: I no ha millorat amb l'edat.
0: No.
1: Ha seguit amb aquest altruisme, aquest bonisme, amb aquesta idea de solidaritat, amb aquest ajudar l'altri. Si estic aquí i et puc ajudar, ho faig. No en doni res, vull dir, aquest esperit, no? I ho demostra. Ell ha escrit diversos llibres, ara també en parlarem. Escolta, però tu ets psicòleg humanista, a més, ja, com deia, jo sempre el conec igual, ja vas néixer així, d'alguna manera, no? Perquè ell venia del món dels números, de la banca...
0: Ah, sí, sí, sí. Domino el tema.
1: I ell va veure una llum i va dir... I potser va ser dels primers, que jo recordi, que es va tirar a la piscina, a vegades sense aigua, del món de la psicologia, del món...
0: Sí, ja fa uns quants anys,
1: per
0: això.
1: Per això mateix t'ho dic. Aleshores, parla en criteri. Jo la meva pregunta que et faig és com la gent que et ve a la consulta, avui que hi ha més gent que mai que té algun tipus de trastorn, començant per tots, perquè si ens passéssim, tothom sempre té quelcom, què ens està passant? Per exemple, una de les coses que diuen del segle XXI és una paraula que jo quedo parat, però cada vegada en els tractats que va surt més, que és l'ansietat, per exemple, no?
0: Per exemple, sí. L'ansietat, a veure, apareix en moltes...
1: Però què és l'ansietat?
0: L'ansietat?
1: Senyor professor, què és l'ansietat? Què explica? Bueno, l'ansietat, no?
0: No, l'ansietat, a veure, diguéssim, és forma part del nostre cos i és una reacció del nostre organisme també davant d'una situació alarmant o amenaçadora. Però t'ho explicaré a la meva manera, que a mi m'agrada molt, no? És un avís. A veure, quan naixem...
1: T'exhorto que ho facis.
0: Gràcies. Bueno, ja veig que aquest programa està fluint molt més del que em pensava. Jo ho explico d'aquesta manera. A veure, per mi no és una emoció tan sols. És un estat. És un estat que té que veure el que penses, el que sents i el que et diu el teu cos. És un estat mental en el que, primer de tot, ho notaràs perquè tens unes preocupacions excessives per quelcom, et preocupa alguna cosa, et fa patir alguna cosa, li dones voltes, més voltes, no? Pot ser de qualsevol cosa, des de feines de la casa, des de que estàs treballant i no et surten els números, des de que no vas bé amb la parella o els teus fills...
1: Però per què és una epidèmia?
0: És una epidèmia, sempre ho ha sigut, eh? Mm-hmm. Que passa, ara tenim més remeis, i de veritat que n'hi han de molt, molt ben parits, que si hi ha espai te'n parlaré una mica. L'estat mental. Després què passa? El que penses es transforma en emocions. Vull dir, a vegades els pensaments són els responsables de les nostres emocions. A vegades hi ha emocions que són les responsables dels nostres pensaments. Què puc sentir-me? Bueno, puc sentir ira, puc sentir tristesa, melangia, culpa... Depèn del circuit mental. I llavors el cos també respon. No ens n'oblidem del cos. Com? A veure, podem tenir una falta de control, palpitacions, una respiració ràpida, vòmits... Bé, és que ja cada persona reacciona de molta manera.
1: Hi ha casos, que no diré que siguin extrems, perquè és un dels temes que a la ràdio es toca cada 2x3... sobretot a les ràdios comercials, però suposo que té de tindre el seu mercat, sí. Perquè si no, no... Que sembla que vagis a morir, no? Que tinguis com un atac de pànic.
0: Sí, l'atac de pànic. A veure, l'atac de pànic, a veure, no el confonguem. És com un atac d'angoixa. Pànic, d'on ve? De por. Pànic, no? Ve de por. És un atac de molta, molta por, no? O sigui, una persona, imagina't que té por o fòbia a les alçades, no?
1: O l'escalada, no?
0: O l'escalada. Ara te'n parlaré d'això. Té por a les alçades o a l'escalada, no? Que jo m'hi he trobat amb això.
1: Què dius, ara?
0: Sí, ara t'ho explico, perquè val la pena. Llavors...
1: Però tu no suposo que ho tens dominat, tens eines com per superar.
0: Les eines hi són, però imagina que jo tinc un atac de pànic a l'escalada. És quan faig una travessa i em veig obligat a fer una escalada, Pot ser pujant o baixant. Llavors, amb això què passa? Doncs que entres en xoc, no reacciones, no saps com enfrontar-t'hi, quedes parat. Això em va passant a mi, justament a la Serra del Cadí, que em preparava per anar a fer el Cerví. Parlo de molts anys, però jo estava il·lusionat en conquerir el Cerví, que no és una escalada d'aquestes de timba, no, és un tercer grau, que és fàcil, però, esclar, vas veient...
1: Quan vas pujant,
0: dius, aquí sí caic.
1: Aquí no venen els del RAC, eh?
0: No hi ha temps. Però, bueno, fent la pràctica, doncs, amb dos companys del centre, a la Serra del Cadí, doncs, hi havia una timba de 500 metres, no? I ells ja ho van preveure per dir a veure si jo, doncs, me'n sortiria bé. De fet, en quant a la tècnica, sí, però em vaig quedar clavat. No podia ni pujar ni baixar. No, llavors aquí em va venir com una crisi de pànic.
1: T'ho anava a dir, té de ser diguem-ho, com a Telecinco. Esgarrifós. Esgarrifós, perquè t'imagino ja penjat, saps? Ni amunt ni avall.
0: No, no, l'experiència, a veure, va ser un minut i prou, no? Perquè darrere hi havia el meu company i a dalt n'hi havia un altre que m'estirava, o sigui, estaven pendents de mi. Però de veritat, saps aquelles, l'escaleta que es diu els estreps, que estàs allà penjat i et tremoles i dic, no puc tirar endavant, no puc, estic clavat. Llavors, el de darrere em va donar una empenta, em va ajudar, el de davant també, perquè anàvem encordats, però recordo, doncs, això, no?, com un atac de pànic en el que em vaig quedar clavat.
1: Important el que acabes de dir, entre línies, que ens van ensenyar com anàvem al cau ja fa molts anys,
0: sí.
1: I és un monitor que a la muntanya o a la mar no s'hi té d'anar mai sol.
0: Mai sol, és correcte. I, a veure, nosaltres ja ho vam preveure, sabíem quina via faríem, la vam fer, ho vam celebrar en Cava, allà al refugi Stassen. Bueno, va ser molt bonic, però jo dic, no tornaré a fer escalada. No la tornaré a fer. Ara, això que dèiem, que t'hi pots trobar, eh? Si sí. Fas una travessa, has d'anar preparat, però, bueno, sempre anar amb dos o tres.
1: I ho has superat? I has tornat?
0: Sí, sí, home, sí. La muntanya, a veure, la muntanya, a veure, no la deixaré mai.
1: Però
0: no
1: com... A veure, la medicina ha estat pit i collons o ha estat una mica de fàrmacs? Exagero, però una mica de teràpia...
0: És molt mental, és molt mental. A veure, ja tenim el fet de que ens agrada, ens atrau la muntanya, el que passa que has de buscar vies fàcils a tercer grau, que et sentis segur, perquè jo ja ho veig, inclús, vull dir, a veure, anem amb un edifici alt d'Arenys de Mar... on te podem anar al Portinyol.
1: Per exemple,
0: doncs, esclar, jo miro avall i dic, no anem pa bé, no? Que
1: però
0: els de Girona.
1: Tu sempre has fet muntanya.
0: Sí, però em queda aquesta empremta, no?, de dir, no s'hi juga amb això. Que és fòbia? No, és respecte, i dic, ja procuraré jo d'esquivar aquestes alçades, no?, perquè ho miro i encara em ve aquell vertigen, no? És vertigen.
1: Jo, si fos un psicoanalista argentí, no? Et diria que lo que tiene es un exceso de responsabilidad.
0: També. Està bé aquesta reflexió. Llavors, com ho podem solventar-ho? Bé, avui es parla de la desensibilització sistemàtica, que si m'ho proposés ho aconseguiríem, no?
1: Què és això?
0: La desensibilització sistemàtica és superar, doncs, diguéssim, un fet que et provoca por o fòbia de mica en mica, no? De mica en mica. Anem pel cas, cosa verídica. Por a agafar el tren, no? Llavors es fa...
1: Però aquesta és lògica. Sí. Agafar el tren.
0: No, hi ha gent que...
1: No, però és que...
0: Tal com està avui, sí.
1: Dissortadament, t'has de portar un kit de supervivència,
0: un kit.
1: Com fan a Polònia, de dir, bueno, ja veurem com arribem a Barcelona. Abans sabies que eren 40, 45 minuts.
0: Llavors és superar-ho de mica en mica, no? Doncs se li demana, doncs, a la persona afectada que et faci, doncs, com una reproducció de moments de menys ansietat a més per superar el fet de pujar en el tren. Primera situació seria el fet de pensar que has d'anar a Mataró. Pensar-hi ja pot ser un revulsiu, ja pot ser que et provoqui ansietat o por. Segon, bueno, ves a la Riera, comença a veure o comença a ensumar l'estació on és. O sigui, mica en mica anem superant els ítems a través de relaxacions imaginatives, no?
1: Els d'ara dirien, anem superant pantalles?
0: Sí, diríem, anem superant pantalles. És superar pantalles, això es fa d'aquesta manera, però avui ja tenim, a segle XXI, doncs tinc la sort de conèixer altres eines que es treballa d'una altra manera i molt bé, que són les teràpies neurocientífiques. Vull dir, es treballa molt bé, es treballa ansietat, es treballa en pors, es treballa culpa, es treballa autoestima. Bé, jo des de que ho vaig descobrir, ho tinc sempre, doncs, en el meu kit, no?
1: En aquest programa recomanem llibres.
0: Ah, molt bé.
1: Recomanem llibres. Sí. I recomanem també llibres actuals. Però jo, que sóc de poble, encara que visqui amb la gent rica de Barcelona, almenys en el barri,
0: sí.
1: Jo he rescatat un llibre que vaig tindre el ple, que em va regalar en el seu moment,
0: sí.
1: Del 2015, que diu "I ara sóc jo. Un camí per la transformació personal", editorial La Plana. Hi ha frases, no? Hi ha frases que... Jo, si en comptes de Josep Torrents et diguessis Lao Chung Chan, no sé, d'aquests, tindria una filosofia oriental, però n'hi ha una que tinc subratllada a la meva ment, que és molt senzilla, però que suposo que als nostres oients els hi pot arribar a la reflexió. Està la contraportada, n'hi ha diverses, però aquesta és la primera que tinc. Diu així: la visió que cadascú tingui de si mateix és tant o més important de la que puguin percebre els altres.
0: Sí, és veritat.
1: Ah, hasta aquí puedo leer, no?
0: No, a veure...
1: Per això moltes vegades ens emboliquem amb aquesta història dels altres, no?
0: Ens emboliquem, sí. La veritat és que la visió que jo tingui de mi mateix és molt important.
1: És importantíssim.
0: Sí, qüestió que a vegades es confon amb la que els altres tenen de mi. No, a veure, per fer un bon creixement personal, primer de tot, t'has de qüestionar, bueno, qui sóc jo, no? Amb el qui sóc jo hi ha una reflexió que sempre faig. A veure, quina visió tens tu de tu mateix? Clar, a vegades et confon la visió que tu tens de tu mateix perquè te'n refies de la visió que tu puguis tenir de mi i d'aquesta manera jo em vaig enriquint. No. No. Això ho atrapo dels filòsofs grecs. A mi m'agrada molt la filosofia grega, més que tot per lo que ens han aportat i lo que ens han ensenyat.
1: Els clàssics.
0: Bé, no tant... Sí, clàssics o no clàssics, però sí, Déu-n'hi-do. Per nosaltres, clàssics. Però ens van ensenyar molt amb els seus oracles i amb la seva diversificació dels déus, no?
1: Es trobaven en un temple, el Delfos, no?
0: Sí, Delfos,
1: com aquí anem a agafar el futbol...
0: El Delfos, sí. La ciutat de Delfos. Sí. Llavors, és una pregunta que sempre faig, no? Dic, a veure, quina visió tens tu de tu mateix? Com et veus a tu mateix? No miris el que jo veig de tu, no ho miris, perquè són projeccions meves i, a l'igual, són errònies. Com et veus tu mateix? A veure, com ets tu?
1: A vegades és difícil, no?
0: No, és qüestió d'entreno. No, jo, per exemple, avui em veig d'una manera ben diferent de fa una setmana. Ara que estic aquí a la ràdio, a l'emissora, em puc veure doncs, molt content, molt alegre, amb força, amb ganes de transmetre. Vull dir, cada moment és diferent, no? Però sí que és bo que tu puguis fer aquest anàlisi momentani i no confondre't amb els altres. A veure, jo sóc jo, tu ets tu, i aleshores a partir d'aquí ens podem enriquir. No per res, però sí que està bé fer-se la pregunta. Això té que veure amb l'autoconeixement.
1: Que és el principi de tot, suposo.
0: És el principi de tot, sí.
1: I per costa.
0: Home, costa, però bueno, és qüestió de pràctica. Jo, clar, a veure, és la meva feina.
1: Per això t'he portat, perquè ens expliques. Ens il·luminis una mica.
0: Bueno, ja saps tu que parlaré del cel, eh? Sí. I aquesta casa encara més, i amb els programes que també porto a terme, que m'encanten.
1: Mm. I que jo tinc un problema amb tu, que em coincideix amb el futbol, i llavors els escolto...
0: Sí, és veritat,
1: Els
0: jo puc veure la segona part i prou.
1: Per això.
0: No, doncs com deia, a veure, per l'autoestima, parlant d'amor, l'amor és polièdric, i mira, ara que parlem de l'amor, deixa'm llegir un petit text que vaig parir fa 2 o 3 setmanes, el puc llegir, parlant de l'amor...
1: T'he dit algun cop que no.
0: No.
1: Mirant-me els ulls, t'ho dic mirant-me els ulls?
0: No. No, em va sortir doncs, per no sé, no, era una tarda que estaven allà...
1: Tens una mica, ja sé que tens alguna mica de música de fons, de poema?
0: De poema, algú...
1: O de mar, una cosa així.
0: De mar també estaria
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí. Ja si ens entenem, tu.
0: No. Amb una mirada ja la clavem.
1: Ja està, escolta.
0: Doncs ara faré una miqueta de ressò. Em va sorgir pel fet aquest de...
1: Escolta, fem-ho bé.
0: Fem-ho bé, va.
1: Eric, mentre ho busques, publicitat.
2: Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
7: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys.
8: Veïns de Mar, amb Joan Puig.

0: Com sento la cançó, penso en aquest barc, aquest vaixell, no? Ja penso en pobra que gent aquest del coronavirus, aquest que, el virus aquest que ara en parla. Però escolta, tens un poema.
1: Bueno, un escrit petitó.
0: Un escrit petitó.
1: El podria ampliar, eh? Sí. El podria ampliar i segurament que serà així.
0: El pot petit i a la bona confitura, Josep.
1: Jo crec que sí. A veure si us agrada.
0: Va. A veure, Eric, una mica de fons, sisplau.
1: Ara m'agrada. Hi ha dues qualitats de l'ésser humà que sempre m'han captivat. La bondat i la tendresa. Dues cares de l'amor. La tendresa, per mi, és com una llum de primavera que desperta l'ombra d'un bosc. És la filla de l'amor, germana de la bondat i mare de la vida. La tendresa és silenciosa i si s'expressa mitjançant el llenguatge, ho fa amb la veu del cor. Però no reclama res, ni vol ser vista, ni aprovada, és. I és una carícia gratuïta, com la melodia d'un violí, un sospir de l'ànima que sempre ens acarona.
0: Deia que no hace falta decir nada más.
1: Bueno, mira, ha sortit així. M'agradaria ampliar-la, perquè la tendresa és una part molt important en l'ésser humà i en mi. Jo també em defineixo com a persona tendra.
0: Puc fer un suggeriment?
1: Digue'm.
0: Tu normalment acabes els teus llibres recomanant lectures, recomanant poemes, recomanant... I aquest és un que tindries d'incloure en el teu proper llibre.
1: Bueno, podem ampliar-lo, perquè sortir com ha sortit, no? Quan connectes amb la tendresa surten paraules tendres. Mm. Quan connectes, amb l'amor, surten paraules amoroses. O quan connectes amb la culpa, llavors és quan jo m'inspiro i faig els petits escrits, no? I has de sentir per escriure. Jo poesia ben bé no em surt, no em sento poeta.
0: Són idees, no? Suposo.
1: Són idees,
0: i sentiments,
1: sí.
0: No?
1: Són sentiments amb paraules, no? I llavors, doncs, va sorgir el que surt, no? Per exemple, hi ha qüestions... M'he qüestionat moltes coses, no? El fet de l'espiritualitat, el fet de la fe, de l'esperança, el fet de l'autoestima, el fet de ser un mateix... Això surt quan surt, no? I llavors, si estàs connectat, va sorgint.
0: Tu saps que aquest, dintre del programa del cap de setmana, és un programa que té els seus oients, sobretot fidels als oients.
1: Sí.
0: No som els primers, però tenim els millors oients. Aleshores, tu vas passar de la banca a la psicologia, potser de la psicologia... Quasi a l'espiritualitat, no et veig molt de tipus mossèn, Josep?
1: Bé, tots tenim una part de mossèn, una part d'àngel i una part de dimoni, no?
0: No, però vull dir-te que sí, alhora, sobretot a l'hora d'explicar-te, de fer aquesta pedagogia que estàs fent, que no és fàcil.
1: No, no és fàcil, no és fàcil, perquè, a veure, s'ha d'anar polint i a vegades donar aquell toc i aquelles paraules, no? Sí, a vegades doncs has de fer de mossèn, a vegades em falta la sotana allà a la consulta.
0: Deixa'm que et faci...
1: Bueno, això és una mica de broma,
0: sí,
1: que no és així.
0: És una mica que a nosaltres també ens agrada. També ens agrada. Som una mica de... Tenim temps, però no creguis, se'ns tira tot a sobre. Recordar, aprofitar per ficar... que si Déu vol, avui estem en el programa 899, que la setmana que ve tenim el programa 900, que farem una petita xefla amb uns amics que vindran i que mirarem doncs, que hi sou convidats. Deixa'm que et digui una cosa. Ara estic convençut, dintre la meva història, que aviat a la teva consulta et vindrà gent que tindrà por, respecte, o que li farà cosa això d'aquest nou virus que ha sortit.
1: Sí, efectivament.
0: Què en penses?
1: Efectivament. A veure, la por és una emoció lògica que tots tenim al néixer, com l'alegria, la tristesa, la ràbia, aquestes pors... Aquestes emocions hi són, formen part del PAC. A veure, això d'aquí ja ens va passar en el Covid, en el Covid-19, no?
0: Sí.
1: El Covid-19. Llavors, sí, les consultes es feien doncs, per online, o sigui, no hi havia presencial.
0: Aquí havien fet programes online.
1: També, tot era online, no? Llavors, què apareix? Incrementa l'ansietat, incrementa la por. Per què? Perquè és desconegut. Hi ha un fet desconegut. Hi ha el fet de por en malaltir, por a lo nou, por al que passarà, Aleshores es dispara molt l'ansietat, això ja ho vam veure en el Covid.
0: Allò que parlàvem, no?
1: Sí, es dispara molt, eh? Jo ho vaig notar-ho en consulta i parlant amb un i amb un altre. Però llavors què passa? La por és un enemic o no és un enemic? La por a vegades és un enemic.
0: Tenim de tenir por emoció. De la por?
1: No hem de tenir por de la por. El que passa que sí sabem com disminuir aquesta por, aquesta ansietat, ho sabem. No has de creure en res. Les pastilles t'ajuden, eh? Sempre, compte. Hi ha pastilles i els metges van fer una gran feina i la fan. Però nosaltres som el complement, som els que ensenyem tècniques, eines, tipus relaxació, tipus meditació, tipus teràpies, diguéssim, neurocientífiques. I en aquí, doncs, és una miqueta quan podem treballar i disminuir-la, no? Es fa molt... Ara diré noms tècnics, eh? Tu atura'm si no ho entens. Per exemple, n'hi ha una que es diu EFT Tapping.
0: Stop!
1: Ull! Sí, no, és una tècnica que ens va bé. És una combinació de medicina xinesa, digitopuntura i afirmacions positives, que el que fa és alliberar, doncs, totes aquestes tensions que tenim dintre i amb les afirmacions positives, doncs, empoderar-te, no? Es parla molt d'empoderament, de les afirmacions positives, de creure en tu, de que la ment és una bomba. Pot ser autodestructiva, pot ser una bomba amorosa. Aleshores, depèn de quines tecles toquis, doncs pot ser amorosa. Mira, al dir això, em deixaries llegir un conte?
0: Avui vas de sobrat, eh?
1: Ai, no ho sé, no sé per què.
0: Vas de sobrat, escolta. Què, Eric, li deixem llegir el conte d'aquest xicot?
1: Sí, perquè és que ara em ve el conte. Et sembla bé?
0: Sembla
1: perfecte. És que és parlar de la bomba aquesta.
0: Mira'm els ulls.
1: Sí, no, ja em dius que sí. Tenim temps?
0: Sí, tenim temps.
1: Doncs mira, és que de veritat, m'ha vingut molt de gust dir-t'ho.
0: Com és que la teva edat, que ja has crescut una mica, ets tan emocional?
1: Doncs mira, que ho estic aprenent, perquè saps? Amb els números, amb la comptabilitat i la banca, no ho he pogut ser-ho.
0: Fred, no? Tenen de ser
1: home,
0: fred.
1: Home, és que a veure, no et queda altre remei, si ets emocional, no fas negoci. I has de ser emocional, sí, però en moments i en altres no. I jo, doncs, he sigut molt... Clar, per la feina número 1, molt emocional, molt analític, molt conservador, i ara, doncs, no és que em passi de bando, sinó que estic aprenent una nova manera de funcionar, i és així.
0: I parlant de números, com... Abans, però és que són coses que... Com és que cada vegada els del teu ram teniu més feina amb tot?
1: Els del meu ram, la psicologia? Bé, perquè... Saps per què? Perquè el món està canviant. Saps per què?
0: Ho has dit ja diverses vegades.
1: El món està canviant. És a dir, el nostre món interior està canviant. Perquè no estem d'acord amb el que veiem i sentim? Perquè també hi ha gent que desperta. M'estic donant compte de persones que desperten la seva consciència sense voler. Persones que han vingut a consulta, que han vingut com un arbre caigut, i mica a mica, amb el tractament, que jo dic, sempre parlo amb cura. Farem un tractament, i això et anirà bé per això i per allò altre, i si no buscarem altres sistemes i tal. S'arriba al final del túnel i llavors desperten. Desperten, què vol dir? Ai, noto que hi ha alguna cosa més. Sento que hi ha alguna cosa més a part de les emocions, del que penso i del que em diu el meu cos. Bé, estem en aquest punt. Jo no faig res, jo simplement acompanyo i el que faig, doncs, és obrir aquelles portes que estan tancades i que han estat tancades tant i tant de temps. El que faig és obrir, però no vull obrir, sinó de que potser són les meves paraules. Potser tu ho diràs, potser sóc jo de la manera que sóc i ja ho porto dintre i el que faig és transmetre.
0: I això que ho portes a dins amb l'ADN, sí, segur que ho portes, don't fer, que és d'aquesta manera. Què penses ara d'aquesta moda, o diguem d'aquesta... Diguem-ho així, aquesta onada, aquest tsunami dels coach.
1: Bueno, els coach, mira, per mi no m'agrada dir, és un estil de viure, és un estil d'ensenyar. Coach, és un mestre, és un mestre...
0: Però hi ha molts, eh? Ara han sortit com a bolets, eh?
1: Sí, surten de bolets. I per què surten com a bolets? Poder perquè ho senten, poder perquè també s'han de guanyar la vida, poder perquè... Ai, no vull dir-ho d'aquesta manera, poder perquè també ens volen ajudar nosaltres, en els psicòlegs, que ho fan molt bé. No ho sé, a vegades és un mitjà de viure. Jo la psicologia la veig com... Sí, home, ens hem de guanyar la vida d'una manera o d'una altra, Però, mira, escolta, fem de més i de menys, vols que t'ho digui? Perquè...
0: No entres, eh? No.
1: No entro.
0: No entres a la pregunta.
1: No, però perquè n'hi ha... Home, poder per necessitat, també, eh? Poder també sí. Per necessitat, perquè necessitem mestres que ens ajudin i que també ens ajudin a creure en nosaltres mateixos.
0: Diguéssim... Tornem al principi, no?
1: Sí, tornem al principi, a creure sí, en sí. Tu mateix. Ells són entrenadors... I han de ser-hi, són entrenadors d'habilitats socials, d'habilitats personals en els esports, a les feines, amb tot. El que passa que abans no hi era, i ara, doncs, mira, surten com bolets.
0: Qui sap llegir entre línies ja ho ha vist, això. Aquests són programes que cada que siguin tres quarts d'una es té de llegir entre línies, i passa un minut...
1: Ah, com vulguis, sí.
0: Sí, home, per favor.
1: Va, avui un poema, un conte... Mare de Déu, tu. No, gràcies per aquest espai.
0: No, per favor.
1: Doncs es diu d'aquesta manera. Combat entre dos llops. Vora el foc, l'ancià cap dels Sioux feia estona que conversava amb els nets, mentre al capvespre s'esllanguia i deixava pas a la foscor. Entre les copioses reflexions d'aquell savi els va dir... Un gran combat entre dos llops es desferma en el meu interior. Un dels llops és la malícia, el temor, la gelosia, la ràbia, l'arrogància, la falsedat. L'altre llop és la generositat, la paciència, la serenor, l'honradesa, la joia, l'esforç, la confiança, el seny. El mateix combat esdevé en el vostre interior i el de tots els mortals. Els vailets van restar pensatius, un llarg silenci s'apoderà de l'ambient fins que una pregunta de la mainada va irrompre en la negra nit. Quin dels dos llops aconseguirà vèncer? L'avi, sense vacilar...
0: Bona pregunta, eh?
1: Quin dels dos? L'avi, sense vacilar, va respondre. S'imposarà de totes el llop que tu més alimentis. Aquesta poder és la resposta... una miqueta a moltes preguntes que m'has fet, no? Cel, infern, és el que tu alimentis, és el que tu busquis, és el que tu, diguéssim, desenvolupis de tu. Això és el que jo crec. Com ho veus, això?
0: Ho veig espectacular, que deia aquell, no?
1: Sí, sí.
0: Jo crec que els nostres oients avui estan xalant, estan gaudint, perquè, a més, qui escolti, qui pari orella...
1: Qui pari orella, com diu aquí.
0: Qui pari orella, aquest avi Xius, perquè tenen de ser indis...
1: Ha de ser indis, perquè aquí no gaire, eh?
0: No, però... I al final, no? Jo, depèn de qui alimentis tu.
1: Sí,
0: és el que
1: jo vull quedar amb això. Mira, m'estic emocionant pel fet aquest. No és tan difícil canviar. És alimentar més un llop o l'altre... pel mateix preu, perquè no fem bé la feina, no? Perquè no ens dediquem una miqueta doncs, a tot
0: això. Tant costa fer-la bé que malament, no?, que diem.
1: Home, escolta, pel mateix preu...
0: per això t'ho dic.
1: Jo, a veure, amb això sí que... A veure, ho alimento i ho retroalimento. Simplement és això, no? Que socialment ens estan alimentant més amb un tipus de llop, sí, és veritat. Ens estan alimentant, hi ha moltes sombres, nosaltres ho diem sombres, això també en Freud en parlava, de la sombra i el Jung i tots aquests, i la sombra doncs és, diguéssim, aquests aspectes negatius que ens estan influint, com ara la por, la gelosia, no? La ràbia, l'arrogància, la falsedat, la mentida, que n'hi ha molt, sembla que sigui normal mentir, no? Si no menteixes, no ets normal en aquí.
0: Pot entrar, pregunto, el tema de que els que tenim una certa edat hem estat educats amb, i ara potser que la gent no se m'esperaveri, hem estat educats amb un catecisme de que no mentir és pecat i que teníem de sentir amb una sèrie de valors i que tenies d'ajudar a no sé qui, sobretot a qui necessita que l'ajudi, que ara és més difícil per tothom intentar un moment, aquells dos minuts d'escoltar aquell veí que tens?
1: Bé, es confon això, que a vegades es confon la compassió, no? Jo a vegades faig el símil, em perdó, de veritat, si fareixo algú sense voler, la compassió que hem rebut nosaltres de menuts amb el catecisme, no? Pobre noi, ho està passant malament. No, no és pobre, ningú és pobre aquí, d'esperit. està passant uns mals moments i potser el que necessita és que algú l'escolti, algú que l'abraci, no massa cosa més, no? I acompanyar-lo una mica, no? Llavors, la compassió que jo entenc és una miqueta aquesta acceptació per l'altre, tal i com és, que està passant uns mals moments, i la comprensió, no? Planteja't una miqueta què és el que li ha passat a indigents. Què els hi ha passat a aquests indigents?
0: Tots tenen una història al darrere.
1: Tots tenen una història. M'agradaria, eh? M'agradaria entrevistar-los. I, de veritat, i gravar-ho i passar-ho aquí a la ràdio, eh? Dic, a veure, com has arribat? No em diguis el nom, m'és igual. Què t'ha passat? Perquè ell va néixer, tots vam néixer igual, vam tenir una infantesa. Poder més afavorida o menys afavorida, però a vegades ens els mirem amb indiferència.
0: Nosaltres vam fer... Una vegada vam entrevistar a una noia, que ara fa molt de temps que no veig, que venia i aquí davant de la ràdio, els dissabtes al matí, tocava el violí.
1: Ah, mira.
0: I tocava el violí i un cop vam quedar... I
1: la vas portar,
0: eh? La vaig portar aquí, ja saps com sóc jo, dic, vine cap aquí i tal.
1: I tant, que sí.
0: I era argentina, però sobretot la gent que estàvem a la ràdio ens va parar una mica el cor, el sentit de que com la vam convidar, com va pujar, i això que estàvem aquí, estava molt retret, no sabia on anava, tenia por. Les seves experiències que havien tingut no havien estat favorables.
1: No.
0: I com va veure que això era una ràdio normal, amb gent normal...
1: Clar, es van obrint.
0: Es van obrint, però al principi suposo que la vida l'havia castigat molt.
1: L'ha castigat. No? L'ha castigat. Llavors, compte... amb aquesta gent desfavorida, tenen una història. Estem despertant, jo ho noto, ara quan parlo m'emociono. La cosa va per aquí.
0: Doncs, escolta, nosaltres crec que hem donat una volta a tot això. Jo vull seguir recomanant.
1: Té
0: diversos de llibres, però aquest el trobo extraordinari i ara sóc jo, Josep Torrents i Missé, Un camí per la transformació personal. N'hi ha una d'aquelles frases que també he trobat aquí, d'aquelles que vulguis o no, clar que t'enganxen. Dic, un cercador és la persona que cerca, que busca. Però tu ho fiques d'una manera... Però no necessàriament troba.
1: Sí, és el conte, és el conte.
0: És el conte,
1: no necessàriament troba.
0: També torno a la filosofia oriental. Si haguessis vingut vestit aquí amb una capa i amb uns colors i que haguessis dit d'allò... Hosti, és per passar-se una tarda, no?
1: Per passar-se una tarda. Sí, la importància és que tinguis aquest instint de cercar, no? En aquest cas jo parlo de la recerca interior, que tinguis l'instint. A veure, jo he fet un compromís amb mi mateix de fer i de vetllar pels qui volen cercar-se a si mateixos. És un compromís de dir, jo em cerco, quan més em cerqui, a veure, no arribarem, doncs, al final no saps on t'arribaràs, en definitiva és arribar tu mateix, no? A ser una mica més feliç cada moment, cada instant, no? I aquest és el compromís que he fet amb mi mateix i també amb els altres, no? De provocar aquesta recerca. No t'aturis, és igual. El que passa que ens aturem quan hi ha obstacles. Si ja ho sé, si ha de ser, i forma part del joc. Però tenim eines, tenim elements, no? És això del combat entre dos llops. Sempre hi serà, hi ha de ser-hi. Com el yin, com el yang, com la llum, com la foscor, hi ha de ser-hi, si no seria molt avorrit. Perdó l'expressió, però seria avorridíssim.
0: Totalment.
1: Ara, si el llop que ens domina és la falsetat, l'arrogància, vull dir, aquest d'aquí sí que... A veure, també el podem transmutar, si és la mateixa cara. El que...
0: Fem el llop.
1: És la mateixa cara, el que per en sortir-te'n doncs, has de potenciar doncs, l'altre llop que portes.
0: Estem acabant, ara sí. Estem arribant al final. Jo he portat una cançó que parla... Però encara no, Eric, encara que... perquè potser algun dia, ja que hem estat a la plaça Catalunya, i el que pot passar demà, aquesta tarda a Sevilla i demà a Can Barça, esperem que tot ens vagi bé. Però bueno, ja sabeu que entre ells es barallen molt. En qualsevol cas, potser algun dia tindrem de fer un pont al Besòs per a Llança, però també potser algun dia també tindrem de fer el que diu el Josep, un pont entre nosaltres mateixos, no? D'intentar conèixer-nos a nosaltres mateixos. Aquest jo, l'ego, no? El superego que tenim tots, i que això ja ho deien també els clàssics, que no hi ha cosa més difícil que bussejar en un mateix.
1: Bussejar, sí.
0: Com els polítics. Tens 30 segons per dir-li a la gent d'Arenys, a través de Ràdio Arenys, a través de Veïns de Mar, en què poden ser millor o què els hi pots aconsellar.
1: Jo sí, t'ho diré, us ho diré d'acord. A veure, és una... això apareix en el llibre, i ara sóc jo, què diria jo?
0: És a dir, m'agrada que em facis aquesta...
1: Sí, no, la cosa és, intenta ser tu mateix. A veure, no fingeixis, no menteixis. És molt fàcil fingir mentir. Sigues tu mateix, inclús amb els teus defectes. No pretenguis representar cap paper, no fingeixis, siguis tu mateix, una mica millorat, però mantinguent la teva identitat. Això és el que jo diria. Intenta millorar-te, intenta superar-te, sigues tu mateix. És molt fàcil mentir. El que passa que, clar, si tens mala memòria, t'enganxaran.
0: La mentida té les potes curtes, que diuen.
1: Exacte.
0: Josep Torrents i Misser, un ple. Gràcies per tot, gràcies per acompanyar-nos. I ja saps que aquí és casa teva, i sempre que vulguis sempre seràs benvingut a Veïns de Mar. Jo us deixo amb aquesta cançó i aquest pont imaginari que estava a l'Àsia, però que potser un dia el ficarem al Besòs. Eric, gràcies per tot, com sempre. Sobretot, gràcies a tots vosaltres que ens heu acompanyat. Avui hem tingut un psicòleg humanista, un arenyenc, però sobretot una gran persona i un molt bon amic. Gràcies, Josep.
1: A vosaltres.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Bon dia, avui és dissabte 9 de maig del 2026. Som al primer dia del cap de setmana, és la 1 del migdia, i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. La mostra de músics aranyencs, destinada a impulsar el talent musical local, tanca aquest cap de setmana la seva primera edició. Ho fa amb un concert, el de Slowly Duet, que combinarà la veu de Júlia Sàbat i el piano de Bernat Barat. La màgia arriba aquest cap de setmana al Teatre Principal amb l'espectacle Mag Guiu. El maresmenc Guiu Coll, que tindrà l'acompanyament de 3 intèrprets més, portarà els seus trucs a Arenys de Mar aquest diumenge en una representació on també hi serà la veu en off de Pep Plaza. El Casal Popular Norai acollirà aquest diumenge una xerrada informativa de l'aranyenca Francina Jaume Andreu sobre la situació de les pràctiques funeràries a Catalunya en l'actualitat i per explicar quines alternatives existeixen. I també tenim alguns dels titulars més destacats de la setmana. Crit d'alerta dels productors aranyencs per l'augment de senglars que els destrossen al conreu. Des de la finca de Can Salix denuncien la incapacitat per fer front a la plaga d'aquests animals i la ineficàcia de les administracions a l'hora de portar solucions que els permetin continuar amb la seva professió. L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar farà el pregó de la Festa Major d'enguany. Aquest 2026, l'entitat celebra els seus 25 anys i serà l'encarregada de donar el tret de sortida a Sant Zenon el dimecres 8 de juliol. Carreteres ha iniciat aquest dijous les obres per aplicar mesures provisionals que han de reduir la sinistralitat en el tram de la C-61 a sota l'autopista C-32. Els treballs inclouen la instal·lació d'un semàfor, un radar pedagògic i reforçar la senyalització. Millorar les connexions hospitalàries d'Arenys de Mar és una prioritat per a la Generalitat. El nou pla de xoc de línies interurbanes d'aquest 2026 contempla la possibilitat d'ampliar una línia per enllaçar el municipi en Can Ruti i també preveu augmentar les freqüències amb l'Hospital de Mataró. I la jornada de vaga arriba a les llars d'infants d'Arenys de Mar. Més d'un 50% de la plantilla de l'escola Els Colors s'ha sumat a la convocatòria d'aquest dijous. En el cas del Maricel, comparteixen les reivindicacions, però faran vaga només el pròxim 20 de maig. Arenys de Mar té en marxa una campanya de civisme i convivència centrada en la tinença responsable d'animals de companyia, que es complementarà amb mesures sancionadores. La iniciativa ha inclòs també un punt informatiu aquest divendres on s'han lliurat ampolles per a la neteja dels urins.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: La mostra de músics aranyencs, destinada a impulsar el talent musical local, tanca aquest cap de setmana la seva primera edició. Ho fa amb un concert, el de Slowly Duet, que combinarà la veu de Júlia Sàbat i el piano de Bernat Barat. L'actuació, que estava prevista pel 4 d'abril, va ser ajornada i es durà a terme avui a partir de 7:45 del vespre. Slowly Duet és la suma del talent de la cantant aranyenca Júlia Sàbat i el pianista barceloní Bernat Barat. Tots dos donen vida a un projecte que reinterpreta algunes de les millors cançons en format acústic, íntim i romàntic. Sàbat i Barat han explicat a Ràdio Arenys què oferirà el seu recital al públic dels Seràfics.
2: Trobaran un concert teatralitzat, un viatge a través de les cançons. Connectaran amb les cançons d'una manera com potser no ho havien fet mai.
3: El que farem és això, intentar teatralitzar una mica el nostre repertori perquè les lletres de les cançons agafin més sentit o la gent pugui connectar més i llavors doncs, que intentin seguir com aquesta història amb un fil argumental que tingui sentit.
1: Entre les cançons que s'interpretaran, n'hi ha de clàssiques i també de ben actuals. L'actuació d'aquest jove i emergent projecte musical suposarà el punt final a la mostra de músics aranyencs. La MoMA ha viscut aquest 2026 la seva primera edició. Des de finals de febrer fins a principis de maig, ha permès a 7 grups o formacions musicals arrelades al nostre poble donar a conèixer el seu talent al públic aranyenc. Pel que fa a les entrades del concert d'avui, el seu cost és de 7 euros pel públic general i 5 pels socis i sòcies dels Seràfics. La màgia arriba al Teatre Principal amb l'espectacle Mag Guiu. El maresmenc Guiu Coll, que tindrà l'acompanyament de 3 intèrprets més, portarà els seus trucs a Arenys de Mar aquest diumenge en una representació on també hi serà present la veu en off de Pep Plaza. Guiu Coll, nascut a Mataró l'any 2008, és una jove promesa de la màgia que amb 13 anys va iniciar el seu recorregut en el món del teatre a l'aula de teatre de la capital maresmenca. Mag Guiu, que arriba ara a Arenys de Mar, és el seu primer espectacle professional. Coll ens explica en què consisteix.
4: És el primer com a professional i aquest espectacle reuneix a totes les il·lusions que sempre apuntava a una llista que volia fer algun dia, i el dia ha arribat. És un espectacle on es veu tot aquest viatge des del nen que va començar durant la pandèmia amb una baralla de cartes, fent jocs de prop, jocs de cartes, jocs de monedes, fins doncs, a grans il·lusions, teletransportacions, levitacions, i una mica doncs, jugant amb això, amb màgia de prop, grans il·lusions, hi ha molta música, humor i sobretot molta màgia.
1: Guiu Coll, però, no estarà sol a dalt de l'escenari. A més de la veu en off de Pep Plaza, 3 intèrprets compartiran escenari amb el mag. Tots ells conjurats per aconseguir que Mag Guiu faci les delícies dels amants de la màgia en un espectacle nascut el 2024 però dinàmic, que ha evolucionat en funció de la reacció dels espectadors.
4: Sempre l'hem anat modificant perquè el públic sempre mana i veient com reacciona el públic anem fent canvis. Llavors penso que més o menys fa 3 anys potser l'hem fet unes 6 o 7 vegades, no me'n recordo molt bé, però sempre l'hem anat canviant. I ara, a Arenys també, hem fet molts nous canvis, moltes noves il·lusions.
1: L'espectacle Mag Guiu començarà diumenge a les 7 del vespre i té una durada aproximada d'una hora i mitja. Pel que fa al preu de l'entrada, és de 15 euros a la taquilla, 13 si es compra de manera anticipada i 8 en el cas dels socis i sòcies. El Casal Popular Norai acollirà aquest diumenge una xerrada informativa de l'aranyenca Francina Jaume Andreu sobre la situació de les pràctiques funeràries a Catalunya en l'actualitat i per explicar quines alternatives existeixen. Francina Jaume Andreu, que encarna Arenys la lluita per la possibilitat de fer funerals laic al marge de rituals religiosos, presentarà al Norai la situació que es viu al nostre poble pel que fa a aquesta qüestió. Jaume Andreu, que aspira a fer possible uns comiats que responguin a la secularització creixent de la societat, té també per objectiu humanitzar els funerals, minimitzar l'impacte mediambiental i reduir-ne el cost econòmic. De tot això i més, en parlarà a la xerrada informativa al local del col·lectiu aranyenc a la plaça del Casino.
5: Una xerrada informativa en relació als drets funeraris que tenim els ciutadans aquí a Catalunya, en funció de la llei que ara mateix està vigent. Parlarem de quines accions són obligatòries dins de la llei quan estem tramitant doncs, la defunció d'una persona de la nostra família i quines no són obligatòries. Parlaré també de quines són les pràctiques funeràries actuals a Catalunya, de com està distribuït el mercat funerari i de quines alternatives tenim els ciutadans per poder fer les coses a nivell doncs, dels comiats d'una altra manera, potser una miqueta més lliure, una miqueta més humana.
1: Els funerals laics, com ha apuntat Francina Jaume Andreu, són una realitat que cada cop té més demanda. No obstant això, l'aranyenca no està satisfeta amb els resultats de la seva lluita per fer-los possibles i fàcils de dur a terme a Arenys de Mar.
5: Ja he parlat amb l'alcalde i no vaig percebre una molt bona predisposició a ajudar en aquest sentit. Li vam demanar si podia cedir un espai, va dir que no, que espais públics no se cedirien per fer comiats, i li vam demanar informació de com estava la qüestió amb l'empresa funerària de referència, que és la que té la concessió en el cementiri i tanatori d'Arenys de Mar, que és Cabré Junqueras, i ens va dir que estava pendent d'una conversa amb ells.
1: Com que l'aforament és limitat, cal inscripció prèvia per poder assistir a l'acte, que començarà a les 6 de la tarda al carrer de Vall número 20. L'entrada és gratuïta. la 1:09, i us informem també que ahir al migdia una fuita de gas als pisos de lloguer assequible del Bareu va obligar a establir un perímetre de seguretat a la zona. De manera preventiva, es va confinar el personal i alumnes de l'escola Bressol Els Colors, després que hi hagués una fuita de gas com a conseqüència de la perforació d'una canonada en les feines de construcció dels nous pisos al capdamunt del Bareu. Durant unes 3 hores, 580 usuaris van quedar-se sense subministrament de gas. I canviant de tema, pel que fa a l'agenda d'activitats, avui a les 9 de la nit hi ha concert i ballada de swing a l'Ateneu Aranyenc, amb l'actuació de Moon Jazz Band. El preu de l'entrada és de 8 euros pels socis i les seves parelles i 10 pel públic general. De cara a diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia, hi ha Fira de Brocanters i Col·leccionisme a la Riera, a l'altura del Calissai. També demà, a les 10 del matí, comença al davant de l'escola Joan Maragall una caminada per netejar residus i espècies invasores als rials del Sapí i Sa Clavella. L'activitat, que impulsa la Plataforma en Defensa del Territori Aranyenc, durarà aproximadament fins

0: Stint Contes de Primavera. El preu de l'entrada és de 3 euros.
1: L'informatiu cap de setmana.
2: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
8: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
7: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, notícies.
0: Passem al resum del més destacat de la setmana i comencem amb el crit d'alerta dels productors aranyencs per l'augment de senglars que els destrossen els conreus. Des de la finca de Can Salix denuncien la incapacitat per fer front a aquesta plaga i la ineficàcia de les administracions a l'hora de portar solucions que els permetin continuar amb la seva professió. Núria Torrents.
10: La sobrepoblació de senglars és un problema a Catalunya que es considera una plaga greu per l'agricultura, però també pels riscos a la salut pública. A Arenys de Mar, els últims mesos ha crescut el seu volum i està malmetent els conreus que hi ha als rials. Des de la finca de Can Salix, situada al rial llarg, el seu propietari, Joan Salix, ha fet un crit d'alarma per la greu situació en la qual es troben i assegura que estan al límit de plegar. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Arenys.
11: Ara portem últimament un mes que s'ha convertit en unes destrosses increïbles. Ara mateix tenim uns camps aquí de patates que ens els estan arrencant. Tot el camp sencer a les maduixes, però ja no és només els camps, és temes d'instal·lacions de rec, plàstics, ens ho estan destruint tot. I és que arribes allà i t'entren ganes de plorar. Com veus aquells camps, aquells mesos que s'estan lluitant per poder aconseguir això i que ara a l'hora d'arrencar, que queden 15 dies, vegis que no pots arrencar, que t'ho han arrencat tot, de veritat, això és... Posen ganes de plorar. Que dius, ostres, una impotència total.
10: Tot i que des de l'Ajuntament s'han fet diverses accions, com posar trampes per intentar reduir el dany de l'animal, pel productor Salix aquestes mesures no van a l'arrel del problema i reclama una major implicació de les administracions. Sobretot, posa la mirada al Departament d'Agricultura de la Generalitat, a qui critica la inoperància i la manca de claredat.
0: L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar farà el pregó de la Festa Major d'enguany. Aquest 2026, l'AFA celebra els seus 25 anys i serà l'encarregada de donar el tret de sortida a Sant Zenon el dimecres 8 de juliol. Oriol Leo.
12: Arenys de Mar acostuma a apostar perquè el pregoner de la Festa Major sigui una entitat del municipi que commemora alguna efemèride destacada al llarg de l'any. Des de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar es mostren il·lusionats per l'encàrrec rebut. El seu president, Albert Lloret, afirma que tenen una doble responsabilitat. D'una banda, parlar davant del públic i de l'altra, assumir un paper visible quan habitualment treballen darrere la càmera.
13: primer perquè és davant del poble i has de mirar de quedar bé, després perquè el nostre és estar més aviat al darrere dels actes, no davant, no? Per tant, sí, ens fa molta il·lusió per altra banda i intentarem fer el millor que puguem i no allargar-nos gaire, perquè la gent pugui gaudir de la festa.
12: A més de ser els pregoners

0: de la Festa Major preparen un seguit d'actes per celebrar el seu quart de segle. Entre les propostes hi ha previst l'acte institucional el pròxim 4 de juliol i dedicar el mes d'octubre a la fotografia amb tres exposicions que es podran veure al Calissai, al Mercat Municipal i a l'Ateneu Arenyenc. Val a dir que l'agrupació fotogràfica d'Arenys inaugura dues exposicions fora d'Arenys avui dissabte. Per una banda, la mostra Viatjar en un clic a Sant Vicenç de Montalt i per l'altra, Torna-la a mirar Sam a Camprodon.
1: Carreteres ha iniciat aquest dijous les obres per aplicar mesures provisionals que han de reduir la sinistralitat en el tram de la C-61 a sota l'autopista C-32. Els treballs inclouen la instal·lació d'un semàfor, un radar pedagògic i reforçar la senyalització. Gemma Roig.
2: El Servei Territorial de Carreteres ha confirmat aquesta setmana a l'Ajuntament d'Arenys de Mar que les obres es fan en dues fases. Primer es fa el reforç a la senyalització i després la instal·lació d'un semàfor per limitar la velocitat i també un radar pedagògic. Ho ha detallat l'alcalde Estanis Forç.
3: Una primera fase que es realitzarà la senyalització vertical i horitzontal, i aquesta senyalització anirà orientada segons l'informe de propostes que vam fer des del mateix Ajuntament, i la segona fase serà, mentre es realitzen aquests treballs de senyalització, es realitzaran unes rases per passar les canalitzacions per instal·lar un radar pedagògic i un semàfor. Aquest semàfor sempre serà amb àmbar, per tant, sempre serà àmbar, però quan detecti que algú va a una velocitat superior a 40 km es posarà en vermell.
2: La previsió és que aquests treballs tinguin una durada aproximada de 15 dies. Aquestes mesures seran, això sí, provisionals a l'espera del projecte definitiu per construir la rotonda sota l'autopista. L'alcalde ha avançat també que està previst que la setmana vinent hi hagi una reunió amb tècnics del departament per parlar precisament d'aquest projecte i les demandes fetes pels dos arenys. I és que l'última previsió que té territori és tenir el projecte enllestit el mes de juny i licitar les obres a final d'any.
1: Millorar les connexions hospitalàries d'Arenys de Mar és una prioritat del govern català. El nou pla de xoc de les línies interurbanes d'aquest 2026 contempla la possibilitat d'ampliar una línia per enllaçar el municipi amb Can Ruti. També preveu augmentar les freqüències amb l'Hospital de Mataró.
0: Un pla que preveu destinar 21,5 milions d'euros amb la voluntat d'augmentar la freqüència de línies existents, reduir la petjada ecològica amb nous híbrids i també reforçar o modificar connexions entre municipis i territoris, entre elles la d'Arenys de Mar amb Can Ruti. Així ho va anunciar el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, durant l'acte.
4: Com veuen, farem una millora molt important en el conjunt del territori. Aquí el tenim a Girona, a Lleida, a Tarragona. Això ho enviarem a tots els ajuntaments perquè tinguin constància de quins són els corredors en els quals volem apostar i destinar-hi diners aquest any 2026. Que haurem de pactar les freqüències, les millores que hi farem, corredor per corredor, i quina assignació pressupostària tindrà corredor per corredor. Això començarem a implementar-ho i ara, però tardarem, evidentment, 3, 4, 5 mesos per acabar la implementació total.
0: El nou document s'ha presentat aquest dilluns a Granollers davant alcaldes i empreses del sector amb l'objectiu de compartir les propostes del govern català per millorar la xarxa d'autobusos interurbans del país. En aquesta presentació hi va assistir l'alcalde Estanis Forç. Tot i les paraules del secretari, l'alcalde refreda les expectatives i apunta que primer s'haurà de treballar tot des del Consell Comarcal. Aquest espai serà on es valoraran les possibles noves connexions entre municipis del Maresme en funció de les necessitats que mostrin les poblacions.
5: Ho important és que va dir que estan fent un estudi amb aquest pla de xoc que passat estiu, per tant, el mes de setembre, tenia que estar preparat i que llavors ajuntaments i Consell Comarcal estarien que posar d'acord amb aquests diners que donguin quines són les prioritats i què fem, no? Per tant, entenc que tot el que es vol fer no es pot fer i, per tant, què és el que hem de prioritzar. Per tant, estaríem com els alcaldes fer com un mercadeig amb el Consell Comarcal. Per tant, jo no sé si és només millora de servei o que una millora de servei sigui que tinguem un autobús, que l'autobús ens porta fins a Mataró i que Mataró ja ens acaba a Barcelona o cap a Can Ruti.
0: L'alcalde assegura que ells no renuncien a res i que continuaran treballant per aconseguir el màxim de connexions possibles entre Arenys de Mar, Can Ruti i també Barcelona.
1: La jornada de vaga arriba també a les llars d'infants d'Arenys de Mar. Més d'un 50% de la plantilla de l'Escola Els Colors s'ha sumat a la convocatòria d'aquest dijous. En el cas del Maricel, comparteixen les reivindicacions, però només faran vaga el pròxim 20 de maig.
2: L'escola Els Colors s'han sumat a la jornada de mobilització que ha convocat aquest dijous la plataforma 0 a 3. De les 14 professionals que hi ha al centre aranyenc, només 6 han assistit al seu lloc de feina. En canvi, des de l'escola Maricel han prioritzat sumar-se a la pròxima jornada de vaga convocada pel 20 de maig. Els principals motius d'aquestes mobilitzacions és reclamar un augment de recursos a les llars d'infants, reducció de ràtios, millors condicions laborals i denunciar la manca de reconeixement institucional. Són les directores Sònia Convalia i Anna Japón.
6: Afegiria jo el tema de la precarietat laboral, no? Que els sous no tenen res a veure amb els que estan cobrant altres mestres, tot i la importància d'aquesta etapa i de tot el que se'ns demana, no? Mm. A nivell de departament.
7: Perquè som mestres d'educació infantil, som pedagogues, vull dir que no som les nenes de la guarderia i no guardem, sinó que eduquem. Ja sentem els ciments de lo que vindrà. Donem als infants aquella seguretat i aquella base perquè estiguin construint tots els aprenentatges que vindran en un futur.
2: Aquesta vaga marca el tret de sortida del nou cicle de protestes de mestres i docents que s'han convocat els pròxims 17 dies més enllà de la vaga a les escoles bressol. En aquestes jornades s'inclouen 3 dies d'aturada a tot Catalunya i 2 per cada territori. En el cas del Maresme es farà el 19 i 28 de maig.
1: Arenys de Mar té en marxa una campanya de civisme i convivència centrada en la tinença responsable d'animals de companyia, que es complementarà amb mesures sancionadores. La iniciativa ha inclòs també un punt informatiu que s'ha fet aquest divendres i on s'han lliurat ampolles per a la neteja dels orins.
8: L'ordenança municipal estableix que els gossos no poden orinar ni defecar façanes, fanals ni zones infantils, que cal recollir les aposicions i netejar els orins amb aigua i que els animals també han d'anar lligats i sense accedir a parcs ni zones infantils. Des de l'àrea de salut pública reconeix que actualment aquests comportaments continuen incomplint-se per part d'alguns propietaris i que diversos carrers, com el Turó, Antoni Torrent o Margarida, s'han convertit en autèntics pipicans improvisats. Per aquest motiu, l'objectiu de la campanya és prendre consciència que tenir un animal és una responsabilitat. Escoltem la regidora de Salut Pública, Soraya Real.
9: Arenys és un municipi que estima els animals i que l'equip de govern és super progossos. Però, clar, tornem a la responsabilitat. La gent ha de ser responsable i ha de saber que el seu animal, si fa caca al carrer, s'han de recollir. Hi ha gent que encara avui, a l'any 2026, treu el gos a passejar i no recull la caca. És que ja no diem els orins, que ja... Els orins hi ha una altra cosa. Els orins, la gent li ha costat i ara hi ha gent que porta l'ampolla d'aigua, cada cop més gent. També n'hi ha que no en porta, perquè això ho veiem cada dia, però escolteu, que la gent tira l'aigua com si fos aigua beneïda.
8: La campanya comptarà amb la col·laboració de la policia local, qui vetllarà pel compliment de l'ordenança municipal, que inclou multes que van dels 100 fins als 3.000 euros. Ho explica la tècnica de l'àrea, Laura Estrada.
10: La policia ens col·laborarà no de manera informativa, perquè la informació ja l'estem fent nosaltres, sinó que procuraran, doncs, el compliment de l'ordenança municipal. Llavors, l'ordenança contempla les sancions a totes aquelles persones, que en realitat no estiguin, doncs, ni recollint els excrements, ni netejant els orins, a part de, bueno, una miqueta...
9: Morbosiga, sí, que hi ha gent que encara es pensa...
10: Que gossos perillosos, pues, no porten morrió...
9: Sense morrió, deslligats...
10: Aniran fent aquestes comprovacions. És una campanya que l'hem fet bastant llarga, ben bé fins a finals de juny o així estarà activa.
8: En paral·lel, l'Ajuntament té en marxa una actuació de manteniment a l'enllumenat públic amb l'objectiu de reparar els danys que els orins provoquen en aquest mobiliari urbà. També s'aplicarà a les papereres de la via pública.
11: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
12: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
13: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
12: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
13: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
12: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
13: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
12: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ens acostem a 2:15 i en esports les competicions domèstiques van arribant al seu final. Comencem amb el sènior masculí de l'Arenys Bàsquet. Avui, a 6:15 de la tarda, rep a casa el Santa Perpètua. És el novè a la Lliga i l'Arenys va segon, empatat a victòries amb els Salesians i el Col·legi Cultural, tots dos de Badalona. La victòria és imprescindible per mantenir el segon lloc d'una Lliga que ja té campió, la Vallalta. I el sènior femení té molt en joc el partit a casa contra la Garriga, quart classificat. L'Arenys és líder amb només una victòria de marge sobre Sant Celoni i Canet i no pot badar si vol mantenir el liderat. També té encara opcions d'entrar a play-off, descens, en futbol, el Cinere United, que juga el seu últim partit de la Lliga avui a 4:15 de la tarda i la setmana que ve ja descansa. Se'n va al camp del Jove Esport amb l'aspiració de sumar els 3 punts. I passem al vòlei, on el sènior femení rep a casa demà diumenge a 4:15 de la tarda el Sant Pere Pescador, penúltim del grup. L'equip també aspira a entrar a les fases d'ascens. Hi ha dos equips que tenen també partit aquesta jornada, però ja sense res en joc. Un d'ells és el club de futbol Arenys, que juga la penúltima jornada de Lliga contra el Tiana. Ho fa avui a les 7 del vespre i és l'últim partit de la temporada jugat a casa, ja que els aranyencs acabaran la Lliga a Vilassar de Dalt la setmana vinent. Finalment, en futbol sala, el futsal Arenys juga a casa diumenge a 6:15 de la tarda contra el grup Lassets Atlètic Català, l'últim de la Lliga, i està només un punt per sota dels aranyencs, que són penúltims.
11: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Des de l'estudi veiem un Arenys amb un sol molt tímid i força núvols i amb una temperatura que ronda els 19 graus. Connectem amb la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola, què tal?
14: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan. I a mesura vagi passant la tarda, aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 9 de maig del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 del migdia amb més informació. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera. Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Rigola, situada a la plaça de l'Església número 3. La fracció de recollida selectiva que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre és l'orgànica. En el cas de demà diumenge es recull altre cop orgànica i també envasos. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil al Pla dels Frares.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem al control tècnic en Joan Bosch i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Recordeu que si voleu que tractem algun tema en concret o teniu algun dubte que us agradaria que parléssim, doncs ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.com. Avui tenim amb nosaltres una convidada, Magda Bou Daguer, aquí de seguida ja esteu veient en pantalla. Welcome, Magda, and thank you for being with us today. Ara us la presentaré i la conversa la tindrem amb ella en anglès i vosaltres l'escoltareu doblada al català. Mireu, la Magda Bou Daguer és professora a la Universitat Sant Josep de Beirut. Ella és d'origen libanès i investigadora principal a l'Institut Europeu de Selvicultura, on dirigeix la instal·lació mediterrània EFIMET. Ella té un doctorat en genètica vegetal per la Universitat de la Sorbona a París i una habilitació per dirigir investigadors per la Universitat de París-Saclay en conservació de la biodiversitat des dels gens fins als ecosistemes. La Magda té més de 20 anys d'experiència com a genetista vegetal i centra la seva recerca en la conservació de la biodiversitat diversitat i en la restauració dels ecosistemes forestals, especialment en el context del canvi climàtic. Ella forma part de diversos comitès científics consultius internacionals, com ara el Fons de Socis per a l'Ecosistema Crític del Mediterrani o l'Aliança per a la Bioeconomia Circular i també del Comitè Consultiu de l'Associació Europea per la Biodiversitat. Des del 2019, la Magda és exploradora del National Geographic. L'any 2008 va rebre el Premi UNESCO L'Oréal per Dones a la Ciència. L'any 2021 va ser nomenada Dama de l'Ordre de les Palmes Acadèmiques per la República Francesa i el 2023 va ser elegida membre de l'Acadèmia Francesa d'Agricultura. De manera que avui tenim la sort de comptar amb ella i l'hem convidat per parlar amb nosaltres de dues qüestions. De la tasca que fa l'Institut Europeu del Bosc, aquest EFIMET que he comentat que ella dirigia, la part mediterrània, que és un organisme de recerca que ofereix suport a les polítiques sobre qüestions relacionades amb els boscos, i ella, com us he dit, dirigeix la instal·lació mediterrània, i també del recent fòrum que va tenir lloc l'última setmana del març a València, el fòrum de la xarxa mediterrània de l'EFI, que va reunir institucions de 28 països europeus per parlar de la recerca forestal i de resiliència.
3: Magda, explica'ns una mica... Gràcies per tornar a estar amb nosaltres. És un plaer tenir-te avui al Sàvia Verda amb nosaltres. Explica'ns una mica més sobre l'Institut Forestal Europeu, l'EFI, aquesta organització internacional, la convenció de la qual ha estat ratificada per 30 estats europeus. Què fa l'EFI?
4: L'EFI s'assegura que la ciència que produeixen els científics s'utilitzi adequadament per donar suport a les decisions polítiques, però també per garantir que els professionals sobre el terreny la facin servir. Som un intermediari entre la producció científica i l'aplicació de la ciència. Nosaltres mateixos també produïm ciència, però el nostre principal objectiu és connectar el coneixement amb l'acció per assegurar-nos que arribi a qui la necessita.
3: Okay. D'acord. Ves en compte quan moguis les mans perquè s'escolten sorolls.
4: Ho sento molt.
3: Moltes gràcies. I tu gestiones l'EFI dins l'àrea mediterrània. Això vol dir que els boscos mediterranis són especials o diferents dels boscos del nord d'Europa, per exemple?
4: Efectivament. L'Institut Forestal Europeu té la seu a Finlàndia i tenim oficines arreu d'Europa, com ara a Brussel·les, a Roma, a Bonn i ara també a Escòcia. Estem en diverses ciutats d'Europa, treballant en temes diversos. Com he dit, sempre connectant el coneixement amb l'acció, però amb un enfocament en la bioeconomia, la governança i el suport polític per a la presa de decisions. Però la regió mediterrània és molt peculiar. És molt diferent al context europeu. Per això, l'EFI va decidir crear aquesta oficina, que compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, que va fer possible que l'EFI tingués aquesta oficina aquí. I també rebem el suport de la Generalitat de Catalunya. Ens donen suport perquè puguem tenir aquesta visió àmplia dels boscos mediterranis, on Espanya té la major part dels seus boscos. Però també hi ha altres països com França, Espanya i Grècia. El que fem i que les altres oficines no fan és mirar també fora d'Europa. Mirem a escala mediterrània, és a dir, també cap al Mediterrani Sud i Oriental, on el canvi climàtic ja s'està produint. I tenim moltes lliçons a aprendre del que passa allà per gestionar els boscos europeus.
3: Per què és tan important preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis?
4: Perquè la biodiversitat és molt rica i diferent. No vull fer-ne una conferència, però durant el període de glaciació, en l'últim màxim glacial, quan Europa estava principalment coberta de gel, tots els boscos es van refugiar, s'amagaven o es quedaven al voltant de la Mediterrània, en el que anomenem refugi climàtic. I després de la glaciació, quan el període glacial va anar resolent-se, els boscos d'Europa van tornar a créixer des d'aquests refugis. Per tant, tenim aquests llocs amb una gran diversitat d'espècies. En termes de biodiversitat, són molt rics. Però avui aquesta mateixa regió pateix enormement el canvi climàtic, perquè el clima s'escalfa més ràpidament i el canvi de temperatura és també molt elevat. Per això hi ha una gran urgència per fer front al que passa al Mediterrani.
3: I probablement ho saps, i és quelcom que hem comentat en diverses ocasions aquí al programa. A Catalunya tenim una superfície forestal que és més gran que la que tenen a Suïssa, una comparació que de vegades fem, i això es deu a diverses causes, però una d'elles és l'abandonament de les activitats agrícoles. En qualsevol cas, aquesta enorme extensió de bosc a Catalunya és un perill, especialment a l'estiu pels incendis. Llavors, com a ciutadania, com a ciutadans de Catalunya, de què hem de ser conscients sobre la necessitat de cuidar, de com hem de gestionar els nostres boscos? Perquè la majoria són de propietat privada i només el 15% està en mans de l'administració pública. I els propietaris privats no sempre disposen dels recursos per tractar o per gestionar el bosc correctament per evitar, entre altres coses, els incendis a l'estiu. Què creus que haurien d'estar fent millor?
4: Quan presentava les característiques dels boscos mediterranis i deia que són molt rics en biodiversitat, també tenen una característica molt específica. Són en mosaic. El que anomenem el paisatge en mosaic mediterrani està format per bosc, prats i agricultura, i s'entremesclen per tot el Mediterrani. És un equilibri que té almenys 8.000 anys d'antiguitat. Els humans han gestionat aquest ecosistema en mosaic des de fa molt, molt de temps. Per tant, avui no podem dir, bé, deixem el bosc, que es regeneri sol, i anem a fer la nostra agricultura a part, o que els nostres ramats marxin. Això és el que passa, i llavors el bosc creix. Però això no és rewilding, no és recuperació natural. És l'efecte de l'abandonament del territori, i els boscos que hi creixen són més pobres en biodiversitat, i són perillosos, perquè és així com s'acumula la biomassa, i el foc s'hi escampa, i tenim aquests incendis d'escala enorme. El que passa al nostre paisatge, el que passa a Catalunya, passa en molts països mediterranis, a Grècia, al sud de França, a tots els països on la gent abandona les zones rurals, i el bosc torna a créixer. Tots aquells llocs on els humans vivien i gestionaven la terra han quedat buits. I per això el bosc ho envaeix tot. És una qüestió de gestió, com deies, però sabem que això costa diners i temps i implica que hi hagi gent que visqui allà per fer-ho. Per això avui moltes persones, i especialment els joves, viuen a la ciutat, perquè és com ha canviat la nostra vida. Ara tenim, posaré l'exemple de Catalunya, els ramats de foc. Bé, no sé si ja heu parlat d'aquest programa, on...
5: Digues el nom, sisplau, un altre cop.
4: Bé, no sé si la meva pronunciació en català és correcta. Ramats de foc.
5: Mm-hmm.
4: Ramats de foc. Ramats de foc, amb la Fundació Pau Costa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, és un programa on fan servir cabres i ovelles per mantenir la biomassa de manera que els boscos no cremin ràpidament. Però això també significa que les persones que mantenen aquests ramats per pasturar han de tenir uns ingressos per quedar-se a la terra. Això és un cercle molt gran. No pot ser que simplement els portem aquí, mentre que en altres llocs del Mediterrani hi ha excés de pasturatge, on els animals pasturen molt per sobre de la capacitat que té el bosc per regenerar-se. I no tens res entremig. Per tant, no es pot abordar només atacant una part del problema. Hem de pensar en tot. En la població rural, en facilitar la vida a les persones perquè es quedin on estan i puguin generar ingressos, i continuar cuidant la terra.
3: És com tenir aquesta visió global circular on tot està connectat, no? És com... Hi ha una altra frase que solem fer servir aquí. A la natura no hi ha residus, tots són recursos. Així és com intentem explicar el moviment cap a l'economia circular que hauríem de fer. Però, en qualsevol cas, parlem d'aquest fòrum a València. Quin era el propòsit principal d'aquest fòrum? Hi ha algun acord final o alguna conclusió o alguna qüestió clau que vulguis comentar sobre aquest fòrum que va tenir lloc a finals del mes de març a València?
4: Aquest fòrum va ser molt especial per mi, personalment. Era la segona edició. La primera va ser el 2022, quan vam llançar l'Agenda de Recerca Forestal Mediterrània que l'EFI va preparar per segona vegada, on vèiem quin és l'estat de la ciència en el bosc mediterrani, què cal fer i quines són les prioritats. Vam reunir els nostres socis de tot el Mediterrani, no només investigadors, sinó també persones dels ministeris i ONG. I aquesta vegada era la segona reunió per veure què havia passat des del 2020 fins avui i veure què falta encara per fer en el proper període. Però en la primera reunió que vam tenir a Barcelona en el 2022 vam identificar els recursos genètics forestals com una prioritat. És a dir, cuidar la diversitat del bosc. No només els arbres, sinó la diversitat dins dels arbres per assegurar-nos que no s'utilitzen clons, per exemple, quan es planta. Perquè tots aquests boscos són diferents i tenen reserves genètiques diferents. Ho vam identificar com a prioritat per totes les raons que he esmentat sobre la glaciació, les àrees de refugi, etc. I cal assegurar-se que es preservin, perquè amb el clima canviant tan ràpidament, molts d'ells no tindran on anar perquè no poden desplaçar-se cap al nord a causa de la fragmentació o no fer-ho amb prou rapidesa. I alguns ja són al cim de la muntanya i no poden pujar més. Estan encallats i podrien desaparèixer allà on es troben. Per tant, vam identificar els recursos genètics com a prioritat i vam obtenir finançament del GEMINA, la Direcció General de la Unió Europea pels Països Veïns de la Mediterrània. I ara estem treballant amb tots els països del voltant del Mediterrani en aquest tema. Llavors, el llançament del projecte va ser en el fòrum. És un exemple molt pràctic de com fem servir el fòrum per veure què cal i després tornem a la nostra comunitat per dir-los que comencem a treballar-hi. Això és el primer que vam fer. Després també vam optar per treballar sobre el garrofer. Aquest va ser un altre tema on... No sé si coneixeu el garrofer, o el garrova en persa o en català. És un arbre mediterrani del que la gent té percepcions diverses. Alguns ho associen a un fruit que han hagut de consumir en condicions molt difícils durant períodes de fam, de manera que ho relacionen amb records dolents, mentre que en altres llocs és una molt bona font d'ingressos i com que avui aquest arbre és molt resistent i no necessita molta aigua i és bo ecològicament parlant, doncs hi vam dedicar 3 dies amb el suport de la cooperació espanyola per al desenvolupament. I vam tenir més de 60 persones centrades només en el garrofer de tot el Mediterrani, però també d'altres llocs amb clima mediterrani, com Austràlia i Sud-àfrica, interessats en aquesta economia. Va ser una gran oportunitat perquè gent del sector industrial i empresarial pogués trobar-se amb agricultors i els petits innovadors. Vivim aquest fòrum com a una oportunitat per reunir la nostra comunitat i debatre aquests tipus de problemes, reptes i solucions.
3: Quan parles de comunitat, una de les coses probablement més difícils en el món d'avui, amb aquest canvi climàtic que s'accelera i amb alguns grans països dient que els combustibles fòssils no són importants i que el medi ambient no és un problema tan gran. Estem en una... No és un problema, estem en una situació difícil en termes de tensió geopolítica, aquesta qüestió clau per la nostra supervivència en l'únic planeta, l'única casa que tenim fins ara. Fins a quin punt creus que és difícil comprometre la comunitat de debò en aquestes qüestions avui?
4: És molt difícil, però és molt important seguir intentant-ho. I crec que la gent sobre el terreny n'és conscient. Durant els 3 últims mesos vam treballar en els visats i els vols de la gent per assegurar-nos que tots els països mediterranis estiguessin representats. I la guerra va esclatar poques setmanes abans de la reunió. Molta gent no va aconseguir els seus vols, o alguns van fer potser 2 o 3 dies de viatge per arribar i participar en el fòrum. Però tenir-nos allà presencialment o en línia va ser una mostra de determinació, perquè aquestes persones saben que també és una emergència. És una emergència silenciosa. És més lenta, però totes les nostres vides depenen de la nostra terra. No és un luxe, no és com si quan tot va bé puguem deixar de pensar en el nostre medi ambient. Realment és la base, i la nostra qualitat de vida, la nostra salut, tot depèn del nostre entorn. I la gent n'és cada vegada més conscient, fan l'esforç per damunt dels bombardeigs i de tots els problemes per viatjar. La gent va venir, va participar i se'n va anar amb una mica d'esperança i la idea de canviar les coses i amb les ganes de continuar treballant en això.
3: Estic segura, però d'una altra banda, nosaltres, vull dir, la ciutadania en general, hem vist cimera rere cimera, any rere any, amb molt pocs acords, molt difícils d'assolir un petit acord al final de cada cimera. I llavors, en la majoria dels casos, els països, malauradament, no respecten els acords que han assolit. Això és una mica decebedor, no?, després de cada cop, perquè a la gent, en general, veure tots els països reunint-se allà any rere any sense respecte. Creus que el fòrum com aquest, centrat en el Mediterrani i en les seves característiques i oportunitats, podria funcionar millor? Vull dir, podria ser millor fer aquest tipus de fòrums que siguin més locals sobre les característiques locals, tot i que òbviament, el medi ambient és una qüestió global, però podria ser més fàcil, en la teva opinió, treballar des d'aquesta base que no pas reunir tots els països del món amb tantes característiques i maneres d'abordar la situació tan diverses? Pot funcionar millor, això?
4: Crec que aquí estem parlant d'escales diferents. Comparteixo completament la teva decepció amb les cimeres. Aquest any vaig participar a la COP, al Brasil, i quan veus aquesta enorme mena de festes o immensa concentració, hi ha països que es mostren amb els seus grans pavellons. Però crec que d'alguna manera és important, almenys per assegurar-se que els mitjans de comunicació hi mantinguin l'atenció. I també és una ocasió per assenyalar qui ho fa bé i qui ho fa malament, perquè en algun moment els nostres fills i filles ens demanaran comptes de les nostres decisions. És una manera de comprovar cada any què passa, qui ho ha fet bé. Però per a coses pràctiques, el fòrum que estem fent, amb solucions més positives i pràctiques, és on passen les coses. Però no ho fem si no tenim aquest gran paraigua, on hi ha aquesta convenció i la voluntat política, perquè tots els països han signat per fer alguna cosa per la biodiversitat i pel clima. I operem sota aquest paraigua. I aquest paraigua polític, d'alguna manera, també és necessari, perquè el Mediterrani és molt heterogeni. No és com la Unió Europea. Tenim molts països que no són europeus i que tenen legislacions, compromisos i agendes diferents. I alguns d'ells ni es parlen entre si. Per exemple, la Unió per la Mediterrània intenta fer aquesta cobertura per convidar tothom més enllà dels problemes polítics i de seguretat entre països, per portar tothom a la mateixa taula i veure que, més enllà de les nostres creences, fem alguna cosa. I aquí fem servir la diplomàcia científica per fer avançar les coses i fer que funcionin, perquè és per a tots nosaltres, i el bosc i el medi ambient no s'aturen a les fronteres polítiques.
2: No, exactly.
3: No exactament, vull dir, hi ha fronteres polítiques, les hem creat nosaltres, però la natura crea altres tipus de fronteres que no estan relacionades amb la política, afortunadament, però vull dir, creus... Anava a preguntar-te alguna cosa i he perdut el fil, però creus... Perdona, penses que... Sí, ara, les empreses s'involucren? Ho sento, Estava pensant en les empreses. Sé que les institucions hi participen, però ara pensava en la importància de la ciència en aquesta qüestió i en la importància de les dades que la ciència recull, posa en comú i fa comprensibles. És tan, tan important? I creus que les empreses s'involucren cada vegada més en aquestes qüestions, en el, com el fòrum? Estan les empreses més involucrades?
6: A cada reunió intentem involucrar la indústria i el sector privat, i no sempre és un èxit. Aquesta vegada sí que ho va ser, perquè vam abordar una qüestió molt concreta, el garrofer, on hi tenen molt en joc. Saben que si volen obtenir el producte per treballar-hi, per produir la goma del garrofí, per a la indústria farmacèutica o cosmètica, etc., necessiten el producte, i el producte es produeix sobre el terreny. Llavors, d'aquí vam aprendre que no hem de ser massa teòrics. Si volem que dediquin el seu temps i vinguin, han de treure'n profit, han de sentir que el seu temps val la pena. I crec que molta gent va venir, empreses molt grans d'Itàlia, d'Espanya, d'Algèria, i van participar molt activament. La discussió va ser realment molt bona, perquè senten que hi tenen veu i que els escoltem. I també va ser una ocasió per ells de veure realment com pateix l'agricultura sobre el terreny i com poden facilitar-los la vida, no només estar interessats en els ingressos que en poden obtenir. Per tant, crec que sempre hem de fer aquest esforç per arribar al sector privat i a les indústries quan sigui aplicable, perquè formen part de la solució.
3: El que és bo d'Europa és que té la capacitat, perquè hi ha convocatòries i programes finançats per la Unió Europea que permeten treballar amb els països mediterranis. Tots els programes d'Interreg relacionen diferents països independentment de si pertanyen o no a la Unió Europea. Sembla una bona oportunitat per treballar en el desenvolupament d'aquestes solucions.
6: I eren presents al fòrum. L'Interreg Med hi era present, però també el PRIMA, el Partenariat per a la Mediterrània, i era una manera de dir als participants que necessitem aquest tipus de consorcis que sol·licitin projectes, no només investigadors treballant als seus laboratoris, sinó també treballant amb persones sobre el terreny i tenint la indústria com a socis que puguin cofinançar coses. És una configuració realment fantàstica. Tenim l'ambició de fer-ho realitat durant els propers anys.
3: Okay. So we ara anem cap als últims 5 minuts. Encara tenim 5 minuts, però no vull acabar sense preguntar-te el que pregunto a tots els convidats que venen al Sàvia Verda, al nostre programa, que és: dona'ns la teva recomanació o suggeriment sobre quin hàbit creus que podem canviar o modificar perquè tingui un impacte positiu en la protecció del medi ambient. Quin seria el teu suggeriment o recomanació?
6: Tindria dos punts, però estan connectats. En realitat, m'agradaria canviar la manera com pensem sobre el bosc. Quan parlo de protegir els boscos, no vull dir que els posem dins d'una cúpula i no els toquem. Sobretot en el context dels boscos mediterranis, perquè els boscos necessiten a la gent, no la seva protecció o aquesta conservació estricta que generem. No necessitem protecció en el sentit de la conservació estricta. Això es pot fer d'una manera on canviem la nostra forma de consumir. Consumint localment, consumint de manera responsable, canviant els nostres hàbits de consum, podem assegurar-nos que contribuïm al bosc, perquè la despoblació rural és un dels motors silenciosos de la degradació forestal. Quan la gent marxa, l'abandonament del territori segueix. I això significa més càrrega de combustible, més incendis forestals. Tots els problemes dels nostres boscos mediterranis venen d'aquí. Si animem a la gent a comprar les seves olives, no al supermercat, sinó directament de la seva terra, si comprem el formatge allà on el produeixen, si comprem tot el que ells produeixen, fins i tot si paguem una mica més, però també gaudim de l'entorn rural. Consumint d'aquesta manera, ens assegurem que la gent pugui viure de la seva terra i que siguin els millors guardians del bosc. I el gestionen 10 vegades millor del que ho fem nosaltres des de les nostres oficines, treballant als ordinadors. Tot està connectat. Consumeix millor, consumeix localment i canvia la teva idea sobre el bosc. I és una manera que el nostre bosc mediterrani es pugui salvaguardar.
3: Cool. Molt bé, fantàstic. Ja saps, tenim un amic en comú, que és en Martí Boada, a qui hem tingut diverses vegades aquí al Sàvia Verda, parlant-nos sobre boscos, i a ell sempre li agrada molt explicar que hem de gestionar el bosc, hem de viure-hi, com dius, hem de consumir els seus productes. Tenim també en Marc Castellnou, aquí a Catalunya, que és un expert en incendis, que sempre diu que cal fer front als incendis a l'hivern. Hem tingut moltes pluges aquest hivern i durant els últims mesos. I la gent pot pensar que això sembla bo per l'estiu, menys incendis, però un bosc tan verd, amb una quantitat tan gran de biomassa, podria ser un enorme problema a l'estiu si les temperatures pugen molt. Per tant, l'últim minut, per tu, si us plau.
6: Sí, et puc dir alguna cosa sobre això. Crec que, sens dubte, s'ha de repetir moltes vegades. La prevenció d'incendis és la part més important en la lluita contra incendis. Sempre estem molt contents i agraïts a les persones que apaguen els incendis i sempre les celebrem. Però també hauríem de celebrar les persones que treballen prèviament perquè el foc no es produeixi. I en termes de comunicació, és molt important celebrar també les persones que fan aquesta feina.
3: I aquesta estructura en mosaic que tenim al Mediterrani funciona molt bé, per sort.
6: Correcte.
3: per prevenir els incendis, perquè combina l'agricultura, la silvicultura i el bosc en el seu conjunt. Moltes gràcies, Magda Boudegué, per ser avui amb nosaltres. Ha estat un plaer tenir-te.
7: L'honor és meu, un plaer.
3: Moltes gràcies.
2: Thank you very much. I nosaltres acabem com sempre. Ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra, i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els qui ens venen a darrere. A reveure, que tingueu un molt bon cap de setmana. Thank you again, Magda.

0: Ràdio Arenys. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Ràdio Arenys, la primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, el Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
3: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
3: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
3: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
1: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passant la tarda aquests ruixats aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
3: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones a l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo sigue las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que van a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
13: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei és o una desconnexió total de l'andana o dia crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
12: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
13: Et diuen que et cobren per normalitat del servei, perquè jo crec que si haguéssim dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara lo de la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
12: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
0: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
2: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple, què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
2: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient. Això ho deia en paraules seves. Davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat, com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
2: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
2: I parlem ja de successos perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan 2 dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos, doncs, a vegades, d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
2: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
5: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
6: Porta molts avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments, tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
5: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
2: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en corcollona, animal mitològic genuí de Girona.
1: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora He Can Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
2: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1989. La gala dels premis que otorga l'Associació de Productores de Documentals s'ha celebrat ahir divendres a Barcelona i ha entregat també el Premi Honorífic Prodocs al cineasta i activista polític Pere Portabella. L'entitat ha entregat els guardons en el marc de la celebració del 15è aniversari de la seva creació.
1: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez-Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els tres últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de dos gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però a la segona a poc se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven, pel sentit anímic, la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha vist tot avui a la Ciutat Esportiva de Nicarque.
1: Moltes gràcies, Jon. I com veiem, aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la Primera Federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els dos gols de Cosé van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol a veraix particular.
1: I baixem una divisió, perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la Primera Federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
8: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la Primera Federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contenedor del Reus Futbol Club Redis.
9: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per al que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
8: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo, perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la nova Escullera.
1: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off, a falta d'una jornada, i per tant tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
1: Parlem també d'hoquei patins perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
2: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
1: I acabem parlant d'handbol, perquè el balonmano granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
13: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
11: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
13: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
11: Més que salut.
13: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
14: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
15: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
11: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
13: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
11: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
13: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
11: Més que salut.
13: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
16: Ràdio Arenys.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams a velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
1: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
17: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan. I a mesura vagi passant la tarda, aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament a aquest matí, el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones a l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema, i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions a Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple, què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no l'interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret a reunió, el dret a vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com la sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
2: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: L'agrupació dels Cingles del Moianès s'han portat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fàbrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
6: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de que la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
5: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
1: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
2: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Clavé s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
7: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
7: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
2: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
10: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat els barris, per exemple aquest any a Pont Major. Hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals a la plaça de Natalia Molero. Hi ha 4 ponts engalanats. Hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys. I per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu. Són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i òbviament doncs, el tiren endavant.
9: Els visitants a la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els 2 gols de Kossia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
1: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
11: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
12: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços, de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
11: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:15, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite. i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó, a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en futbol sala, ahir victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
1: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
13: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
14: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
15: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
14: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
15: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
14: Més que Salut.
15: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
13: Ràdio Arenys.
16: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
17: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
13: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Hola, benvinguts. Com sempre, comencem el Rodamón amb una sèrie de recomanacions per aquests dies, el cap de setmana o la setmana que ve, pugueu tenir doncs, una orientació per si voleu anar a algun lloc. Avui, en primer lloc, aquest divendres, dissabte i diumenge, podríeu anar a la Fira Modernista de Terrassa. Fira Modernista de Terrassa, molt maca. Jo alguns anys hi he anat i és molt bonic veure doncs, el senyor, la senyora i els nens vestits d'època, de modernisme. I un any fins i tot vaig veure una parella de Mossos d'Esquadra ataviats amb la roba que portaven en aquella època. Espardenyes, barret de copa i el seu fusell Mauser al costat. Fira Modernista de Terrassa, com deia, divendres, dissabte i diumenge. I ja passem a parlar de festes de primavera. Festa de primavera, en primer lloc, parlarem de les de Badalona. Són més o menys com totes, amb concerts, ballaruques, gastronomia, però totes tenen potser alguna singularitat. I a la de Badalona és que aquest diumenge, al vespre, a l'altra banda de les vies del tren, o sigui, al passeig de mar, vies del tren i la platja, hi haurà una, ja és costum, cada any ho posen, és una mena de falla en forma de dimoni. I quan arriba la nit, aquest diumenge, quan arribi ja la foscor, es farà la cremada del dimoni. La gent ja espera a l'altra banda de les vies, aplaudint, quan s'encén el dimoni i en pocs segons queda convertit en cendra. Festa del dimoni, lo típic, lo més típic potser, de les festes de la primavera a Badalona. I festa també de la primavera a Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu es celebra en un parc molt bonic que hi ha al costat de la població. És molt florit també, la flor és la protagonista, encara que hi ha altres paradetes i coses per gaudir, no? Però les flors són un personatge molt, molt fabulós allà. Ja que parlem de flors i ja tal, parlem doncs de Girona amb flors, que comença aquest dia 9 i fins al 19. Jo, la veritat, si no sou de Girona i els voltants, i podeu, jo consideraria que anéssiu de dilluns a divendres, de la setmana que ve. Perquè, clar, ja sé que molts treballeu, i altres són jubilats, però estareu més tranquils, anireu passejant pels carrers, mirant els monuments florals en tot, cada... i està molt bé. Aquest any, a més, l'Ajuntament de Girona vol retre homenatge a dues personalitats famoses catalanes. Una, l'arquitecte Antoni Gaudí, i l'altra, doncs, el músic Pau Casals. En Gaudí i Pau Casals retran homenatge, o sigui, els retran homenatge a l'Ajuntament de Girona. El que no sé, en què consistirà? A mi el servei de premsa de l'Ajuntament em va dir això, però no m'ha dit en què consistirà aquest homenatge. Bé, ja veurem si posen alguna placa, algun carrer, alguna plaça. La setmana que ve mirarem d'indagar. Vale? I bé, ja per acabar dient que ara anys està previst el diumenge doncs, una mostra de cotxes i motocicletes nord-americanes. Ja fa anys que es fa això. Mira, no podrem comprar el cotxe aquell que ens agrada o la moto, però farem una foto al costat i a fardar amb els amics, eh? Que sí? Bé, ara anem a la portada musical. Avui la portada musical és del cantant britànic, cantant anglès, Matt Monroe. Matt Monroe ens porta una de les seves cançons, però hi ha una curiositat sobre el Matt Monroe que potser uns sabran i altres no. El Matt Monroe al principi
va ser conductor d'autobusos a Londres. Sí, sí, aquells autobusos de dos pisos, típics de la capital britànica. Doncs era conductor d'autobús. Després ja es va dedicar a la música i, lògicament, l'autobús el va deixar aparcat. Doncs ara escoltarem una cançó de Marilyn Monroe, una de les seves famoses, en té moltes, que és Gotes de lluvia, però cantada en castellà. Aquesta vegada la canta en castellà, bé, un castellà molt a la seva manera, molt guiri. Però bé, la intenció hi és. Gotes de lluvia, Marilyn Monroe.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Palamós, la rosa. M'agrada aquest olor que té la rosa. És suau i dolç al mateix temps. És de tan tendre tacte i olorosa que t'omple de somnis i neguits. Mirant-la i sense voler et fa somriure. És com quan mires un infant dormit en el bressol. I té com ell quelcom de suau tendresa entre l'olor de llet i de sabó, que sense voler se te'n van els llavis amb una carícia i un petó. Te'l mires com mires una rosa i sospires des del fons del teu cor. M'agraden les olors d'aquestes roses. En el teu seu encant perdura el seu olor. I és quan tens a prop teu alguna rosa, et sembla que la vida tingui el seu color. I quan mires una rosa a mig obrir, ella amb el seu encant i senzillesa. I el seu color és d'una tal bellesa que t'omple de tendresa.

Bé, amics i amigues de Rodamont, una vegada més ja som al maig. Què tal? Bé, doncs comentarem com sempre, anirem pel temps. Ja ho vam dir la setmana passada, però el mes d'abril va ser un dels més de temperatura elevada. Uns dient de primer el 950, després diu el 1920. Bueno, ha sigut un dels més calorós. I ara, en canvi, ara fa la temperatura del maig, que fa una mica frescor tot, a veure com anirà el temps. Mira, ja anirem a dir no sé com arribarà les pluges. De fet, plou cada dia cap a l'interior, i el Pirineu, i les pedregades, que és el que fa més mal, això. Cada dia, abans, de tant en tant, però és que ara 5 o 6 a l'any les fa. I, mira, parlarem dels sants. La setmana que ve sí que hi haurà el sant, la Mare de Fàtima, pues Sant Isidre, bueno, tot. Però aquesta setmana la més coneguda és la Mare de Déu de Desemparats, la patrona de València. I em diuen la Mare de Dueta. És una tradició molt arraigada a València. I també, com és costum, fan unes... Totes les festes religioses sempre van acompanyades de la part de pastisseria o plat o el que sigui, i es fan uns pastissets que en diuen japerudetes, que diu que les fan de carbassa i ametlla. Aquesta és l'anècdota. I també hi ha els fartons. Bueno, em ve la memòria, que a mi m'agrada molt l'orxata, i també l'orxata sempre va acompanyada amb uns, com si fossin uns melindros, però amb la pasta de bioix, llarguets, per acompanyar l'orxata, els fastons, vull dir. Pues, saludem a tots al País Valencià, diguéssim, perquè primer va haver-hi polèmiques, deia comunitat de valenciana. Jo em recordo que em sembla que quan estudiava 9 anys en la geografia em deien el País Valenciano. Després problemes van dir comunitat, però és el País Valencià. Bé, i ara ja anem a la... Ja veieu, hasta els rics també tenen problemes. Han anat a passar unes vacances al vaixell Andalus, i que diu que està a punt d'arribar a Canàries, diu arribarà a Canàries, i de seguida s'ha muntat dispositiu que no els volen rebre i tot. O sigui, no ho entenc. Ja veieu, si aquests que ho tenen tot no poden, suposen les autoritats, el que sigui, imagineu-vos a tota aquesta gent que, com ara els refugiats aquests de Gaza i tot, que estan a l'abandonat de la Mà de Déu per totes les entitats mundials i tot, doncs demanem ja per Gaza i també la part de Cisjordània, que a poc a poc també van a... poc a poc es va, i també els jueus també van contra el cristianisme, eh? Vull dir, no ens enganyem, eh? Aquí fem la cosa, anem aclarint les coses. Que l'altre dia van expropiar també una part de l'església, si és per les bones. Vull dir, hem d'arribar amb un consens. I ja demanem, i el Líbano, que no es diu res, però estan allà encara bombardejant i tot. Ja sabeu que és un país mediterrà. I, bueno, aquesta flotilla, també demanem per la liberació d'aquestes dues persones, un brasileny i un d'origen català palestí. I veiem, bueno, tenen l'obligació, suposo que a finals de setmana els deixaran sortir. I també que hi ha una altra flotilla que la porta Open Arms, també cap a Cuba, que ja veieu les informacions que arriben de Cuba, també amb el problema que tenen de la llum, tot, i, bueno, resisteixen, i, bueno, una part de molta gent els ajuda, i ara enviaran plaques voltades del que sigui per fer un hospital, amb un hospital i altres més coses, diu que ho faran des de Mèxic i tot, i una ajuda. I ja sabeu que de Cuba va ser l'última, amb els catalans, a part que es van fer les grans fortunes i després va venir tota l'època dels indians i tot, doncs, crec que la majoria dels catalans, malgrat que sigui el govern en què hi hagi a Cuba, sentim una simpatia per tot el poble cubà, que és com ha de ser, a part dels governs, però pobra gent ho està

0: passat malament. Vull dir, mira, però jo crec que resistiran, eh? Bueno, doncs ja hem fet la petita, una mica la petita història. Ah, també, ara mira, ja que estem aquí ja a la dreta, sempre miro d'apuntar a les diguéssim, els fets de cada... que passen al maig, al mes de maig. De cada... Mira, diu, el fet de maig de 1937, durant la guerra incivil del país, això és, ja n'ha escrit molt, a la plaça Catalunya, a prop d'allà on hi ha l'antiga edifici de la Telefònica, que ara ha arribat amb un acord amb l'Ajuntament. Després també, mira, m'ha assabentat l'Eili, de tant en tant, dic l'Eili o Gentamel, doncs l'Eili, doncs, la Premi Nobel de l'Iran, la Narges Mohan Ahmadi, que està agafada, que diu que no està gaire bé de salut, esclar, amb va intentar fer una vaga de fam, tot el que sigui, i no se sap res, demanem per ella. I també demanem, ja que diem això, també, que a part que nosaltres podem tenir simpatia pel poble iraní, però els governs, doncs l'altre dia van ajusticiar un noi de 21 anys per una manifestació perquè anava contra la religió i contra l'estat iraní. Doncs vull dir, hem de protestar, però... No, jo me'n recordo quan feien aquí quan era jove, quan feien manifestacions a Europa per aquí contra el govern de la dictadura, bueno, unes manifestacions terribles, eh, contra el govern aquí ara, sembla que amb el que està passant pues, estem una mica, no sé com reacciona la gent, les noves generacions. I doncs també, mira, dos gentlemen, avui els dedicaré tots dos o tres, quasi bé, el Jaume Sens. Jaume Sens és un diputat, doncs, que és molt bon advocat, i també no se sabia res, va presentar la dimissió, havia anat, es presentava per alcalde de Barcelona, en fi, però resulta que l'han operat, li han fet un trasplant, i que la seva mare li ha donat un ronyó o un pulmó, em sembla, ara no em ve el cas. Però vull dir que bueno, ens alegrem que estigui bé. I després també hi ha l'altre, el Volker Semper, que també aquest ho va anunciar, aquest sí que ho va anunciar, que ja ha superat el càncer. Pues ens alegrem, tots dos, perquè cada un amb les seves respectives ideologies són homes de consens, i en aquest moment pues, cal que gent aquesta pues, arribi a acords pel bé del país. I també doncs, hi ha l'Ivan Redondo, que sabeu que és el que era el gurú, o quan va estar amb en Sánchez, i després va preparar la candidatura del García Albiol, l'alcalde de Badalona, i el Monago a Extremadura. Bueno, doncs es veu que ella valia molt. Però tot un plegat, com va dimitir, esclar, no es va dir gaire, i vaig pensar, això és que ja no s'entén, o la manera d'actuar, que de fet... es va notar una mica com va faltar el Redondo, l'Ivan Redondo aquest. I ara van dir pues, que ell va dimitir, però per motius de salut, que també va tenir problemes de cor. Doncs jo crec que val més que us digui, perquè després ja sabeu, els periodistes i tot, miren en seguida què passa, que si no s'avenen, si hi ha una enfermedad o així, si és una cosa privada, no. Però si és una enfermedad, val més dir-ho, perquè de bons estàs més tranquil. Pues ens alegrem tots tres que tornin a estar a la vida social. I ara també direm, mira, ja que hem de dir una mica d'esports, es veu l'Atlètic tampoc no va arribar, va quedar eliminat, també van anar les noies del Barça, també van guanyar, estan ja per veure si guanyen la Champions, sembla que han d'anar a Oslo. Bueno, doncs l'altre dia va fer ple també el camp, eh? Ens alegrem també. I després també hi ha hagut l'Espanyol i el Girona, doncs aviam, patint sempre, aviam com queda, esperem que almenys les mantinguin la primera. I també ja fem una mica de comentaris de l'Open de Madrid, que ja va guanyar el Sinner, que aquest tenista és italià, i bueno, és un bon element, que és el que va guanyar l'Alcaraz. I després també que hi ha aquest un nou d'allò de joves, el Rafa de Jodar, diguéssim, que és una nova promesa. pues, segurament l'any que ve els tornem a veure en aquests tornejos, el d'enguany i el de Conde de Godó i tot, pues de, mira, i l'any que ve, aviam si el Carlos Alcaraz també ja podrà actuar. Però és clar, el que deien, hi havia un article, són persones, són joves, no poden, llavors diu, és que no puc més. Però és clar, tu mires la televisió i penses que han de rendir tot. No, no, no és una màquina. Una màquina pot valer millor de dòlar, el que sigui, et pot rendir perquè l'has comprada, però una persona no, no pot més. I pues, necessiten un peron, i són joves, pues, ja guanyaran nous trofeus i tot. Bé, també ara felicitem, ja que també s'ha commemorat els 50 anys del país, ja que som en el món de la, en el món de les, de les comunicacions, també va ser presidit pel rei, també, i després també que han donat el premi a televisió, diversos premis han donat a televisió de Catalunya. Jo me'n recordo, com és clar, era més jove, que a poc, esclar, durant la dictadura, doncs es va començar a fer un cop, era un cop al mes, recordo la meva mare estava pendent ja com feien l'obra de teatre, va començar amb La ferida lluminosa d'en Josep Maria de Sagarra, una història d'aquelles de l'època dels 1950, i a poc es van introduint, es feien, es van anar fent poc cosa, vull dir, però dintre tot, doncs va intentar obrir a poc i parlar català. I ara hauríem de fer tot un esforç perquè les noves generacions i tot fossin més conscients del problema. No, les administracions i tot ja ho fan bé, però llavors som nosaltres i respectant-nos uns als altres. Bueno, aquest és el petit comentari que hem fet. I també parlem, mira, del protocol, que hi ha aquesta fan festa al Met Gala de Nova York, que és una mica que també escandalitza, perquè el Jeff Bezos la promociona tot i el cobert val $100,000. Això per ajudar a la gent, a la classe social, per obres de caritat i tot. I l'alcalde Mandani no ha dit comentari per dir que no assisteix, vull dir. I l'alcalde de Mandani és un home socialment, vull dir, que pot fer canviar allò, perquè Nova York és molt maco, tot el que vulguis. Però, és clar, hi ha molt de problema socialment, els preus i tot són caríssims, la gent l'ha votat, doncs esperem que hi hagi un canvi social, i això com acabarà? Hi ha diversos artistes, hi havia la Madonna, també, li donava vestida de bruixa, després hi havia el Bach Bog, aquest cantant portorriqueño, que anava de senyor gran, després la Katy Perry, també la que està amb la parella del l'exprimer ministre, el Trudeau. Bueno, en fi, tot això, veiem com va continuant. Després també... Ah, mira, ja anem als aniversaris. Ah, mira, el cordobès pare, 90 anys, no? Mira, sembla mentida, ja 90 anys. Després també qui més hi ha? El grup... mira, la Blanca Romero. La Blanca Romero, dieu qui és, ja 50 anys. Pues era la parella, va ser de la... del Cayetano Rivera, i després ara està actualment la parella del Kiko Flores, que va ser entrenador de l'Espanyol també, i és nebot de Lola Flores. La seva mare és la Carmen Flores, que encara és gran, també se'n va cap als 90 anys, també. La Carlota de Gales, la filla dels prínceps de Gales, 11 anys, a poc ja també la posem en la premsa del cor. El Roberto Verino, dissenyador, 81 anys, i Manuel Arias, 70. La Maria del Monte, 64, era la cançó aquella que cantava tan alegre, canta-me, canta-me. El Tito Valverde, actor, 75. I mira, aquesta és coneguda de tots, la Melania Trump, 56. Aviam què farà, ho ha celebrat amb el Donald i el seu fill, el Barron. Que es veu que cada dia amb les criptomonedes fan... Bueno, mentre la gent està morint i tot, ells van, mira, vinc a fer fortuna. I cada vegada que el veig creix 2 centímetres, que dic jo. Després també hi ha el Cesc Fàbregas, 39 anys, que havia sigut jugador del Barça, i està de... sembla a Itàlia, està d'entrenador, que és d'Arenys de Mar, vull dir, saludem també els d'Arenys de Mar. I llavors també hi ha el Carlos Alcaraz, 23, el George Cuney, 65, el president de la Generalitat, 60, i el cantant Rafael, que encara està en actiu, 83, que és de l'edat d'en Julio Iglesias i de Joan Montserrat. Jo, això que li han fet, li van fer una operació de cor molt forta, però vull dir, ell està en actiu, bueno, felicitem-se. I llavors també hi ha la... Mira la Clara Segura, 52, i la Yolanda Díaz, la ministra de Treball, 55. I el Pedro Piqueras, que havia dels informatius, em sembla, de Telecinco, 71 anys. Pues aquests són més o menys els coneguts tots que fan els anys. I així jo aprofito, quan m'agafo tota aquesta gent, vols fer un petit comentari o la part històrica que han viscut o les activitats que han tingut. I ara ja anirem a parlar sobre la part del personatge històric. Dels fets històrics, ja heu començat a dir-ho abans, el maig del 37, el 30, van passar que va haver-hi una guerra entre ells, mentre hi havia la Guerra Civil, entre anarquistes, i del PUM, aquí a la plaça Catalunya, que encara es poden veure molts estàtues i tot, dels combats que hi va haver-hi, amb el PUM contra els comunistes i les forces de la Generalitat. I estava, resulta que tenien de venir a enviar reforços per continuació, i no podien venir des de Lleida perquè els havien tancat el pas. I llavors també aquesta va ser la independència que va ser d'Holanda, cap al 1606, del Regne d'Espanya, o d'Holanda, va ser a l'abril. I després també, llavors hi ha hagut també el 8 de maig, el final de la Segona Guerra Mundial, però a Europa, vull dir, quan van ser ja que van entrar a Berlín, i també se celebra el dia de la victòria. I també, llavors, ara se celebrarà el 9 de maig, el desfile també famós a la Rússia, o abans a la Unió Soviètica, i també que és la pobra gent, a part de, ja és el poble rus, sempre li toca patir, van morir 26 milions de russos, vull dir, mira, no són dos o tres, no, 26 milions, vull dir, i ara, pobre, doncs, tots els pobles de tot mereixen que puguin viure en pau, malgrat els governs i tot, perquè ja veieu el sàdic que va ser aquest, el Hitler, com va arribar més als aires de grandesa, la mortandat que va portar a tota Europa. Bueno, doncs ja deixem els fets aquests històrics i ja anem a parlar d'un personatge. I com que l'altre dia es va dir, jo sempre faig... si dic alguna cosa de temes polítics, però no és la meva missió, és premsa del cor i magazine, i llavors dic, què millor que agafar... I va sortir en el diari un article del Joan Escúries, que és historiador, explicant sobre la vida d'un més o menys del... Perquè tothom parla del Pujol, però l'avi del Florenci, que la deixa, i la deixa aquí, la deixa allà, i, bueno, ha fet un article molt bé en el diari, bueno, La Vanguardia. Jo sempre no dic els diaris per no dir favorir ni els altres. Però, bueno, està molt bé, i després al Wikipedia tinc més informació. Doncs explicarem una mica la vida d'aquest senyor. I, mira, normalment ja ho deia l'Aurèlia Capmany, que sempre deia, diu, Barcelona, cap i casal de Catalunya. I diuen, no, Barcelona està formada per gent que ha vingut de tot Catalunya i s'han instal·lat a Barcelona. I ell provenia d'Arnius, va néixer el 1906, i a Barcelona 1980. Provenia d'una família tenia una fàbrica de taps de suro, el seu pare, i ja amb 17 anys, bueno, abans de tot parlarem... Sí, 17 anys. El 1917 es traslada a Premià de Mar i comença a treballar en una empresa del tèxtil. I així es casa amb una senyora de Premià, a Maria Soleil, diguéssim, i neixen tres fills. Un es diu Joan, però va viure poc temps. Llavors el més conegut, el Jordi Pujol, president de la Generalitat, i la Maria. I el seu cunyat és el Francesc de Cabanes, que és economista, amb un article que diu que en té 91 anys, també ha fet uns articles, però encara ben bé, suposo que un dia o altre algú l'entrevistarà i explicarà, o el dia que falti en Pujol, o el seu cunyat, o el que sigui. Bueno, doncs anem continuant la vida del personatge del Florenci Pujol. I Esterlada, el textil, i llavors ell, la seva tendència és catalanista d'esquerres, catòlic practicant, entra a la banca Marsans, del carrer de la Rambla de Catalunya. I va pujant escalons, perquè era un home molt, es veu que era molt decidit, molt espavilat, i, bueno, als 21 anys deixa la banca i s'estableix pel seu compte. I ja normalment ja era conegut, que li deien en Pujolet, per la seva capacitat mental amb la bolsa, com a agent de bolsa. I juntament amb el seu soci, Moisès Tenenbaum, que podria ser d'origen jueu, però ja dic que, com que tenia un camp mentalment, es veu que amb els números i tot se'n recordava molt per això de la bolsa, i bueno, van estar fins al 1960, fins a la seva etapa, però durant el temps també van comprar, com a gran... era un intuitiu pels negocis, i va comprar, que va tenir molt... van fer molt fortuna, amb una d'allò de... amb una d'allò de... ara no em surt el moment. Ah, sí, el 1950 compra la farmacèutica Fides del Martí i Quatre Cases. I es veu que va tenir un èxit, que amb una pomada, i llavors ell va veure amb algú que no... clar, amb el seu fill i tot, la van vendre. Juntament aquí hi ha l'etapa una mica amb el seu fill, la manera de ser, esclar, un home que s'havia fet a si mateix, que havia fet una gran fortuna, tot el que sigui, amb el fill ja... Perquè el fill de Pujol, no oblidem que va estudiar per metge, vull dir, d'economia, gaire cosa. Diu, el 1959 compra a Olot la banca d'Orde, i que es converteix amb el temps en banca catalana, juntament amb el fill, el gendre i el soci. I abans, d'alguna vegada, li va recriminar al seu soci que perquè el va aconsellar anar a comprar la banca catalana, ja sabeu la història, va passar. Però, esclar, llavors ell tenia molts problemes amb el seu fill perquè, clar, com a persona de negocis veia que ell invertia, per exemple, la banca catalana, el Destino, el Correu Català, tot això afavoria molt el catalanisme. Però, esclar, costava milions, diguem-ho així. I això li originava molt d'enfrontaments amb el seu fill, cosa que ell sempre va sentir una gran estima pel seu fill, diguéssim. I per això, doncs, la deixa, amb la Marta, tot el que van dir, diu, és que amb 7 fills o el que tinguis, pues, si mai passa, encara recordeu que ella va morir el 1980, el 1981 va venir el cop d'estat, però la situació no era tranquil·la. Qualsevol moment et podies veure marxar a l'estranger i viure. I per això va fer-ho directament. I ell tenia patrimoni a Andorra i també a Suïssa. I per cert, que també durant l'etapa de soci també van ser condemnats per evasió de divises a Suïssa. I el 1980 mor d'un atac de cor. Poc temps d'haver guanyat les eleccions. Poder sembla sí que les va veure, les eleccions, però de jurar de president ja no ho va veure, que l'hauria d'estar content. Vam, jo crec que l'enfrontament, no, ara es diu o comenta, però una persona d'aquesta validitat i energia, 74 anys, això ho explica el seu gendre, el Francesc Cabanes, que això li originava molts problemes per la salut i tot, i les tensions, i podria ser que un atac de cor fulminant, diguéssim, i va morir a Barcelona. Doncs aquesta és la història, que també no es diu, però jo, i ara amb les... I també això sí que m'ha fet pensar que ell, com que tenia amb el gran, que passa molt, la relació entre el fill gran i l'avi, es veu que tenia una tensió, perquè no deixa de dir que el Jordi Pujol, el fill, també és una persona intel·ligent, vull dir, a part de les seves trapelles que ha fet. I també connexió amb l'avi, és el que passa, la relació, sentia una predicció, ara normalment li havia explicat coses, tot el que passa a les famílies, molt, molt normal. Jo sempre dic, ja sabeu que els catalans, la majoria som meitat anarquistes, meitat burgesos. Jo crec que aquest senyor és un autèntic a si mateix, va progressar a poc, i que en aquella època, sempre ho dic, dels anys a finals dels anys 50, els 40, i els 50 va ser l'apogeo, que es van fer grans fortunes perquè van començar les fàbriques tot i a rutllar tot, i llavors no es pagava quasi bé, no es declaracions de renta ni res, i la burgesia o les classes altes van fer grans fortunes. Tots ho sabem, no cal que ens escandalitzem. És així, és la història que és. Bueno, el temps ja aniran sortint. Però jo crec que es parlarà més d'ara, que està molt bé que hagin parlat sempre de l'avi, que sempre es parla del Pujol i tot, però de l'avi, aquest personatge, que n'hi ha molts d'aquests de l'època aquella, que van deixar als fills unes grans fortunes i tot. Bueno, amics i amigues de Rodamont, espero de tot cor que aquest petit espai de los caratones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby i Josep Famades, i a reveure.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: Dins el programa del Rodamont hi arriba el col·leccionista. Hi arriba el col·leccionista amb la gravació antiga pertinent. Aquesta vegada recordarem una pel·lícula de gran èxit de 1940, que ja ha plogut, que el títol era Rebeca i estava protagonitzada per la Jean Fontaine i el Laurence Hobbivert. Aquí el director era molt famós, era el famós Alfred Hitchcock. Aquesta pel·lícula era d'un trama una mica d'un aristòcrata anglès que perd la seva muller, la Rebeca, i etc etc. I arreu d'això va sortir una melodia titulada Sombra de Rebeca, que no era música de la pel·lícula, era d'una gravació del Raúl Abrió que en el fons fa referència en aquesta pel·lícula.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts a unes noves històries musicals des del Rodamón. Parlem avui de Air, Wind and Fire, en català Terra, Vent i Foc, conegut i format a Chicago, Illinois, en el 1970. Fou fundat per Maurice White. Utilitza diversos gèneres de música, una fusió de disco, rhythm and blues, funk amb el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodèlia, folk, música africana i rock and roll. Durant la seva carrera han estat 20 vegades candidats als Grammy, guanyant 6 premis. També van obtenir la seva pròpia estrella en el passeig de la fama de Hollywood, al costat de la del jamaicà Bob Marley. Amb vendes de més de 90 milions de discos, és una de les bandes més venudes del món de tots els temps. Escoltem Air, Wind and Fire.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

0: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 1100.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació.
2: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara, l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
1: Precisament ho ha dit ahir, després d'un dia on els diversos partits polítics del Parlament han criticat per la presumpta infiltració dels dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents. Des de Junts per Catalunya han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels comuns, en aquest cas, des del Consell Nacional, Jéssica Albiach creu que el govern està sobrepassat. I en altres reaccions polítiques, en aquest cas des d'Esquerra, Oriol Junqueras considera que la direcció dels Mossos d'Esquadra, en paraules seves, no funciona. I que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana a Illa que el cessi. I parlem de l'antivirus, ja que el creuer afectat per un brot d'aquesta malaltia arribarà durant la matinada d'avui a demà a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre els passatgers espanyols hi ha 5 catalans. I parlem en plana internacional, ja que avui 300 persones s'han concentrat al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumut Flotilla retinguts per Israel. I precisament mentre es manifestaven han celebrat la notícia del seu alliberament que l'ha donat al ministre d'Afers Exteriors d'Espanya després de que li informessin les autoritats israelianes. Hi ha successos, no? Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama dijous d'aquesta setmana a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi i la víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i posteriorment va ser derivada a l'Hospital Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. En un apunt en cultura, el municipi d'Aitona ha donat el tret de sortida avui dissabte a la temporada de collites en el marc de la campanya Fruit Turisme. I en un punt final d'esports, ara a un quart de cinc, l'Espanyol busca a Sevilla el seu primer triomf de l'any. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Us proposem la darrera crònica sonora del Festival Jazz Terrassa 2026, més concretament reviure la jornada més popular del certamen agarenc, el Pícnic Jazz Vallparadís. Ens traslladem musicalment fins al parc urbà més jazzy per escoltar el jazz orquestral de la Freddy Jazz Band, l'excel·lència del trio d'Ignasi Terraza amb la vocalista Sara Dowlin, també el blues funk de la banda Games de Blues i el remate trepidant del concert de Dani Nello.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Diumenge 22 de març de 2026, el dia s'estrenava amb un sol radiant que ja anunciava una jornada multitudinària al Parc de Vallparadís. Se celebrava el Pícnic Jazz en aquest espai emblema, el parc urbà, com dèiem, més jazzy de Catalunya. El 2026 era l'any del debut de la Freddy's Jazz Band a l'escenari Vela, l'espai central on al llarg de tot el dia anaven succeint els grups en directe, tot plegat en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. La Freddy's Jazz Band pujava a l'escenari des de la platea, pràcticament els 25 músics que conformen aquesta formació que naixia ara fa 10 anys doncs una mica de la mà de l'Escola de Música de Matadepera, la Frederic Mompou, i que des de l'any 2019 es constituïa com a associació independent, capitanejada per el incansable Enric Alegre, també saxofonista i cantant i, com no, director de la Freddy's Jazz Band. Una Freddy's Jazz Band que des d'aquest 2025 és la banda resident de la nova Jazz Cava, l'espai on posa en marxa tots els seus repertoris i prepara els seus concerts amb assajos de forma setmanals. El dia 22 de març, el Pícnic Jazz Vallparadís arrencava de cine amb un clàssic de la filmografia del superagent 007.

Molt bon dia a tothom. Que ben parit que és això, tu. De veritat, eh? És brutal el Picnic Jazz aquí a Terrassa. Estem molt contents que la Fredis està aquí. El primer any que estem aquí i ho hem aconseguit. Gràcies a la Jazz Cava i a tot el seu equip. I res, hem començat aquest festival, aquest Picnic Jazz, amb aquest tema de la gent de James Bond. I ara seguim amb un tema d'Oliver Nelson que es diu The Blues and Depths Act Truck.

Avui volem rememorar el Pícnic Jazz Vall Paradís en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. Avui el Jazz Club es converteix pràcticament en la crònica sonora d'una jornada dominical que va omplenar aquest parc urbà de la ciutat de Terrassa. Tot succeïa en l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa, que plantejava amb el lema durant tot el mes de març de què és el jazz. I la Freddy Jazz Band, sota la direcció d'Enric Alegre, va demostrar el que era. Ara els estem escoltant en aquesta peça, una composició d'Oliver Nelson, arranjada per aquesta formació de 25 elements que ja els sentiu rugir amb força. Una formació que portava molta claca i que va ser un dels concerts importants per aquesta arrencada del 22 de març a Terrassa.

La força de l'orquestra en el jazz, la Big Band, aquesta màquina sonora amb 25 elements, en el cas de la Freddy's Jazz Band, a banda del seu director, també saxofonista, clarinetista i cantant, Enric Alegre, la formació de trompetes amb 7 elements, els trombons, 5 més, i la secció de saxos, flauta, clarinets i tancant el baríton amb 5 músics més. La secció rítmica de la Big Band clàssica, piano, guitarra, contrabaix i bateria. I per a l'ocasió, en el Pícnic Jazz Vallparadís, en aquest debut de la formació vallesana, 4 veus convidades. Ara escoltarem a la més veterana, Laia Porta, en una altra de les peces d'aquest repertori de pel·lícula. Gol

L'escenari Vela, la part sud del Pícnic Jazz en el Parc de Vallparadís, estrenava la sessió 2026 de la seva jornada més popular i festiva amb el Festival, lògicament, de Jazz Terrassa a les 12 del migdia amb la Freddy Jazz Band, i ja l'estol de públic davant de l'escenari i el que voltava per tots els accessos, paradetes de gastronomia, fira discogràfica i el Pícnic Xic amb tallers de circ pels més petits, doncs era un anar i venir constant. I així va començar, a partir de 2:45 aproximadament, el concert de jazz, de trio de jazz majúscul. Ignasi Terraza al piano, Darío Di Leche al contrabaix i Esteve Pi a la bateria, obrint foc amb un blues instrumental. I la veritat és que el públic ja va quedar astorat perquè, bé, la qualitat era indiscutible. El bon ambient, no t'explico, i el sol radiant.

dia. És el millor. Linars i Terrassa. Linars i Terrassa. Ha fet tot. Catalunya, Espanya, Europa, Japó, tot arreu. El seu Pi, a la bateria. El seu Pi. I el diari de l'Este. Bé, ara rebrem. És un plaer i un honor tenir avui aquí al Pínic una gran veu anglesa que avui s'estrena aquí, debuta, avui. I l'haurem un gran aplaudiment. La Sara Dolguin. Sara Dolguin.

La destresa, la qualitat, el swing, la pianística i personalitat d'Ignasi Terraza amb el seu trio va enlluernar el director artístic del festival, Valentí Grau, el que acabeu d'escoltar, fent lluances de Terraza i presentant el projecte que comportava l'aparició i debut al festival i a la ciutat de la vocalista britànica Sarah Dowlin. Ella va interpretar dos estàndards formidables i ho va fer al costat doncs, del Premi Jester Rasmann en senyor Ignasi Terraza, Darío Di Lecce al contrabaix i Esteve Pi a la bateria.

0: Free Palestine. Trump fuera. Epstein fuera. Todo. Viva humanidad. Viva paz. Ok, ahora vamos a tocar una balada que Ignacio ha escrito, pero yo añadí la letra. Se llama Stargazers. Es miradores de estrellas, ¿no? Observadores de estrellas. Espero que os guste.
1: Heu escoltat a Sarah Dowling, impressionant. Va posar la pell de gallina al públic que s'acollia davant de l'escenari Vela en el parc de Vallparadís. El dia 22 de març, avui estem aquí al Jazz Club fent una crònica sonora del pícnic Jazz Vallparadís en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. I la cantant britànica d'ascendència palestina va fer un crit en defensa del seu poble i amb aquesta cançó a capella per seguir amb aquesta peça que escolteu, aquests caçadors, miradors d'estrelles, que dona nom al darrer àlbum que Sarah Dowling ha enregistrat amb el trio d'Ignasi Terraza pel segell Sweet Records, el que també dirigeix el pianista barceloní.

torn del tercer concert de la banda Against the Blues, amb músics del Vallès, amb Marc López, a la que escolteu a la veu, Andreu Martí a la guitarra i a l'harmònica, Joan Flotats als teclats, Manel Piqué Zapata al baix elèctric i també al trombó, i Vicenç Milló a la bateria. Gir estilístic cap al blues i al funk, cap allà a quarts de quatre. Era la tercera banda, després ja pràcticament del dinar, del pícnic al Parc de Vallparadís.

primera vegada que el pèl roig amb més swing de l'escena nacional posava punt i final, és a dir, feia el concert de cloenda del Picnic Jazz Vallparadís. Però aquesta vegada era un tant especial. Dani Nello commemorava 40 anys als escenaris. Arribava amb la seva banda habitual, amb Pere Miró al baríton, Jordi Prats a l'alto, Dani Baraldés a la guitarra, Matías Víguez al baix elèctric, Anton Hall a la bateria i Albert Sabater a la percussió. I ho feia per celebrar aquestes quatre dècades amb un repertori una mica que abarcava aquesta extensa trajectòria. Era una data assenyalada pel Dani, també ho era pel festival, que commemorava 45 primaveres, i pràcticament també pel Picnic Jazz, que aquesta edició celebrava 24 Picnics Jazz al Parc de Vallparadís, a diferents zones. Va començar molt potent amb Holly Zapatitos i va seguir amb El Escorpión. Escoltem la potència escènica, el glamour i aquesta capacitat de connexió amb el públic de Dani Nello.

Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat una vegada més. És un plaer. Bé, com ha dit el Valentí, estic celebrant 40 tacos de música professional. Quasi res. Sí, sí. Bé, el repertori que sentireu avui, sentireu una mica de temes que vaig fer amb Nelo, la banda del Zoco, Mambo Jambo, inclús amb els Rebeldes, amb Tandori, Lenoa, una mica de tot això que he fet. Us ve de gust o no us ve de gust? Ahà, doncs anem amb un tema que vaig gravar el 2002 amb la Nelo i la banda del Zoco. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, senyor, Canela Fina. Molt bé, yeah! Anem amb un tema que es diu Pura Vida, que és el que hem de celebrar avui. Pura Vida. Pura Vida.

Holy Zapatitos, El Escorpión i Pura Vida. I ja ho va dir Dani Nelo, el respectable. Aquí celebrem la vida. Celebràvem, doncs, els seus 40 anys als escenaris, també el 45è Festival Jazz Terrassa i una nova sessió al Pícnic Jazz Vall Paradís. Diuen que al llarg de tot el dia pel parc hi van desfilar sobre 25-30.000 persones. Difícil de calcular, però el que és segur és que el sol va acompanyar i que el pícnic va ser un èxit de participació i musical.

0: Amb aquesta pura vida, nosaltres posem punt i final al Jazz Club d'avui, aquesta crònica sonora, la darrera de l'edició 2026 del Festival de Jazz Terrassa. Agrair a Manolo Guerrero a les vies de so i que tornarem, sí, la setmana vinent amb molta més música.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatjaven fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers de baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 3, entre les 4, disculpin, i les 6 de la matinada, hora canària. I des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I anem a Granollers, ja que demà es fa una prèvia pel Tour de França, acollint la cita anual de la Diada de la Bicicleta. Recordem que la capital del Vallès Oriental és l'inici de la tercera etapa del Grand Départ, que sortirà el 6 de juliol. Ens n'informa des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: Les inscripcions ja superen les 400 persones i la gent encara s'hi pot inscriure fins a l'hora de la sortida a les 9 del matí a la plaça de la Porxada. Per generar més afició a la bicicleta, l'Ajuntament de Granollers ha preparat tres modalitats: una pedalada inclusiva de 3 quilòmetres, una pedalada popular de 8 i una ruta cicloturista de 57 quilòmetres amb arribada al circuit de Barcelona-Catalunya. Felipe Pérez, del Club Ciclista Granollers, diu que faran neutralitzacions per garantir la unitat dels corredors.
3: Uno lo haremos a la salida de San Antonio de Vilamayor, para que ahí todo el mundo que se haya descolocado un poco subiendo por Cánovas y tal, nos encontremos allí, podamos pasar Llinars y el semáforo de Llinars todos juntos, y luego ya sí que ahí viene el Collet y Parpés, pero hacemos otra neutralización al llegar a la roca.
2: Els ciclistes podran rodar pel traçat vallesà i fotografiar-se en el podi.
1: I en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paner, que ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que iniciï els tràmits per impulsar l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I seguim, en aquest cas, en política, ja que també avui es compleixen 76 anys de la declaració de Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu al món. I en els esports, l'Espanyol busca intentar guanyar a Sevilla en el seu camp. Per ara, el resultat en 30 minuts transcorreguts és de 0-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us ho expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles, no us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
8: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
7: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitoria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitoria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
9: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals. I tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele. I sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc. I diu coses que no me'n recordava ni jo.
7: Què diu? Què diu?
9: Que era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes. Però, per exemple, si vols, t'ho llegeixo.
7: Home, i tant, sisplau.
9: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de Televisión Española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ve, ¿eh?
7: Caray.
9: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
7: Apa,
9: porque
7: aquí
9: rellenaban huecos siempre.
7: Home, i tant.
9: Molt fort, ¿eh?
7: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
9: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
7: Sí.
9: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys,
7: eh? Déu-n'hi-do,
9: eh? Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
7: ¡Apa!
9: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis y el de diciembre, el 31 de diciembre
7: sí,
9: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
7: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
9: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
7: sí,
9: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Orguer.
7: Sí.
9: I estava allà als passillos, per allà passejar, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una coraza de...
7: Sí.
9: Aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
7: Ah, no?
9: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
7: Que curiós, no? Per
9: una
7: què?
9: Una palangana.
7: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
9: És perquè
7: que
9: la... no volia que la maquillés ningú.
7: Ella era molt blanca, no? Marlene Dietrich?
9: Era com molt petita.
7: És que sí?
9: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
7: Imagina't.
9: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
7: sí,
9: perquè entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
7: Apa.
9: Només el càmera i prou.
7: Que fort, eh?
9: El càmera sols, eh? I el Frank Johan.
7: Déu-n'hi-do.
9: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
7: Sí, sí, com si fos ara mateix.
9: I no va voler que la maquillés ningú. Ningú.
7: Que curiós.
9: Sí, sí, sí, una cosa. Y diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
7: Déu-n'hi-do.
9: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo anava a ser ja a casa del Frank Johan,
7: sí,
9: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
7: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort,
9: sí,
7: eh?
9: Sí.
7: Home...
9: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
7: Sí, exacte.
9: Però en aquell moment el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No érem conscients de la gent que trobava.
10: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
9: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia... Bueno, la Carina.
10: Sí, la Carina, eh?
9: I Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
10: El Pepe Palau, també. Veus?
9: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
10: Sí,
9: que
10: ostres.
9: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
10: Molts, eh?
9: Tants musicals, sí.
10: No com ara, que estan sí, sí, una mica sí, sí, maltractats, els musicals, eh?
9: Vas veure l'Eufòria?
10: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
9: Jo també.
10: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
9: Jo pensava que guanyaria el
10: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí, eh? Sí,
9: sí. Jo pensava que guanyaria ell.
10: Era el Julien... El Julien tenia una cosa especial. O sigui,
9: era... A mi m'agradava molt.
10: Algú més. O sigui, sí, era, sí, tenia algú més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant
9: amb molta força,
10: personalitat. I, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
9: Molt,
10: que sí?
9: Molt.
10: I a més, et diré...
9: Té ganxo, que
10: té ganxo. I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I
9: oh,
10: van cantar tots
9: va
10: i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
9: Amb els seus amics, clar.
10: I la Maria, també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera.
9: Però, clar, I ara, per exemple, estic parlant de la Júlia Greco.
10: Exacte.
9: La Carmen Amaya.
10: Sí.
9: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
10: I tant.
9: Però no ho sabrem mai.
10: No ho sabrem, mira.
9: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
10: Exacte, mira.
9: No sabem mai res.

0: No, no, no.
1: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
0: no,
1: eh?
0: No, què va... No, no, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
1: Oh, i tant, oh, i tant. Saps què diu aquest llibre?
0: Què diu, què diu?
1: Retornant al passat.
0: A veure.
1: Diu, dice, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
0: sí,
1: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. Al se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada,
0: fixa't,
1: en discos, en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
0: Déu-n'hi-do.
1: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos,
0: fixa't,
1: piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
0: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, eh? A molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
1: Escala Inici, un programa que nace en el verano del 61.
0: Fixa't, fixa't, eh? Assumpte.
1: 61.
0: Re, fa dos dies.
1: I desborda els límits.
0: Mare meva, assumpte.
1: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
0: No hi havia res, assumpte. Déu-n'hi-do, eh? Com ha canviat, com ha canviat tot. Mare
1: meva. Com ha canviat tot, Déu meu, Déu meu.
0: Ai, sí, assumpte. Doncs bé...
1: Ha canviat, però molt, eh?
0: Avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat d'aquests programes musicals, eh?
1: Si parlem de records...
0: Home...
1: Hi ha moltíssim record aquí.
0: Grans records, Assumpta.
1: Records que quasi érem tan petits tots.
0: Ai, sí.
1: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
0: Sí.
1: Que semblava allò que... I és una nena.
0: Ja la posarem. La Pilar Miró, eh?
1: És una nena.
0: Una nena.
1: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que... Té una cara de nena.
0: Fixa't.
1: Sí, sí, sí, mare meva.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com ha plogut.
1: Sí, sí.
0: Doncs...
1: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
0: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
1: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
0: que va, exacte, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
1: Perquè sí, trobo que és adient, avui... És
0: clar,
1: perfecte,
0: parlem de records, aquests records...
1: Però molts records, eh?
0: Que ens ha portat l'Assumpta Vitòria, eh?
1: Mare meva.
0: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records,
1: gràcies,
0: que ens portes...
1: Mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
0: Val la pena recordar.
1: Dóna gust de parlar.
0: I val la pena,
1: sí,
0: val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies, com sempre, per ser-hi.
1: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: El primero. Durante.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més Que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La protesta es va iniciar el passat 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les properes setmanes. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Segons un informe en resposta parlamentària a la CUP, difós pel sindicat USTEC, els Mossos van actuar a Barcelona, però també a molts més punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. I parlem d'una nova flotilla que aquest cop va cap a Cuba i salparà aquest dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a l'illa cubana. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms, i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a la capital cubana. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs per les tempestes locals, sobretot al sud de Catalunya. Precisament moment per revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Amb molta puntualitat s'han activat aquestes precipitacions a les Terres de l'Ebre al migdia i a primeres hores de la tarda ja tenien màxima afectació a totes aquelles comarques del litoral i prelitoral català. En aquells moments teníem ruixats que han descarregat amb molta intensitat i registres que han superat els 30 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona dels ports. I a mesura que la tarda ha avançat, aquests ruixats han acabat afectant a comarques de Lleida, de la Catalunya central i a aquestes hores també a les comarques de Girona i, de fet, també arriben al Pirineu i Prepirineu. De cara a demà, diumenge al matí, canvi radical de temps, ambient molt assolellat, boires a baix i fondalades de la Catalunya central i a la tarda arribada de més precipitació per la franja de Ponent. Ho anirem seguint a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I els Mossos d'Esquadra, en successos, han desarticulat un grup vinculat a diversos incidents amb armes de foc registrades entre els anys 2024 i 2026 a Sant Adrià de Besòs. L'operació policial es va iniciar arran de diversos episodis de violència en la via pública, caracteritzats per l'ús reiterat d'armes de foc en el context d'un conflicte sostingut entre dos grups criminals amb fort arrelament a la zona. I en esports, l'Espanyol està intentant buscar el seu primer triomf a Sevilla i per ara, en la segona part, ja van 0-1 en favor a l'equip blanc i blau. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
5: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

pluja d'estels. Els estels sempre miren a la Terra, són al nostre costat i els agrada explicar-nos coses boniques. Clar, són les estrelles xerraires del papasseig que cauen a terra vora la ràdio, al Calissai, per guarir-se del fred. A la nit n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, al dematí, per omplir una estona de diversitat i color. Són trossets de música i poemes, perquè quan un creador se'n va, queden les seves obres al cel per sempre. És l'ànima de les persones que conserva el seu resplendor i vola del cor fins al cel.

Aquestes festes són una d'aquelles paraules tan carregades de significació, de tòpics, que cal escriure-les en majúscules. Certament, hem fet transcendent aquella puresa de la imaginació infantil, la senzillesa del naixement d'un infant a l'establia i l'esperança d'uns mags que calguin del cel. Potser en la seva significació més primicera, només els nens hi tenen accés per això. La literatura de Calders és, doncs, una literatura contra les suficiències, contra les pretensions, contra les falsetats, contra les majúscules amb què l'home s'ha anat envoltant.

0: el que estoy respirando.
1: ¿A qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo?
2: Diu Pere Calders, tan fàcil com seria tot i que bé que aniria al món si poguéssim parlar totes les llengües, només prenent una pastilleta. A Catalunya, la Seguretat Social podria repartir-les de color rosat. Seria molt fàcil, eh?

Alders ens invita, amb la seva amabilitat, amb la seva aparent ingenuïtat, a mirar-nos tots amb una actitud oberta, sense prejudicis, amb una punta d'ironia i amb una lògica que no restringeix els horitzons, sinó que, ben al contrari, els obre, els amplia. Pluja d'estels.

Pere Calders. Vet aquí que una vegada un dels Reis Mags em sembla que era el rei Gaspar, però no n'estic segur. Es va reunir amb els seus col·legues i els hi va dir: «Sostenim una competència amb el Pare Noel, que no és bona per ningú». Al capdavall, les bones intencions són idèntiques. L'esperit ve a ser el mateix i trobo absurd que els trepitgem el terreny. Això s'hauria d'acabar.

I el rei Baltasar va dir... Però com? No ho sé. Però a tots tres ens consta que les tècniques de promoció han evolucionat molt i és evident que o t'hi adaptes o has de plegar. Suposo que heu sentit parlar dels holdings. Però què hauríem de fer? El rei Melchor intervingué per dir que al punt que havien arribat les coses seria molt violent anar a veure-les i sense veure el Pare Noel no sabien què fer. Qui sap com els rebria?

Jo no he dit anar-lo a trobar, sinó que ens vingui a veure. Tots tenim la nostra dignitat. Tanmateix, les empreses terrenals han resolt eficaçment aquests problemes i unes confortables terres de ningú. Hi ha unes suites residencials precioses on és agradable d'arribar a acords mútuament satisfactoris. Però com s'hi arriba? S'arriba a través d'agències especialitzades i de public relations, d'una gran preparació professional. I tu saps com contactar-hi? Jo m'he informat degudament. Doncs arregla-ho tu, li van dir al rei Baltasar.

Al cap d'un parell de mesos, potser encara no els feia, el rei Gaspar va reunir els seus companys en un hotel de la costa catalana. Era un indret de molta categoria, amb uns serveis excel·lents, i com que s'esqueia la temporada baixa, hi havia pocs estandants, els quals eren atesos amb una exquisida cortesia. El Pare Noel estava passant les vacances a Miami, però va respondre de seguida al telegrama del rei Gaspar, accedint a acudir a la cita. Els tres reis anaven vestits de paisà, sobretot, per no cridar l'atenció, i es comportaven en tot com uns executius importants, molt discrets i correctes.

Esperaven que vingués Papa Noel, els il·lustres personatges feien turisme i compraven records locals. Com que dada l'accessòria que és interessant de comunicar a qui li interessi, cal dir que Melchor el va entusiasmar uns xurros elaborats per un establiment que, a l'estiu, plantava barraca a tota la platja i a l'hivern continuava la seva benemèrita labor en un local de cafeteria molt freqüentat pels millors pescadors de tota la passada.

conjunt es podria afirmar que els tres reis passaven uns dies molt agradables. El rei negre, amb tots els respectes, el va engrescar la ratafia i no es cansava de dir que era un licor finíssim de país molt civilitzat. A Gaspar el van fascinar els objectes de fusta d'olivera treballada. Tot i que no fumava, es va comprar tres cendrers per regalar als amics. Deia ell com si es disculpés, que no eren per ell. Els inquietava la falta de notícies del Pare Noel, del qual no havien sabut res més de la seva resposta al telegrama. Havia d'arribar un dimecres al matí. I es va presentar el divendres de cara al vespre. Els va fer passar unes hores de molta angúnia. Digué el Pare Noel, perdoneu-me, digué el nouvingut, tot just en saludar-los. Una amenaça de bomba a l'aeroport americà ha trasbalsat tots els vols. Us volia telefonar immediatament, però la policia bloquejava les comunicacions. Els tres reis van estar a punt de preguntar-li què havia ocorregut amb el trineu, però es va recordar a temps que tots ells eren de vacances i que prescindien de les eines de treball. T'havies estibat una planxa, va dir-se a si mateix, si preguntes pel trineu. El Pare Noel duia un traixo de mig temps, una mica extremat, d'aquells amb reforços de cuir a les calces i un barret esportiu amb la coqueteria d'una ploma d'au de color molt vistosos. El conjunt el rejuvenia, francament, i ell se n'adonava, perquè era més loquaç que de costum i es movia amb una gran llibertat de moviments. Verdaderament, no semblava el Pare Noel.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: L'agència que havia preparat l'entrevista ho havia previst tot, potser més del que era estrictament indispensable. Per exemple, es va preocupar de l'assistència de dos intèrprets, oblidant que tant els Reis com el Pare Noel eren políglotes per exigències de l'ofici.

van quedar tots el primer dia per evitar la brusquetat d'entrar en matèria brutalment, el van dedicar a la visita de la població costanera. El Pare Noel va adquirir unes tovalloles que duien estampades una vista de les torres de la Sagrada Família i un parell de cors marins que el van il·lusionar com un infant. No parava de posar-se a l'orella i d'escoltar el soroll de les onades, que no l'havia sentit mai.

el segon dia ja van anar per feina. El representant de l'agència organitzadora es reuní en un reservat de l'hotel, annex del bar. Era confortable, amb un fil musical que asserenava l'esperit. Les assistentes, les noies de l'agència, amb unes faldilles curtes, gairebé inexistents, servien begudes de graduació o sucs de fruita, segons els gustos o les creences de cadascú.

El delegat de l'agència es limita a dir que el seu paper es reduïa a tenir-los contents i que la paraula que havia de prendre el rei Gaspar era el promotor de la trobada. I de repent el rei Gaspar digué: «Sí, no em vull pas allargar massa. Escolteu-me bé».

Es tracta, estimat senyor Noel, per això l'han fet venir, de posar-nos d'acord i de no competir en va. Jo no dic de repartir-nos al mercat amb bona harmonia, ja que em repugnen els conceptes materialistes, però sí que estaria bé de programar-ho amb un sentit comú de conjunt. I el pare Noel respongué: la paraula mercat ha sorgit de tota manera i no la podem esquivar, però és tan sols això. Hi ha més mar de fons. I voldria, abans de continuar, que no em tracteu de senyor. Segons com es miri, tots quatre som sants i em sembla a mi que ens podem tractar tranquil·lament de tu. Només faltaria que entre nosaltres haguéssim d'anar en compliments. Sí, sí, sí, tens raó, va exclamar el rei Melxor, que també era una ànima pura. Doncs som-hi, prosseguí el pare Noel. Us voldria preguntar, abans que res, si a vosaltres no us martiritzen amb els nens del Tercer Món, fregant-vos pel nas les diferències que hi ha entre uns infants que es moren de gana i uns altres que diu que es van tornant insensibles per un excés de joguines. Escolteu bé.

I tant, teniu raó, exclama el rei Gaspar. Ens ho retreuen cada any, com si depengués de nosaltres. Ens arriben a amargar la festa. I a mi, amb un refinament que em va acorralant, ara ha sorgit això que en diuen el moviment ecologista. I, a més, de la gana infantil. M'acusen de la destrucció forestal. O sigui que em volen escatimar l'arbre. Són hipòcrites. I els que calien era fer que ells, amb taules, armaris, calaixeres, cadires, tauletes de nit i tota la resta, m'han espatujat més arbres que no pas jo, amb tota la meva carrera.

va seguir dient el Papa Noel, figura que la gana del tercer món no és cosa d'ells. Us confesso que ja n'estic tip. I com que vaig endevinar de seguida l'objecte de la vostra convocatòria, he acudit amb una idea concreta. Tots quatre tenim de sobres l'edat de jubilar-nos. Doncs fem-ho. Deixem a tall de testament un missatge adreçat als nens de tot el món.

Recomanarem als nens de tot el món que a partir d'ara escriguin les cartes als ministres d'Economia, que també prometen miracles, però no en fan mai cap. Així sabran el pa qui dona. Però això seria fer de majògia, replicar un dels reis. Sí, sí, respongué Pare Noel. Podríem triar entre fer nosaltres o que ens reblin entre cap i coll. Jo ho he escollit. Van començar a parlar els uns amb els altres, els uns amb els altres, els uns amb els altres, i com que el va veure nerviós, amb una d'aquestes obstinacions que pateixen a vegades els homes del nord, el rei Gaspar, que era molt tranquil, va voler introduir un element de calma, a base de donar una mica més de temps al temps.

Doncs molt bé, va dir el rei Gaspar. Ara ja hem tingut un primer canvi d'impressions. Proposo de suspendre la reunió i reprendre-la demà o demà passat amb un ordre del dia que comprendrà el punt de vista de Noel. Mentrestant, hi pensarem. I aleshores en podrem parlar amb més coneixement de causa. Va passar el temps, va passar el temps, va passar el temps, fins avui. I sembla que ho van fer així, sense que se sàpiga res de segur. Nosaltres hem quedat a l'espera d'un comunicat oficial definitiu. Ha quedat així. Pere Calders.

0: Pluja d'estels.
1: Ara m'ha acabat aquest conte del Pere Calders i llegiré alguns poemes de Juan Ramón Jiménez, que junt amb Platero i jo té una obra de prosa i poesia molt bonica.

Al niño le da el sol en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Juan Ramón Jiménez. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. I han buscat les músiques molt boniques. Gràcies, Joan Bosch. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria. Amb el suport del nostre director i estimat Joan Garcia. Adeu, amics, gràcies per la vostra atenció. Espero que aquesta pluja d'estels us hagi agradat.

0: Sabies que...
1: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Quatre persones han resultat ferides, una d'elles crítica i una altra greu en un accident amb dos vehicles implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Els hem atès i traslladat quatre afectats, un home en estat crític i un en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona i dos de lleus a l'Hospital d'Olot. I paral·lelament, avui també els Mossos d'Esquadra busquen dos atracadors que aquest matí han assaltat una botiga de productes electrònics al centre de Mataró amb una pistola. Els lladres no han disparat cap tret. Hi ha notícies a nivell català. El Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. Precisament parlant de vagues, la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I parlem de Rodalies, en aquest cas parlem de FGC, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en aquesta plana ferroviària, ja que Rodalies avui torna a ser de pagament, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelí. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Precisament la que s'ha restablert és la circulació a la línia R8 de Rodalies, que s'ha recuperat vora 4:45 després que el divendres descarrilés un tren de mercaderies al voltant de Rubí. I seguim amb altres informacions més en plana internacional, tot i que molt vinculades a Barcelona, ja que una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salpant també aquell dimarts des de Barcelona. Aniran a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa que es diu Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb l'equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Ja en Cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps a Flors, que ha arrencat molt pendent del temps davant la previsió de pluges que estan arrasant el país durant aquesta tarda, sobretot al sud. I anem, sobretot, a nivell esportiu, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Tomàs, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Radio Arenys. Volem que sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol dir ser home, amb un món on no deixa de canviar. Un espai on les dones també sou, per descomptat. Benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots. Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat la norma, però que potser ja no ens serveixen. Parlarem de vulnerabilitats, de rols, de paternitat, de salut emocional i de sexualitat. Ho farem amb veus diverses i amb voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és signe de debilitat, sinó un acte de pura provocació, evolució i valentia. Volem que aquest programa el feu amb nosaltres. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que voleu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. El canvi comença obrint el micròfon. 795 79 12. Us esperem. Programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i Jordi Anglada, i avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé.

0: Abans d'entrar de plena al programa, que porta un tema força interessant, vull aturar-me un momentet. Ahir, 8 de març, va ser el Dia Internacional de la Dona i m'agradaria que us fixeu en les paraules que estic emprant. Dic commemorar, no celebrar. Dic commemorar, no felicitat. Tot té una explicació. Porto dies cercant informació. És el que té ser un cul inquiet. I quan vull parlar d'alguna cosa m'agrada informar-me. M'he trobat amb unes dades que són esgarrifoses. Anem a pams. L'origen del 8 de març està lligat a dècades de mobilitzacions de les dones treballadores. En el 1910, l'activista alemana Clara Zetkin va proposar la creació d'un Dia Internacional de la Dona a la Conferència de Dones Socialistes de Copenhagen i es va acordar de que fos el mes de març. Per primer cop, és el que té el directe quan se senten tants sorolls a fons, perdoneu. El primer cop que es va commemorar va ser el 19 de març de l'any 1911. I què va canviar el 8 de març? Quan va canviar amb aquesta data del 8 de març? Aquesta data concretament ve d'uns anys més tard. Corria l'any 1917, la humanitat estava immersa en el que es va anomenar la Gran Guerra, que després es va canviar el nom per Primera Guerra Mundial. I com no podia ser d'altra manera, les dones, en aquest cas les de Rússia, van sortir als carrers reclamant pa i pau en plena Guerra Mundial. Aquell dia era el dia 23 de febrer, segons el calendari julià rus, que equival al 8 de març del nostre calendari. D'aquí ve aquesta data. Finalment, en l'any 1975, les Nacions Unides van oficialitzar aquest dia. Però hi ha un episodi que m'ha posat la pell de gallina i que va marcar per sempre el moviment. El dia 25 de març de 1911, la fàbrica tèxtil Triangle Shirt Waist de Nova York van morir 146 persones amb un incendi. 123 dones i 23 homes. La majoria eren noies joves immigrants que treballaven per jornades de més de 10 hores al dia per un salari de misèria. I sabeu per què van morir? Sabeu per què van morir? Perquè els patrons havien tancat les portes amb clau. Amb clau! I això per què? Doncs per evitar que fossin o que se'n fessin petites pauses o que sortissin al carrer. Més de 100.000 persones van acompanyar aquest seguici fúnebre per als carrers de Nova York. Segons el relat popular, el fum que sortia d'aquell edifici era tonalitat violeta pels pigments de les teles que s'hi confeccionaven. Sigui realitat o un mite simbòlic que s'ha creat amb els anys, el que és indiscutible és que aquell color va quedar lligat per sempre a la dignitat de la memòria d'aquelles dones. A banda d'això, les sufragistes britàniques ja usaven el morat des de 1908. L'activista Emily Park Lawrence va explicar que el morat representava la sang reial que corria per les venes de cada sufragista i simbolitzava la consciència de llibertat i dignitat. El blanc representa l'honestedat i el verd, l'esperança. Però quan algú felicita una dona el 8 de març, per molta bona intenció que hi hagi, sense saber-ho està buidant de sentit un dia que existeix perquè van morir persones reclamant el que hauria d'haver estat obvi, que les dones són persones amb els mateixos drets que qualsevol home. I ara, des d'homes, vull dir una cosa clara. Nosaltres, i en particular jo, ens assumem amb aquest camí. I si seguim fixant-nos en les paraules que estic emprant, dic camí i no lluita. Ho faig de manera intencionada, perquè el mot lluita porta implícita una certa violència, un enfrontament, i precisament el moviment feminista busca superar tot això. Prefereixo parlar de camí, de repte, de fita, un horitzó compartit al qual anem caminant plegats. El feminisme el comencen les dones. Neix com la vida mateixa, de la seva experiència, del seu cos i de la seva veu. Aquest protagonista s'ha de respectar i s'ha de posar en primer terme. I m'agradaria remarcar una cosa que potser no s'explica prou. Aquest camí ens ajuda a tots, siguem del gènere que siguem, perquè el mateix sistema que oprimeix a les dones és el que nosaltres, els homes, ens ha ensenyat a no sentir, a no cuidar o a no demanar ajuda. Les cadenes són les mateixes, encara que les portem en llocs diferents. I compartir el camí no vol dir liderar-ho, vol dir caminar al costat, escoltar, aprendre i fer la feina que ens toca a nosaltres, revisar-nos, canviar el que no funciona i construir un món on ningú hagi de morir per reclamar el que és just. És per això que va néixer aquest programa de ràdio. Així avui, l'endemà del 8 de març, des d'Homes enviem tot el reconeixement i l'admiració i el compromís amb totes les dones que segueixen fent camí. Per les que ja no hi són, per les que i segueixen. Gràcies. Gràcies per obrir portes que ens fa més lliure a tots. I dit això, engeguem amb el programa d'avui. Perdoneu, que és que amb aquesta última frase mira Queen's Eye per a vegades a casa i em segueixo emocionant. Però bueno, avui m'agradaria començar amb un programa que li he titulat La ràbia i la tendresa, emocions prohibides. No, perdona, m'he equivocat de títol, era un altre. És l'embut emocional masculí. Bueno, un dia d'aquests la trobaré, aquest programa. Me'n sembla que m'he confós i he agafat el que no devia de guió. Perdoneu un momentet, coses del directe. Fugir sense moure'ns, és això. He agafat el guió que no corresponia. Era fugir sense moure'ns. Dins d'aquest programa, el que vull fer és... volem tocar una cosa que, bueno, que afecta molta gent. Avui parlarem d'un tema que toca molt de prop i que gairebé... ens afecta a tots d'una manera o d'una altra, les addiccions. Però no d'una manera que potser us imagineu. Normalment, quan parlem d'addiccions, ens passa pel cap les drogues o l'alcohol. Parlem de tipus d'addiccions més comú, que ja s'ha normalitzat i que passa desapercebuda. Parlem de totes aquelles fugides que fem servir, com ara el mòbil, com ara el treball, com ara el joc, com ara el sexe, les compres, l'esport compulsiu, les xarxes socials... I tot això d'aquí ho estem fent per no enfrontar-nos a tot allò que sentim per dins i que no sabem gestionar. He titulat aquest de Fugir sense moure's, les addiccions com a refugi emocional, i el títol crec que ho diu tot. Quan una persona no sap el que fer amb la seva tristesa, amb la seva por, o amb el seu buit, o amb la seva ràbia mal col·locada, fuig. Però no fuig físicament, fuig cap endins, fuig cap a una substància, cap a un hàbit o cap a una pantalla.
1: Totalment.
0: I és que, com hem vist al llarg de tota aquesta temporada que ja portem i programes anteriors, la socialització masculina ens ha ensenyat a no sentir, a aguantar, a ser forts. Les emocions no desapareixen perquè les ignorem. Es transformen. I sovint es transformen en addiccions. Avui m'agradaria explorar amb tots vosaltres què hi ha sota una addicció, per què els homes som tan vulnerables i com podem començar a mirar-nos de cara a allò que portem fugint. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia, David. Per cert, gràcies per compartir aquest primer tros de programa sobre el dia, commemorar el Dia de la Dona. M'ha encantat. Moltes gràcies. Doncs sí, les addiccions normalment sí que estan molt lligades a aquest pensament de fugim de sentir alguna cosa, i llavors ens refugiem, no?, tal com diu el títol, amb les addiccions, no? Uh-huh. També cal dir que no tothom que és addicte és perquè vagi a refugiar-se fugint d'algo emocional. Hi ha altres també motius, no?
0: Sí.
1: El que sí que són les substàncies

0: entorn i per la nostra cultura i pel nostre àmbit de casa, de la nostra família, si s'ha normalitzat les drogues a la família, si estàs amb també la pobresa o també altres àmbits poden dur també a una cosa addictiva i no només a substàncies, com tu dius, no? És important separar no només la substància, no? Diguéssim, sinó que hi ha moltes altres coses addictives. Jo des d'aquí, recollint el que has expressat, diria que l'addicció, no? L'addictiu no és la substància, no és la pantalla, no és el menjar, no és el porno, no és, sinó que és l'actitud d'una persona, no? Lo que és l'addicció és l'actitud addictiva, no? Allò que ens fa perdre i gastar el temps no només per sentir plaer o no només per evadir-nos una miqueta d'un moment d'estrès, si és des d'aquí de que ho fem conscients i diem, mira, ostres, ara em posaré a veure això o a jugar a la Play o a mirar una sèrie o a llegir equips, no? O a no fer res o estar-me en el sofà o parar de treballar el que és feina laboral que et dona diners i anar a treballar una altra cosa que t'agradi com a algú teu, llavors aquí diríem que és una mica més sa, no? Ser conscient. Ara, quan allò ja li poses massa temps del necessari com per desestressar-te, per desconnectar, per netejar un moment d'estrès, si li poses més estona de la necessària, ja és una addicció. Si allò et mana la vida, ja es pot dir que és una addicció.
1: Hi havia algunes paraules, ara posarem un trosset d'un vídeo que m'agradaria aportar, que era d'una entrevista que vam fer amb el doctor Mario Alonso Puig, i allà ell diu una paraula, que parlant sobre addiccions. Una addicció no és que t'agradi una cosa, és sentir que no pots viure sense ella. Totalment. És a dir, necessites d'una manera aconseguir aquesta cosa, sigui una substància, sigui una conducta, sigui una cosa. És això el que passa. I va haver una frase que és el que em va, una vegada veient un vídeo d'un psicòleg que es diu Alberto Soler, que em va cridar molt l'atenció quan explicava una cosa que li va passar amb un pacient que estava enganxat a substàncies tòxiques. La frase va dir: les drogues no són mi problema, són mi solució. Mi problema és mi vida i les drogues són lo único que me permite soportarlo. Jo quan vaig sentir aquestes paraules, per mi van ser com un cop, no? És agafar i dir, aviam, espera, torna-ho, vaig tirar cap enrere, vaig estar buscant. Les drogues no és el problema. El problema és la meva vida. El que passa que les drogues m'ajuden a suportar-ho.
0: Sí. Home, mira, quan ja et dones compte d'aquesta frase, ja tens el 50% fet, no?
1: Sí.
0: Quan no li estàs posant la càrrega a una cosa i t'estàs responsabilitzant mínimament de que és algo teu que tens el problema, no? No
1: sí, sí, sí.
0: Drogues, no? La droga està allà, no? Qualsevol substància, qualsevol pantalla, no? Estan allà, no? Vull dir, ets tu que la fas servir d'una manera o d'una altra, no?
1: Exacte.
0: És això, no és la substància, no és la pantalla, no és el menjar, és la meva manera de relacionar-me amb ella.
1: Sí, de fet, hi ha moltes vegades com llistats que més o menys parlen una mica de les diferents maneres o diferents addiccions. Per exemple, l'alcoholisme, doncs, és l'anestèsic social per excel·lència, les drogues estimulants com les cocaïna, les pastilles, doncs, acostumen a ser per gent que estan amagant complexes d'inferioritat per norma general, no estic dient que sigui sempre això. El tabaquisme, doncs bé, és com la pausa, no? És una manera de buscar-se una pausa.
0: Sí, allò de dir, no, jo puc parar de treballar.
1: Exacte.
0: I anar a descansar amb la gent que fuma sense fumar.
1: Exacte.
0: També
1: exacte.
0: Tinc aquests 2-3 minuts, no?
1: També hi ha el que és l'addicció al treball. Aquí jo faré després un parell d'aportacions personals meves, no?
0: El màster que tens.
1: El màster que tinc amb addicció al treball i el màster que tinc amb addicció als jocs. Vale? Que
0: tens el màster aquí, tinc el màster amb les substàncies, per sort o per desgràcia, que també puc.
1: I jo a les parts no tan físiques, no? Vull dir, jo, això és un escut perfecte. Per mi aquest màster ha sigut l'escut que encara ara estic utilitzant i haig d'anar molta cura perquè la que me n'adono torno a treure aquell màster que, a més, és, bueno, és cum laude. Les xarxes i el mòbil, que és, ve a ser com una espècie de picoteig emocional. Molta gent ho busca per no sentir-se sola. I de vegades també passa amb el sexe compulsiu o amb el joc, que és, doncs, a vegades és buscar una adrenalina. Bueno, hi ha diferents coses. A mi m'agradaria posar un momentet aquest trosset d'aquesta entrevista de Mario Alonso, d'un vídeo que, si el voleu buscar per YouTube, es diu Dopamina, emociones y hábitos, cómo funciona tu mente, del Mario Alonso Puig. Anem a escoltar-ho.
2: ¿Qué tiene que ver las adicciones con el hipotálamo? ¿Es el hipotálamo el que nos lleva a consumir una red social, una sustancia, trabajar?
3: No, No, el hipotálamo...

0: El hipotálamo no se encarga de cosas que son tan modernas. El hipotálamo es muy antiguo. El hipotálamo se le calcula unos 350 millones de años. En los estudios de cráneos de tiburones de aquella época ya se ve el espacio, en lo que se llama, son moldes que se hacen del encéfalo, utilizando la forma interna del cráneo, ya se ve lo que probablemente era la región del hipotálamo. El hipotálamo, esto de las redes sociales se le queda un poquito ancho. O sea, imagínate hace 350 millones que le dijeras a un tiburón primitivo, le voy a hablar a usted de las redes sociales. Bueno, no te daría tiempo a contestar porque ya te habría comido, ¿no? Pero de todas maneras, al hipotálamo lo que le interesa es la homeostasis. La homeostasis quiere decir el cuidado del equilibrio interno. Que las cifras de sodio y potasio sean las adecuadas para que la célula funcione bien, que la temperatura sea la adecuada, ya que si la temperatura es más alta de lo normal, los procesos bioquímicos se paran. Le importa la faceta sexual, ¿por qué? Porque necesitas proyectar tus genes en las siguientes generaciones, lo que es la reacción frente a un peligro, es decir, son funciones básicas. Él está muy alejado de las adicciones. Entonces, si está alejado de las adicciones, vamos a pensar juntos, Sergio. La adicción, sea la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a las redes sociales, cualquier forma de adicción, entendiendo por adicción no que te guste algo, sino que no puedes vivir sin ese algo, es un apego. Si te das cuenta, las adicciones están asociadas con un componente profundísimamente emocional. O sea, no es una persona que diga, tengo una adicción. Tengo una adicción. Háblame de esa adicción. Pues mira, mi adicción no. Es algo como que le lleva, ¿no? Por tanto, ya podemos localizar el sitio donde se generan el sistema límbico, el cerebro emocional. Y dentro del cerebro emocional, ¿qué estructura es la que responde fundamentalmente a las adicciones?
1: I aquí és on l'home aquest explica una mica més la part biològica, però fixeu-vos quina meravella que ens acaba d'explicar el doctor Mario Alonso Puig. Ens està dient que amb ciència a la mà, que una addicció no és un instint animal incontrolable ni tampoc una falta de voluntat. Molts cops es batillen a la gent que no té prou voluntat. No ve d'aquella part antiga del cervell que ens fa sentir gana o set, sinó neix directe del nostre cervell emocional.
2: Sí. Ah, jo té una veu aquest home que sempre que parla me quedo embobat escoltant-lo.
1: Sí. No, m'ho pausada molt.
2: A terciopelada.
1: Una voz a terciopelada. Sí.
2: Científicament serveix molt, no?, la ciència per alguns fets, no? Però no la donaria com absolut a vegades, no? Perquè la ciència, pues, de factors de risc, de patrons poblacionals, d'eficàcia de tractaments, relació amb trauma, amb l'estrès, amb la comorbiditat, amb el consum, tot això d'estadístiques, molt bé, no? Dades sobre qui busca ajuda i qui no? Tot això de les dades. Uh-huh. I moltes coses de la ciència, que no estem parlant de la medicina, també. Però no és absoluta, no? Perquè el paper de la vergonya, de la identitat, de la biografia d'un, de com es viu, no només tal com la mesurem, sinó de com la vivim, no? I aquí la ciència no pot entrar tant, diguéssim, no? És com... No la donaria com absoluta en aquests temes que estem parlant avui també, perquè per mi és important també recolzar-nos amb la biografia d'una persona, amb l'entorn d'una persona, amb com ens relacionem amb la nostra família, amb les nostres emocions. Clar, aquí la ciència...
1: Clar, aquí hi ha un poti-poti. La ciència intenta explicar tot allò que pot explicar, i ja està força bé perquè ja ens dona pistes, ens dona un tret de sortida, un punt des d'on podem començar a mirar. Evidentment, no som només ciència, no som només cos. Som, exacte, com es deia en la medicina tradicional
2: ni
1: xinesa.
2: Ni una cosa ni l'altra.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, a més, ja et dic, a l'antiga medicina tradicional xinesa, que ja porta més de 5.000 anys d'existència, hi havia el que li deuen els tres tresors, el xing, el xen, el xi i el jing. Una cosa és l'emoció, una cosa la part física, i l'altra cosa la part espiritual.
2: Exacte.
1: És a dir, si no tenim les tres coses alineades, la cosa no va bé. Aleshores, la ciència pot, al millor, començar a entendre com funciona la part energètica, pot veu, coneix molt bé com funciona tota la part física, el que passa que la part espiritual, emocional, doncs aquí fa una mica coixa. I nosaltres estem com vostè de tots.
2: I nosaltres també, vull dir que no és que siguem millors que la ciència.
1: No, no, no, gens
2: ni
1: mica.
2: Ni l'escolta ni l'energia, això de que parlen de l'energia no és que siguem millor.
1: No, no.
2: És un poti-poti, com dius, no? Vull dir, la ciència és molt bona per això, detectar irregularitats, però és més limitada per captar el sentit singular de la vida.
1: Exacte.
2: D'una vida, no?
1: Perquè llavors, nosaltres som una amalgama de tot.
2: Ara també, si ens quedem només amb el cos i la seva relativa personal, que ens aporta pues, estadística molt bona també, però aquí també ens podem molt autoenganyar si només ens quedem amb la sensació del cos. Vull dir que no és ni una ni l'altra, no? Però m'agrada deixar-ho clar molt. Parlo de la ciència, no? Que a vegades anem molt a la ciència i dius, hòstia, però l'altre també està, no?
1: Sí. I se li ha donat un espai. Serà un espai perquè, si no, crec que ens deixem perdem una part
2: de lo que som nosaltres. O, per exemple, amb l'àudio que hem escoltat, hòstia, a mi m'encanta escoltar això. Dona també una pau, una tranquil·litat, una saber el què, no? Descartar, no? La ciència descarta, no? Hòstia, això a mi em dona una tranquil·litat, no?
1: Clar.
2: Això jo busco això també amb la ciència, també crec en això, amb la ciència, aquesta tranquil·litat de saber realment a ciència cierta.
1: Sí, sí, sí. Cap a on anem?
2: Exacte, que podem descartar això, que podem descartar això, i ens va molt bé pels hipocondríacs, això.
1: Doncs, hipocondríacs o no, anem a escoltar la primera de les cançons que tenim preparades avui.

0: estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Som més enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar.
1: Una cançó de Charango i cada cop estic...
2: Joan Dausà o Charango?
1: Els dos. Ah. És de Charango i de Joan Dausà.
2: Ah, vale.
1: Avui dia vam fer diverses col·laboracions i era un d'aquests grups que els tenia allà aparcats, que moltes cançons les conec, però no sabien i no tenien. I era quan estic escoltant cançons, doncs la veritat és que em sorprenen, perquè
2: sí,
1: tenen lletres molt xules, no? Mm-hmm. Abans, continuem avançant, i aquí doncs, bueno, entraríem en una segona fase, per dir-ho així, que seria, jo l'he titulat com perquè els homes, no? La masculinitat, la que nosaltres hem viscut com a un factor de risc.
2: Totalment.
1: I aquí entrem en un terreny que coneixem bé des d'homes, perquè ja ho hem tocat més d'una vegada, que és la connexió íntima entre el que hem après a ser homes i per què caiem amb les addiccions. Hi ha unes dades que són molt divertides, vale? L'havia apuntat d'una manera i miraré a dir-ho d'una altra manera perquè quedin com molt més. Els homes tenim som tres vegades més propensos a enganxar-se a l'alcohol que les dones, però en canvi, és una tercera part la d'homes que va a consulta i demana ajuda psicològica comparat amb les dones. Clar. És a dir, les dones són tres vegades més que nosaltres a l'hora de demanar ajuda.
2: Sí,
1: és com si alguna cosa ens impedís, no?
2: De demanar ajuda i de demanar ajuda, o sigui, d'anar al metge a demanar ajuda també, de diagnòstic també, no? Les dones, entenc això?
1: Normalment, les dones acostumen a viure molt més perquè no els importa anar al metge. Els homes moltes vegades anem arrossegant la cama per al carrer i dius, però tu vas al metge? No, si estic bé, si total, és passatger, se t'acaba a caure un dit. Ja, bueno, però després ja me l'enganxo, no, perdó.
2: Jo quan era jove pensava, ostres, com li costa al meu avi anar al metge? Què tossut que és, però si es troba malament, i ara jo no sóc avi encara... I a mi em costa ja anar-hi.
1: Sí, a mi també.
2: I me'n recordo d'aquell pensament que tenia. Dic, hòstia, com ens costa anar al metge? La mare,
1: sí,
2: que...
1: Ens cuida menys. Ens cuidem menys. De fet, una cosa que jo puc dir de primera mà, i és que diria que el 70% de la gent que em ve a consulta a l'hora de fer-se massatge o cuidar-se i de més, en el meu cas són dones. Uh-huh. I en el cas de la meva dona, de la meva parella, el 100%, bueno, menteixo, hi ha un home... Per norma general, acostumen a ser més dones que no pas homes. Per què? Doncs perquè, no sé, tenim la sensació d'una invulnerabilitat o una altra cosa que m'importa pensar, que és que la idea que està equivocada de què és un home de veritat.
2: Sí, sí, no, com la ciència, no? No tot és el ser home, no tot és el tema masculinitat, aquesta dificultat que dius... És un factor important, però no és l'únic, no? Però amb el que dius, sí que realment no demanar aquesta ajuda que ens han ensenyat històricament...
1: Sí, històricament, i aguantar-ho estoicament, no? Ara és posat de moda.
2: No? Tota aquesta història que ens ve pues, de la cultura, de no aguantar, de lo que hem de tirar milles peti qui peti, no hem de molestar dient les nostres molèsties, els nostres dolors, sobretot els emocionals, no? Tota aquesta història i aquestes frases, que no són les úniques que porta a un home a arrossegar tot això que estem parlant avui, no? Però sí que és un factor important. I sí que realment, si es veu molt en les estadístiques de la ciència, uh-huh. Sí, com hem dit abans, aquestes estadístiques, que la dona, i ho vam parlar això un altre dia, em sembla, en el programa també, amb un altre convidat, que el que has dit avui, no?, van a demanar més ajuda.
1: Sí.
2: Per tant, les addiccions de les dones, parlant de substàncies,
1: sí,
2: a part de pantalles
1: sí.
2: i tot això, hi han bastantes més dones que homes que estan més medicades, no? Amb ansiolítics, antidepressius, sí, que els homes, perquè no acudeixen als homes, els acudeixen més a les substàncies il·legals que no les legals dels homes, no? Té que veure amb no anar a diagnosticar-se una depressió o a veure què li passa, no? El tema diagnòstic no m'agrada gaire, no, la paraula, però aquesta estadística així és real. Sí, no, sí, només, sí, igualment el tema de masculinitat i tot això que estem parlant de no mostrar-nos, de no demanar ajuda, no només ens empenya això, no? Uh-huh. Sinó que també com a tota altra persona, home, dona, és igual, home o dona...
1: Bueno, diguem persona.
2: Sí, hi ha molts més factors, no?, concurrents, trastorns, depressió, TDP, TDTH...
1: Sí, sí, aquí hi ha...
2: Dolor crònic, trastorns de personalitat... És com també una cosa que ens envolta a tots, no?
1: Sí, sí, és una cosa...
2: Depèn on anem a buscar aquest alleujament, anem a petar unes addiccions a unes altres.
1: Exacte,
2: no?
1: De fet, és una cosa que és transversal. Aquí ningú s'escapa. El que passa que hi ha maneres de gestionar-ho o preferències, per dir-ho així. Mm. Vale? El no saber com gestionar-ho moltes vegades, tota aquesta pressió psicològica, en el cas de l'home, doncs acaba abocant amb algun tipus de substància que provoca una evasió, o acaba saltant per la finestra. De fet, tres de cada quatre suïcidis acostumen a ser d'homes, malauradament. Mm-hmm. O a refugiar-se en coses que estan ben vistes. Jo et poso el meu cas. En el meu cas, jo vaig tenir una època, i he tingut diverses èpoques no gaire agradables. La que no recordo molt agradable va ser quan em vaig casar, perquè crec que no m'hauria d'haver casat. Ara mirant-ho en perspectiva, però és això de que et deixes arrossegar per les circumstàncies i el que diran, no? Fins que al final la cosa, doncs, és, acabes de tapar la vàlvula de sortida de l'olla a pressió i arriba un punt que fa patapuf. Sí. Però com vaig funcionar? Doncs vaig funcionar durant molts anys tenint una relació que per mi no era gens ni mica satisfactòria, i per la meva exdona tampoc ho era. Vull dir, no és, aquí jo no sóc la víctima. Érem els dos els que patíem, però ens els deixàvem arrossegar en una situació... I veiem a l'altre com l'enemic. Veiem a l'altre com el causant de tots els meus problemes.
2: Imagina't.
1: Aleshores, jo la veia com el causant dels meus problemes i, evidentment, em veia a mi com el causant dels seus problemes. No hi havia... Tu veus un enemic i vas a per ella, adeu ello. En el meu cas, jo vaig optar per escudar-me en una cosa que estava ben vista, treballar. A mi, de petit, em van dir, treballa, que seràs un home de profit. I jo em tancava a treballar.
2: A complir amb el contracte de la frase.
1: A complir, que m'anava de casa a les 7 de matí i tornava a les 9 del vespre. I caps de setmana moltes vegades em quedava treballant a casa per coses de la feina. Vull dir, feia més hores que un rellotge. Ja van haver dies que no vaig anar a casa perquè tenia feina i podíem haver dit tranquil·lament a la feina, escolta, demà serà un altre dia. Però moltes vegades, a l'esperit de sacrifici, fixa el bo que és David i el corrent que és David, que es quedava a treballar tota la puta nit parlant ràpid i malament.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquest ha sigut el meu modus operandi des de moltes vegades. Jo tinc aquí un... Haig de reconèixer que tinc una addicció al treball, un workaholic, que li diuen, i encara ara, com no vagi amb cura, m'agafo amb això. Encara ara m'està passant.
2: Sí, això que dius és molt interessant d'escoltar quan l'última frase que has dit, i encara ara m'està passant.
1: Clar, no? És que no ho deixes de ser. Has d'anar amb molta cura.
2: Exacte. Pensa que és l'addicció, i això no ho hem dit, és una enfermedad.
1: És una malaltia de per vida.
2: És una malaltia.
1: De per vida.
2: I fins que això tu no ho comences a treballar des d'aquí, poc avançament pots fer.
1: Clar.
2: Perdona. No? O sigui, jo he estat en tractament d'addiccions, jo vaig anar cap a l'altre cantó, a l'evasió de les coses il·legals, per sort i per desgràcia. Vaig començar molt jove i vaig provar diverses substàncies. La cosa era... Sí, jo recordo, no? Tenia molt de dolor de la infància, van passar moltes coses a la meva vida, però per tant, no només va ser el dolor, sinó que el meu entorn es naturalitzava molt la substància a casa, no? Llavors va ser un factor important, no? No només que per l'evasió del dolor, sinó que per això i perquè ho tenia a mà. Som una societat que tenim les substàncies il·legals a mà, a qualsevol cantonada.
1: Sí.
2: Pots anar-te a desenganxar-te en el poble més petit de Catalunya, que és on tenia una més, no? Aquesta frase és molt, molt típica també, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs, bueno, jo ho tenia naturalitzat a la família, un entorn on te podria aconseguir molt fàcilment, dolor de la meva història, i tenia diversos factors, no? I fins que jo em va passar que vaig tenir que rebaixar el meu ego, tenir que anar a un centre ambulatoriament, diguéssim, no? Sense ingressar-me, vol dir això. Ambulatoriament vol dir que pots anar uns dies a la setmana fent unes teràpies i tal, no? i vaig començar a no jutjar la gent d'allà que realment ens deien que eren malalts, o sigui, te pones la bata de enfermo o no se avanza, no? Fins que no ho fas així, no avances. I és el que dius, i avui encara, sí. I jo sempre ho dic, hi ha gent que diu, home, però com pots dir això, tio? Home, si ara ja fa anys que tal. Dic sí, perquè poden passar 2, 3, 4, 6, 10, 20 anys que tu sempre hi haurà un moment on per equits, perquè com que no hi ha l'hipotàlamo que diu aquest noi, sinó que és d'un lloc diferent, és aquesta enfermedad, sempre hi haurà un moment on t'has de respirar, saber què et passa, donar-te l'espai d'escoltar-te i poder discernir, seleccionar la decisió, si fer-ho o no fer-ho, sempre, clar, encara que faci anys. I això és així.
1: Sí, sí, de fet.
2: Amb la feina, amb la substància. Vull dir, el teu compartir, que ara és per mi em serveix molt, perquè realment és una addicció que està molt extensa, això del treballar fins a...
1: I molt normalitzada.
2: Molt normalitzada, per no anar a casa, clar, per estar ocupat, per no arribar a casa i amb els temes que hi ha a casa i no viure'ls.
1: Quants pares han perdut com es cria el seu fill? Quants pares? Ui. Jo hi ha una cosa que em va fer molta... vull dir, últimament he tingut com molts inputs que m'ha portat això. Evidentment, jo fa un temps vaig patir una crisi, un atac d'ansietat, un atac de... Vull dir, vaig tenir una crisi de pànic, i he tingut recurrents atacs d'ansietat, que això, el que hem fet han sigut limitar el que és la meva capacitat gairebé inesgotable d'estar treballant com si no hi hagués un demà. Jo podia treballar 20 hores seguides si no passava res. Però això, suposo que al final el meu inconscient el que he fet ha sigut, Pere, que si no t'enteres t'ho posaré al davant i amb llums de neon, i et faré impossible que això pugui funcionar. I aleshores el que ara em passa és que jo no puc estar tantes hores davant i haig d'aprendre-ho amb una mica més de calma.
2: Bueno, vale? El cos, el que dèiem, ha el posat cuerpo, un límit. Si t'escutxes, ha posat un límit, no?
1: I tant.
2: No ho és tot el cos, no? Però en el teu cas, ostres, et poses en lloc d'estar treballant com abans i de no sé què, i pam, atac de pànic, no?
1: T'agobies, comença a tenir ansietat. I... Mira, jo em vaig trobar ara fa un temps amb un soci que jo vaig tenir quan vaig muntar un centre de teràpies a Mataró. Jo vaig muntar un centre de teràpies a Mataró que jo vaig tenir de marxa d'aquell centre de teràpies per diferents causes. I aquest soci es va quedar amb el centre fins que ara s'ha jubilat. I quan el vaig veure que vam estar parlant, ell em va dir, jo li vaig preguntar com ho portes, no? Lo de no tenir d'anar allà. Diu, mira, el que més porto ara mateix, el que més m'estic adonant és la quantitat de temps que tinc, diu, perquè no tenia temps per veure créixer amb els meus nets. És a dir, s'aboca tant a la feina, perquè l'home aquest podia ser moltes coses, però el tio treballava com un cosaco. Ell fotia un munt d'hores, també tenia una empresa informàtica, vull dir, l'home estava fotent més hores que un rellotge, per donar doncs una qualitat de vida a tota la seva família, però
2: la seva
1: família.
2: A preu de la seva.
1: A preu de la seva vida, i després és, això estava fugint, hi havia una addicció. Sí. Clar, per ell, ara això ha sigut un descobriment de dir, tinc temps. No? I per mi això va ser una crida d'atenció, no? I no és la primera vegada que m'he trobat això. De gent que dius, ostres, quant de temps, perquè t'aboques amb una cosa que està, doncs, normalitzada.
2: Haurem de fer una secció de com en Buenafuente a Nadie Sabe Nada, que van fer seccions de momentos personales.
1: Sí, sí, farem aquestes.
2: Però a mi realment m'arriba molt, no? Quan parlem de coses íntimes, crec que és la millor manera d'arribar a les persones que ens escolten o no, o sigui, siguent honestos amb la nostra història i del que parlem avui, no? De masculinitat, de no amagar-nos.
1: Clar,
2: no?
1: Clar, clar, és que és això. Vull dir, de fet, jo quan repasso la meva vida cap enrere i miro cap enrere, moltes vegades dic, home, sóc un home sa, no fumo, no bec, no he utilitzat cap tipus de drogues, i sembla com si fos una cosa sana, que no tinc addiccions. Sí, he tingut addiccions. A lo que seria el treball és una addicció el que tinc. Els jocs, he tingut i vaig crear una addicció, i poso ara un tipus de barrera, és a dir, vaig molt a compte quan em poso a jugar de més. Per què? Doncs perquè per mi és fàcil. Jo, quan ma mare va morir amb 17 anys, jo em vaig abocar, no sabia com gestionar això, i em vaig abocar...
2: La feina, també.
1: No, la feina, els jocs. Ah, i vaig començar a jugar, i com que volia saber per aquesta curiositat innata, doncs vaig començar a desprotegir, i d'allà em va sortir una primera feina que tenia a veure amb la informàtica. Però jo em vaig abocar amb el que era jugar. Jo em podia passar 12 tot el dia jugant, sí, i 20 hores jugant, sí, amb ordinadors. Imagina't. Tenia tot el,
2: vull dir... Som de l'era nosaltres de, clar, les consoles, també, de la tele i de les consoles.
1: Clar, clar, vull dir, ara miro cap enrere i sí que hi ha conductes addictives en la meva vida. Sí, i les hi ha.
2: Sí, i les hi ha, i les hi ha.
1: I encara ara segueixen. Vull dir, clar, això em va passar amb 17 anys.
2: Perquè és l'actitud, és el que hem dit abans, no? No és la cosa en si, la pantalla, la droga, el porno, no, sinó, clar, és l'actitud addictiva. A vegades hem d'anar molt en compte els addictes.
1: Sí.
2: Perquè quan estem amb una addicció ens donem contra el treball i tal i comencem a desapegar-nos d'aquella addicció, de cop i volta no te'n dones compte, però estàs jugant, per exemple, a la Play, si deixes una... Pam, no? O de la cocaïna, per exemple, te passes a la Maria, no? I dius, uh-huh, no, perquè, clar, no és tan xunga, ja ho he deixat allò i ho veus com de guais, no? Uh-huh. O de treballar molt, t'enganxes a veure moltes sèries. Bueno, estàs, sí, enganxat a alguna cosa, també, perdent el sentit, ja, no?
1: Estem substituint una addicció,
2: exacte,
1: per una altra.
2: La substitució, no? I això, l'addicció juga molt, això.
1: Sí,
2: juga,
1: sí, sí.
2: Juga molt, això. De fet, també, hem parlat de com afrontar l'addicció, però hi ha diverses maneres, no? Una de les maneres que dius tu, que crec que m'has dit alguna vegada, és la mirada amb compassió, no? Mm. M'has dit?
1: Mirar-te amb compassió. És a dir, tenir compassió, entendre de que no mires com dient pobrissó. És... posant-te en,
2: clar,
1: la situació...
2: Una compassió de no, ai, mira, pobret, no, aquesta...
1: No, perquè això no ajuda gens. Compassió és entendre el que li passa a l'altra persona, posar-se a la seva pell, intentar entendre què és el que està passant i per què has arribat amb aquest cantó. És a dir, no és una col... No anem a buscar una culpa directa, no anem a intentar posar-se dins d'un cantó com moltes vegades diuen, vinc a ajudar. No, no vens a ajudar, vens a acompanyar.
2: Totalment. I això de buscar una culpa, no?, que... és important, sí, perquè o som víctimes, no?, que entrem a l'ai pobret, o no?, uh-huh, de nosaltres mateixes, ens diem, o som culpables, no? Llavors, quan es busca el culpable, ja sigui dins o fora, sempre hi haurà aquest doble rol, no?, el verdugo i la víctima, no? No hi haurà una compassió,
1: ja, ja,
2: neutra, com la que suposo que vols expressar tu, no?, això és com, uh-huh, la compassió neutra.
1: Sí. Jo aquí m'agradaria fer una pregunta. Sou capaços, tots, faig així l'aire, sou capaços de mirar-vos amb compassió?

0: mitjanit.
1: Tren de mitjanit. Només que patjo a vegades amb el tren de mitjanit a evadir-me amb substàncies, me cago l'os.
0: Sí, sí, clar, és que és moltes vegades una fugida, no? Què passa quan aquesta fugida... Quan no estem atenent realment el motiu que ens fa aquesta fugida? Bueno, això ho hem comentat moltes vegades en el mateix, aquí, en el programa, no? Uh-huh. Que avui et vaig fer cas i he portat un petit exercici, que l'explico després a l'exercici.
1: Ah, molt bé.
0: Vale? Sí, però això, que sapiguem que no caduquen les emocions, és a dir, que estan, ho guarda el cos, el cos d'una memòria d'elefant, i ho guarda tot.
1: Jo sempre dic que quan... ens passa alguna situació a la vida, no? Tinguem 30 anys, per exemple, jo tinc 44 ara. Jo ara em passés algo que em mogués una emoció determinada, la tristesa, no? Doncs la situació et mou la tristesa. I jo tinc una imatge, no? Que quan algú et motiva de moure, de sentir aquella emoció, d'aquell sentiment, no?, de tristesa, tinc com una imatge de que s'obre la porta d'aquella emoció, i no és una porta exclusivament per aquella situació, no?, sigui de tristesa, sigui de por, sigui de ràbia, sinó que aquella porta és la teva porta de la tristor, que quan s'obre, perquè aquella situació te l'ha fet obrir, no?, o connectar amb la tristesa i s'obre aquella porta, jo tinc aquesta imatge, no? Metafòrica, doncs s'obre la porta única que tenim de la tristor, on tallant totes les nostres situacions passades que ens han fet tristor, tristesa, no? O ràbia. Llavors, aquí crec que és maco, jo tinc una imatge com d'obrir aquella porta, no haig de... magnificar ni engrandir aquella situació de tristesa i anar-me'n a la merda per tot el meu històric, que aquest és un altre, tema, no?
0: També. Sí, com deia una frase que m'agrada molt, diu, el problema no és ensopegar amb la pedra, el problema és encarinyar-se de la pedra i quedar-se gran
1: i emportar-te-la.
0: Exacte, doncs és això.
1: Doncs aquesta pedra, o sigui, no? Te tropiezas con esa piedra, ràbia, tristesa, lo que sea, i et fa obrir la porta de les tristors de la teva vida. Bueno, és maco poder sentir això, per mi, aquesta metàfora, aquesta imatge, perquè no és que cada situació tingui un raconet, sinó que aquell raconet, aquella emoció és la mateixa. I a vegades et fa reviure coses. I reviure-les, com hem dit abans, sense victimitzar-ho, sense victimitzar-ho, és el que ens porta a poder viure-la, la del present, no la de la històrica. No? I això ens ajuda a, com has dit ara, no fugir d'aquesta situació, perquè si l'enganxem amb la històrica és massa gran.
0: Clar, cada cop passa més gran.
1: És massa gran, no la sostenim, i una petita situació ens pot comportar una decaiguda emocional molt gran si l'enganxem amb les altres. No? I aquí hi ha una part de la malaltia i la addicció que s'aprofita d'això.
0: A més, això és una cosa que ho fem de manera inconscient, és a dir, bueno, hi haurà gent que, com dic, s'ha fet un saló amb un sofà amb la mar de còmodo allà amb el lloc de la tristor o de la desesperació, i cada vegada que té qualsevol cosa, hòstia, espera, que tinc un nou mapa, un nou quadro, entra en aquella habitació, penja el nou quadro i se senta a contemplar tot el que és, tot el seu històric, no?
1: Ara m'ha fet pensar en Inside Out, no? La figura de la tristesa. Solo serà esa.
0: Exacte. Imagina't tu que hi ha la figura de la tristesa que té una habitació que l'ha adornat com a ella li agradaria veure-ho tot, és a dir, tot negre,
1: fosc.
0: I aleshores hi ha gent que quan passa això, doncs se'n va amb aquella habitació que la té decorada cada cop con el museu dels horrores, però li encanta, no?, sí, revolcar-se. Sí. Aquest tipus de persones també
1: jo he sigut d'aquestes, he victimitzat molt algunes situacions de la meva vida.
0: Moltes vegades el que passa és que no som conscients d'això i aleshores es van sumant totes les coses i cada vegada... Bueno, això es pot veure molt fàcilment, per exemple, amb relacions de parelles, que de cop i volta una relació va tot de fàbula i de cop i volta es cau un got, es trenca i es lia la Mari Morena i la Cinquena Guerra Mundial perquè s'han ajuntat com les tres que falten fins a la cinquena
1: ara
0: i es declara tot allà.
1: Has tocat un tema
0: i dius,
1: que m'encanta... parlar del tema amb les relacions de parella, amb els temes personals que... projectem a la relació, no només a la persona, sinó a la relació, que la relació és als dos, hi ha gent que es confon amb això, i és un tema que m'encantaria treballar en un programa d'aquests següents, perquè hi ha unes xitxes aquí tremendes.
0: Doncs prenguem nota i ho farem.
1: I per experiència parlo, pròpia.
0: Clar, aquí tothom podeu portar. Clar, què passa? Això moltes vegades passa perquè no trobem una manera de vehiculitzar aquest sentiment, aquest patir que tenim. sí, d'un cantó amb un altre, no? I aquí és quan jo faig una proposta d'un exercici pràctic.
1: Vamos.
0: Vale? Aquest exercici es diu l'escriptura emocional de Painbaker.
1: What?
0: Vale. El psicòleg James Painbaker, de la Universitat de Texas, va demostrar que el simple fet d'escriure lliurement sobre el fet que ens fa mal té efectes reals sobre l'ansietat, la depressió i el benestar físic. I ara molts de vosaltres estareu pensant, però jo no sóc escriptor, no sé escriure. Ho entenc. Vale? Mm. També et dic que precisament això és per això per el que funciona. No és literatura. No és un diari romàntic. No anem a guanyar...
1: No es tracta de fer-ho bé.
0: No anem a guanyar el Premi Planeta. Clar. A tanto que alguna persona, després d'això, d'aquesta manera de volcar, s'ha acabat convertint en un llibre. Ah. Això, per exemple, tinc el primer programa que vam fer en directe, que venia la Laura Benavent. Ella sí. Té un llibre que és preciós, me l'estic acabant de llegir, i que és el diari que ella va fer. Vull dir, va utilitzar aquesta tècnica, no sé si la coneixia, però va utilitzar aquesta tècnica per...
1: I va sorgir un llibre.
0: Exacte. Mira, no? I va sorgir un llibre, l'Essència Vital, del dol parental invisible, no? Com el que dic, és una eina, d'acord? ¿Vale? I com a clau es fa servir com faria servir un mecànic per obrir un motor, no? Uh-huh. Ho farem senzill. Mira, has de buscar entre 15 i 20 minuts de tranquil·litat. Pot ser al matí, pot ser al vespre, quan tothom dorm. Jo m'estimo més fer-ho al matí, que és, també ho faig amb un...
1: Home, així també pena. Comences el dia pues, amb aquest treball fet, eh?
0: I aleshores, la idea és escriure sobre alguna cosa que t'afecta i que no has explicat a ningú. No et censuris. No busquis escriure bé, no intentis fer-ho bé. Escriu el que et surti, tal i com raja. Para atenció a totes les emocions, és a dir, què sents? Si sents el pit, què et passa amb el cos, què et passa en el clatell, si se't posen els pèls... El que sigui, para atenció.
1: Què et passa mentre estàs escrivint això, què et passa també?
0: Exacte. I tot això d'aquí ho apuntes, també, el que t'està passant. Uh-huh. De longitud indeterminada. Uh-huh. Fes-ho durant 4 dies seguits. Només això. Només amb això ja es produeixen canvis. I el més important de tot això, no cal que el llegeixi ningú. Exacte. És més, si et quedes més tranquil, una vegada que l'hagis escrit, ho cremes.
1: Vale? Fent el ritual de Sant Joan, però cada dia.
0: L'efecte terapèutic està en el procés d'escriure, no en el paper. Exacte. És una cosa exacte. Molt senzilla. Són 15 minuts al dia, dedicar-te a escriure el que et passa pel cap i el que t'està movent.
1: M'encanta el que has dit, això. Això m'encanta que l'efecte del treball integrador que has descrit està en escriure-ho. Per tant, això jo ho demano a les persones que bueno, estem fent el grup i uh-huh. els divendres i tal, que d'un mes cap a l'altre escriguin alguna vivència que han tingut mentre hem fet alguna dinàmica o un exercici en el grup.
0: Sí, sí.
1: I algunes em van dir... perdoneu si m'esteu escoltant. Algunes em veu dir, escolta, i no t'ho puc donar amb àudios, això? Perquè així ho... No. Amb àudios dic, mira, si és per mi, a mi m'és igual. Si és per dir-m'ho a mi, m'ho pots dir amb àudios. Però el que m'has dit a mi... El treball està que tu ho escriguis perquè és tu mateixa. Hi ha una pausa diferent, hi ha un ritme diferent, passa per uns llocs diferents a l'hora de l'escriure.
0: Aquí és on jo volia arribar. Aquí és on volia arribar perquè és molt important que aquest treball es faci a mà. És a dir, agafa paper i boli i ho escrius a mà. I per què escriure a mà i no teclejar o no gravar-ho? Perquè el teclat, o quan parlem, anem en pilot automàtic. Els dits, o el que diem, va a la mateixa velocitat que el ritme frenètic de la nostra ansietat o estrès. Baixi. Escriure a mà, en canvi, ens obliga a frenar. El que és més lent, com que és una cosa molt més lenta, exacte. El cervell ha de filtrar i pair el que sentim abans de posar-lo al paper. A més, no hi ha tecla d'esborrar. Si guixem una paraula amb ràbia, l'emoció queda allà. Ara. Crua i autèntica, sense filtres. Teclejar serveix per produir un munt de dades ràpides. Escriure a mà serveix per treure la brossa mental del cap, posar-la sobre la taula i entendre una vegada què ens passa per dins.
1: Escolteu-vos amb una mica de ciència, si voleu, eh? Però sí, escolteu-vos sí. El cos.
0: I ja està sonant l'última de les cançons que m'ha escollit, que és Everybody Hurts, de REM, de R-E-M, de Rapid Eye Movement, i ens avisa que estem arribant al final del programa. Hem parlat de fugides, de silencis, de cossos que criden i de persones que busquen anestèsia perquè ningú els ha ensenyat a estar amb el dolor, important, o estar i sostenir-lo.
1: Bueno.
0: M'ha agradat donar una pinzellada a les dones, perquè sí, crec que és una també. Cosa que hem de prendre a consciència.
1: Moltes gràcies, David, i aquest programa m'ha agradat perquè m'ha donat idea per dos programes més.
0: Doncs
1: ja veuràs.
0: Amb aquests dos programes que ja estan al cap del Jordi, que comença a incubar-se, us deixem fins a la propera setmana, que segurament serà el programa gravat, aviam si ens dona temps, perquè jo no hi seré, estic fora de vacances. Me les necessito. Necessito parar de quan en quan. I no sé si posem una remissió o gravarem. Però, sigui com sigui, en directe ens sentim en dues setmanes.
1: Gràcies.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot-terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 4:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot-terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels tot-terrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va embarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfrica que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena, que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el Plemcat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en últim punt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars en aquest dissabte 9 de maig de 2026. Un dia molt bonic. El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després també de quan van guanyar l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3 a 4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca. I es jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat aquesta última Champions.
0: Pel que fa al futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: I més futbol, el Reus busca avançar-se al play-off descens.
1: De moment, el partit d'anada de la semifinal del play-off descens a Primera Federació contra l'Ourense està empatat a 0. Dissabte vinent serà la tornada a Ourense. Ara mateix el partit ja està al temps de descans.
0: I una de les alegries d'aquest dissabte ens l'ha donat la ciclista catalana Paula Blasi, que fa història.
1: I s'ha convertit en la primera catalana i primera espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 segons de desavantatge respecte a qui era el líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-li en l'ascens final ni més ni menys que l'Angliru. Blasi ha acabat a segona a la darrera etapa, però amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
0: Vuitíssim, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora del vespre. Com dèiem, dissabte 9 de maig de 2026. Pocs partits, per ser un dissabte. Es nota que estem arribant ja al tram final de la temporada. Però déu-n'hi-do quin tros de partits o quins partits que ens esperen avui. Per exemple, el play-off d'ascens a Primera Federació Masculina de Futbol s'està jugant l'anada de semifinals a Reus.
1: Sí, és l'únic equip català que tenim classificat en aquest play-off d'ascens. Recordem que el Sant Andreu ja havia aconseguit l'ascens directe, però el Reus és l'únic català que ara mateix tenim en aquest play-off. Anada de semifinals, de moment empat a 0 davant l'Ourense quan ja s'ha arribat al temps de descans, aquest 0-0 de moment.
0: En bàsquet, a partir d'un quart de 9, estarem ben pendents del play-off d'ascens a segona FEB. Primera eliminatòria a partit únic entre el Vic i el Castelldefels. Per cert, que a la Lliga CB encara no ha acabat el partit del bàsquet Girona, que està perdent 83-72 a Múrcia. Ha quedat poc més d'un minut per acabar el partit. I en handbol, estarem ben pendents també de les fases d'ascens a divisió d'honor plata masculina. Segona jornada tant pel Granollers Atlètic com per la Roca.
1: Sí, tenim aquests dos equips catalans en diferent grup. Pel que fa al Granollers Atlètic, juga a Elda, aquesta fase de grups davant l'Antequera, un partit que acaba de començar ara a les 8. De moment està per darrere el marcador el conjunt català amb el 5-3 favorable a l'Antequera. L'altre català, la Roca, jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre. La seva eliminatòria es disputa a Gran Canària, s'enfronta al Sant Joan.

0: Vinga, 8 i 17 minuts som els de l'Enjoc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bon millor de l'esport català en un cap de setmana en què estem ben pendents de l'hoquei patins europeu, de la Champions, tant masculina com femenina, per primera vegada. Es fa coincidir aquestes dues competicions en una mateixa seu i al mateix cap de setmana, en aquest cas a Coimbra, Portugal. Ahir no van anar massa bé les coses per Vilassana, la femenina, ara ho repassarem, però avui tenim la bona notícia que tindrem un equip català a la final de la Champions masculina.
1: Sí, el Barça tornarà a ser a una final de la Lliga de Campions 8 anys després. El 2018 havia aconseguit l'últim títol, de fet era l'últim català que ha aconseguit el títol, l'any abans l'havia guanyat el Reus, però aquell 2018 el Barça va guanyar a la final contra el Porto. Demà es tornaran a trobar Porto i Barça a partir de les 7 de la tarda. Avui el Barça ha superat, podríem dir que potser contra pronòstic, perquè el Benfica era un clar aspirant al títol, el Benfica d'Edu Castro, Nil Roca, Pau Bargalló, Joao Rodríguez, doncs acaba guanyant el Barça per 3-4. Un Barça que ja havia superat a l'Sporting als quarts de final i, per tant, doncs, que va directament a aquesta final. Recordem que també teníem el Reus en aquesta final a 8 masculina. El Reus va perdre els quarts de final davant precisament el Benfica. I com dèiem, el Porto ha eliminat el Barcelos a les semifinals i, per tant, serà el rival del Barça demà a la gran final.
0: Doncs es repeteix la final de 2018. En aquella ocasió el Barça va guanyar. De fet, ha guanyat les tres últimes vegades que ha arribat a una final de Champions. Per tant, veurem si demà doncs es perllonga aquesta bona ratxa del conjunt blaugrana, que això sí, ara feia 8 anys, com dèiem, que no arribava a la gran final. Avui victòria 3-4. Un dels gols del conjunt blaugrana l'ha fet Ignacio Alabart, que tot just després del partit deia això als companys d'Esport 3.
2: Sí, crec que l'equip ha competit molt bé davant d'un rival poderosíssim i bueno, hem fet el que havíem de fer, sabíem que hi hauria moments de patiment, ha sigut així, també hem tingut moments que hem arribat, que hem pogut fer gols, i crec que això l'equip s'ho mereix, hem treballat molt, estem on volem i demà volem guanyar. Pues un partit molt similar als dos que hem jugat aquí, un altre equip que aspira a guanyar la Champions, amb un equip molt i molt fort, ells van guanyar el Dragao, ells ens van guanyar el Palau, partit competit, molt físic, molt dur. Esperem que el talent de l'equip s'imposi i que puguem portar la Copa a Barcelona.
0: Doncs demà a les 7 del vespre a Coimbra, amb l'afició en contra, però el Barça que s'enfrontarà al Porto en aquesta final de la Champions, buscant el màxim títol europeu, el màxim títol continental, 8 anys després de la darrera final jugada per al conjunt blaugrana. Qui no podrà jugar a la final, en aquest cas de la Champions femenina, és el Vilassana. Un cop més, la maledicció dels penals l'ha deixat fora.
1: Sí, s'ha quedat a les portes d'aquesta final. En aquest cas, el format femení és de final a 4. El Vilassana jugava directament doncs, a la semifinal. S'enfrontava al Fraga, la seva gran bèstia negra, aquesta temporada de 6 derrotes que han queixat al llarg d'aquesta temporada. El Vilassana, en totes les competicions, en Lliga Catalana, en Lliga i en Champions, tant a la fase de grups com la d'ahir, doncs d'aquestes 6 derrotes, una per cert, als despatxos per alineació indeguda, la del Vigas, doncs d'aquestes 6, 4 han estat amb el Fraga. Dèiem, aquesta delineació indeguda davant del Vigas i una del Gijón a la Champions en fase de grup. Ningú més ha pogut superar aquesta temporada del Vilassana, però el Fraga doncs està sent el gran rival del Vilassana i el deixa sense aquesta final de la final a 4, per tant no podrà jugar demà en aquesta lluita pel títol. El Fraga serà el finalista, buscarà la seva segona Champions, s'enfrontarà ni més ni menys que el Benfica, que ahir superava el Gijón a les semifinals.
0: Doncs el Vilassana es queda a les portes un altre cop per la maledicció dels penals. Lleida Televisió, Julien Andrés.
3: El Vilassana es queda a les portes d'una nova final europea. Les del Pla van començar el partit dubitatives i les jugadores del Fraga ho van aprofitar. Després, a la segona part, van posar la igualtat al marcador. Una vegada les lleidatanes van agafar confiança, es van mostrar superiors, van tenir dues superioritats i una directa, però finalment, una altra vegada, els penals les deixa fora d'un dels dos títols que els hi queda per guanyar. Escoltem primer a Lluís Rodero, després al president Ramon Porta i després a l'Aina Floranza.
4: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
5: A veure, per perdre sí, ha de ser, evidentment. Aquí només venen quatre equips, però dius noi. Miren altres els penals, és una cosa que no ens entren, però és llei de vida. Només podem rectificar si continuem treballant, res més.
6: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot. Crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
3: A Europa, l'última vegada que s'havien enfrontat els dos equips va ser a la final i les lleidatanes van tornar a perdre els penals. Ara, les del Pla intentaran recuperar-se ràpid, ja que la setmana vinent ja hi ha Copa de la Reina. Sí.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 8 i 14 minuts, som els de l'Enjoc i continuem parlant de l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Ara és moment de parlar

0: per aquest 2-1, com dèiem, al temps afegit.
1: Doncs començava l'any a la cinquena plaça, en places europees i amb aspiracions a fer realment una temporada històrica, però és que ara mateix és 15è amb 39 punts, només 2 per sobre del descens que marca l'Alavés, que afortunadament no ha passat de l'empat a ells, però ha tingut un pal a l'últim minut com per haver marcat i haver sortit del descens i haver ficat el Girona, que ara mateix està només un punt per sobre. Per tant, l'Espanyol a 2 punts del descens quan queden 3 jornades i en un partit un altre cop on estava fent bé les coses, s'ha avançat, però a la que rep doncs una plantofada en forma de gol encaixat, l'equip es desfà i això li ha tornat a passar avui a l'equip de Manolo González, que deia això després del partit en roda de premsa.
2: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
1: Doncs 3 partits li queden a l'Espanyol. El dimecres, efectivament, hi ha jornada intersetmanal. Dimecres a les 7 rep l'Atlètic Club. Precisament és l'últim equip el que va guanyar l'Espanyol. El 22 de desembre, ja de l'any passat, va guanyar 1-2 a Sant Mamés. Doncs torna a jugar contra l'Atlètic Club abans de fer-ho també a casa d'Osasuna el cap de setmana i acabarà la Lliga a casa contra la Reial Societat, però ja en una situació complicada. De la banda del vestidor, de la banda dels jugadors, hem escoltat a Movistar només acabar el partit sobre la gespa del Sánchez-Pizjuán, a Edu Expósito, un dels homes forts del vestidor de l'Espanyol, que es lamentava dels errors propis.
3: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser. Al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente porque se han metido con ese con un central hasta la cocina que no puede ser y nada, no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos. Siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados. Lógicamente el Sevilla va a llegar a nuestra portería, porque mira cómo está el estadio al final, pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1 jugando a lo que queríamos. Hoy no se nos podía escapar.
1: Doncs se li ha acabat escapant a l'Espanyol, tot i avançar-se en el marcador. I com diem, 15è, amb 39 punts, 2 per sobre del descens. Això ja no canviarà perquè l'Alavés, que és l'equip que marca aquesta zona perillosa, ha jugat també avui dissabte i ha empatat el seu partit. A tot això, ha acabat ja el bàsquet Girona.
0: Sí, ha acabat el bàsquet Girona i també el Barça, els dos equips de Lliga CB catalans que teníem jugant ara des de les 6 de la tarda. El Barça ha guanyat 91-76 davant el San Pablo Burgos i el bàsquet Girona, doncs, s'ha encaixat una derrota a la pista del Múrcia per 86-75.
1: Doncs després la passarem amb més detall i escoltant protagonistes com han anat aquests dos partits. Però tornant a la primera masculina de futbol, avui ha perdut l'Espanyol, Barça i Girona jugaran demà i dilluns.
0: Sí, el Barça demà i de fet tindrà l'oportunitat de convertir-se ja en campió de Lliga amb un empat o una victòria en tindria doncs, ja suficient per acabar-se adjudicant ja el títol, el segon de Hansi Flick. El Barça rep ni més ni menys que el Real Madrid al Camp Nou a partir de les 9 del vespre. I dilluns tancarà la jornada a les 9 del vespre al Girona, que s'enfronta al Rayo Vallecano a Madrid.
1: Doncs, malgrat ser la prèvia d'un clàssic, un clàssic que pot donar el títol de Lliga al Barça, per tant, un partit molt transcendent, doncs bona part de la roda de premsa d'avui del tècnic del Barça, Hansi Flick, doncs ha estat destinada, òbviament, a tot el que ha passat al vestidor del Real Madrid aquesta setmana, els enfrontaments entre jugadors i especialment aquest entre Tchouaméni i Fede Valverde, que doncs va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital, tots dos jugadors expedientats, i que ha donat molt a parlar. Se li ha preguntat, evidentment, a Hansi Flick per aquesta qüestió i això és el que ha explicat, això és el que ha dit, ha valorat el tècnic alemany.
4: I think the most important thing, and this is what I really...
5: El més important en casos com aquest, i això és el que més aprecio del nostre

0: El club és anar tots a una en la mateixa direcció. Si passa alguna cosa, ho parlem. Aquestes coses passen. Al futbol, a la vida... No diria que és normal, però poden passar. I si passen, ho has de gestionar i parlar-ho. És millor comunicar-se. Passa tot arreu, no només al Real Madrid. Potser sí que em va sorprendre una mica, però al cap i a la fi no m'importa. No és el meu club ni el meu equip, així que no he de pensar sobre això.
1: Doncs demà a les 9 al Camp Nou aquest Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat que el Barça puntuant ja sigui campió de Lliga matemàticament. I a tot això, com dèiem, el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 al camp del Rayo, un Rayo que ve amb tota l'eufòria i la ressaca per la consecució d'aquesta històrica final a la Conference League. I doncs amb un Girona que necessita puntuar sí o sí, perquè ara mateix està just per sobre del descens. Amb els resultats d'aquest dissabte, el Sevilla ha superat el conjunt gironí, l'Alavés s'apropa a només un punt, per tant, el Girona només un punt per sobre del descens. El Rayo, que té la feina no del tot feta, evidentment, és un 0 amb 42 punts, està 5 punts per sobre del descens, però segurament no té tantes urgències. I doncs des de la banqueta del Girona, des dels vestidors del Girona, un dels seus jugadors, Arnau Martínez, valora la transcendència d'aquest partit.
2: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden 4 finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors pues, necessitem a tothom. L'equip està motivat, està feliç, es veu als entrenos... Que la gent va de veritat i és el que volem transmetre primer el dilluns a Vallecas i a partir d'allà pues, quedaran 3 finals. Depèn del que passi, pues, podrem estar més a prop de l'objectiu o tocarà remar més que mai.
1: I a la Lliga F, 28a jornada, ja amb tot decidit. Avui hem viscut un duel català, l'últim de la temporada.
3: Sí, s'enfrontaven aquest migdia l'Espanyol i el Badalona Women i s'han acabat repartint els punts després d'acabar empatant a un.
1: Doncs dos gols de penal que han deixat aquest resultat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: El Badalona Women visitava l'Espanyol a la ciutat esportiva d'Anijarque en un dels derbis catalans de la Lliga F. Tot i que cap equip es jugava res, van haver ocasions pels dos conjunts. Durant la primera part, cap dels dos equips ha creat massa oportunitats clares de gols. I l'única forma de desfer l'empat ha estat mitjançant un penal. El primer gol l'ha fet el Badalona Women, mitjançant Ana González, des dels 11 metres. Tot i això, la resposta de l'Espanyol ha arribat ben aviat. I al minut 28, Ainhoa Campo ha igualat el marcador també des del punt de penal. Ja a la represa, tant l'Espanyol com el Badalona Women han optat per un plantejament sense assumir massa riscos, on les badalonines dominaven la pilota i les periques esperaven el contraatac. A falta de només 2 jornades per acabar la Lliga, el Badalona Women ocupa la 9a posició i l'Espanyol l'11a.
1: De la banda del Badalona, això deia la jugadora Cristina Cubedó.
5: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
1: I del costat de l'Espanyol, això deien l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
6: Llàstima, perquè crec que ara hem pogut guanyar el partit, no? Jo crec que han tingut també les ocasions més clares i sobretot al final, l'última mitja hora, nosaltres hem estat molt millor que elles. Crec que la primera part sí que han sigut més dominadores del joc. Segurament en el global la posició l'han tingut més d'elles, però com he dit, les ocasions més clares les han tingut nosaltres. Jo crec que l'equip ha competit molt bé i ha demostrat que la setmana passada va ser un accident. I bueno, m'estic contenta pel rendiment, però m'hauria agradat poder guanyar avui.
7: Sabíamos que iba a ser de mucha rivalidad el partido y muy competido, pero creo que el equipo ha dado la cara. Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan 2 partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
1: I demà la Barça, que juga al camp del Tenerife a partir de les 7, el tècnic Pere Romeu veu així el partit.
8: Rival fort, rival dels bons de la Lliga, rival que té un to competitiu alt, que juga força bé, que aquí és veritat que érem un altre entrenador també, però ens va posar les coses super, super complicades a la primera volta, així que demà haurem de treure una versió boníssima per fer un bon partit, per acabar el partit amb bones sensacions, per acabar amb un bon resultat, que això sempre dona moral, i per altra banda perquè el rival té un nivell alt i això ens prepararà clarament per les dues finals que ens venen. Veremos, tenemos que ver cómo están todas las futbolistas. Esta temporada hemos movido mucho el once, hemos rotado mucho, hemos probado muchas gentes en situaciones distintas, pero sí que es verdad que ahora nos vienen dos semanas totalmente limpias entre finales, y eso nos da un poco de margen y de chance de poder querer sacar el once que creamos, no tanto dependiendo del estado físico.
1: I ahir es va disputar la final de Copa Catalunya Femenina, Vilanova i la Geltrú.
3: Sí, s'enfrontaven l'Europa i l'EM, una final molt disputada, que de fet es va acabar decidint a la tanda de penals després d'acabar amb repartiment de gols, perquè va acabar 3-3 al marcador. L'EM es va acabar imposant a la tanda de penals i, per tant, aconsegueix la seva segona Copa Catalunya.
1: Això deien els entrenadors, Nani Acis i Rubén López.
9: Bueno, jo crec que no es pot entrar un partit d'una final com hem entrat nosaltres. Ens hem posat 0-3 i això et costa molt remuntar. Crec que l'equip ha hagut de fer un esforç físic brutal i al final has de fer molts canvis al final forçats perquè ja no donen les cames. I és veritat que crec que s'ha quedat les jugadores més joves per llançar els penals, i això sí que és una loteria i una qüestió de personalitat, i aquí a lo millor ja sí que ens han guanyat elles.
10: Ha entrat molt bé el partit, molt i molt bé, molt intenses. El pla de partit havia sortit perfecte. Crec que a partir del 0-3 ens hem desconnectat, o... Bueno, és normal a vegades, quan tens un resultat amb tant marge, et pots desconnectar una miqueta. Ens hem desconnectat, elles són molt bon equip, han aprofitat les seves ocasions, ens han empatat a 3, i quan pitjor ho teníem, perquè amb el cop moral de la setmana passada, que t'aixequin un resultat de 0-3, és complicat, doncs crec que l'equip s'ha refet molt bé, ha defensat molt millor, i bueno, i els penals al final hem estat més encertades, Lucía ha estat molt bé a la porteria i hem aconseguit guanyar.
1: Doncs felicitats a l'AM, 3 minuts i més en joc.
11: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
12: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93-792-3702.
13: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
14: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
15: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
14: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
15: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
14: Més Que Salut.
15: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
11: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho parlant del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els descensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça bé ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure l'enjoc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'enjoc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8 i 32 minuts, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12 d'aquest Sevilla Atlético Eldense, on el líder, l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol a veres perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, doncs, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol a veres particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig, per cert. L'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell, faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant de punts amb el Sabadell amb un partit menys i amb l'averaix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6-6 de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i, sobretot, el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina al grup segon on tenim els 3 equips catalans. El Sabadell encara amb aspiracions d'aconseguir l'ascens directe i com a mal menor doncs jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental, perquè, d'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia. Deixaria molt, molt encarrilat aquest play-off, perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del play-off, que és el Cartagena, i a més amb el gol de Veràs guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància. Però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota. Amb la circumstància que el Cartagena l'Europa li té guanyat el gol a veraix, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de play-off. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, a l'estadi que ens toca jugar allà a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament el Nus Ardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:45 el Nàstic es juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga, però evidentment si perdés cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní, per tant seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit i vol acabar-lo doncs tenim motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes. Y también de, pues eso, de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy, muy similar, y que vamos a tener la dificultad, lógicamente, que nos van a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, ya digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestros socios, ya te digo, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant-ho amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador. Minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol. Amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, eh? El Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folch, que l'àrbitre ha considerat que no era punible i, per tant, de moment continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyar en el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua, el Congost de Manresa. El defensa Roger Monells ha obert la llauna pels vegencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno. Ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els vegencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a la segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria d'Altona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta, però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i als 13 minuts, Dan Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va. Tens moltes no fiques cap i perds, tens moltes no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa. La segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam voler fer en aquesta temporada.
8: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
0: Doncs mira, alguns busquen la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viurem tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a la de Muntanyesa i a 12:15 del migdia Europa B Mollerussa. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a 12:15 del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
0: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que et dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off, teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta de la play-off hi ha tres equips, Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama amb 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant, i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts d'interès serà a partir de 13:45 aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona assegurar la segona plaça que té ara mateix. Miquel Azparren, tècnic escapolat.
10: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI y como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otros equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
0: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
11: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues... pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant durant el que sigui, els minuts que siguin, i res, doncs així, afrontar una final serà bonic, i amb tota l'afició, i res, a donar-ho tot.
12: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan a entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes, pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura, y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
0: I a la Lliga Elite, déu-n'hi-do com es posa tot després de la penúltima jornada. Hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera. Cap dels dos ho ha fet. Aquests són els marcadors.
1: Sí, són el Martinenc i el Sant Joan Aleti Montcada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'imposava al Martinenc 2-3 i entra en la lluita per les dues primeres posicions que donen, doncs, l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet al Martinenc 2-3. El duel entre el Sabadell B i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Joan Aleti Montcada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1 l'Horta. El Ciutat Cooperativa s'ha imposat 4-1 al Manlleu, i duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliuenc ha acabat amb empat a 1 al marcador.
0: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Joan Moncada 52 i Pobla Mafumet 49 es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada, després que la Pobla s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Ciuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Ciuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el Martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb dos gols consecutius de Cabezas i Querol, posant terra de per mig. Tot i així, el Martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del Martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al Martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal el jugador del Martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit, que erraria Teo Pozo. Així valorava aquest partit el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
14: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar, doncs, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No quedava temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
13: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4 i 5 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
15: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que, de fet, es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor. 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots dos conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb dos cops d'efecte de Ricky Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, el darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic pota blava, David Vilajoana.
16: Personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts, i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds. Hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estem enfonsats. Hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
15: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important tant per al factor camp en la primera eliminatòria de play-off com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
0: I també aspira encara a play-off el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats a la Lliga Elite imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Abastany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit. Gran assistència de Samu Auló, juvenil, i gran rematada de Cava García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionant empatant a un, però després el Sabadell B, amb els canvis, ha millorat les prestacions. Eloi Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elite i estarà en la pugna per la sisena plaça en l'última jornada per intentar entrar al play-off, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
0: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. A Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: Tres punts importants a la Unió Esportiva Valls, el Vilà contra l'Horta, en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Marc Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs, que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada al camp del Manlleu, amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
19: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos, perquè crec que ens ho mereixíem. Vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar a aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i, per tant, molt feliç també per Valls.
18: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4:05 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elite.
0: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscol, ara.
20: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar l'última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i el contraatac la Unió Esportiva Rubí que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja amb temps afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
0: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elite, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
1: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
0: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals anada del play-off d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9:03 més esport aquí a l'Enjoc.
3: la xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
21: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
21: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més que Salut.
21: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
22: Els diumenges a Ràdio Arenys, Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que al món hi ha un llibre que ningú no ha pogut desxifrar mai? Es tracta del manuscrit Voynich, un document misteriós descobert a l'any 1912 per Wilfred Voynich, un llibreter polonès. Escrit en un idioma desconegut i ple d'il·lustracions de plantes, estrelles i figures humanes estranyes, té unes 240 pàgines i data del segle XV, segons proves de carboni. Els experts han intentat traduir-ho durant dècades, però ni lingüistes, ni criptògrafs, ni intel·ligències artificials modernes han aconseguit entendre'l. Alguns creuen que és un codi secret, d'altres que és un engany elaborat, i hi ha qui pensa que podria ser una llengua perduda. Aquest manuscrit inclou dibuixos de plantes que no coincideixen amb cap espècie coneguda, cosa que alimenta les teories sobre el seu origen. Pot ser un herbolari fantàstic o fins i tot un text d'un altre món. Està guardat a la biblioteca de Beinecke a la Universitat de Yale, on segueix sent un enigma. El que el fa tan fascinant és que, malgrat els avenços tecnològics, continua desafiant la nostra comprensió.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran precisament aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. I precisament en aquest cas, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en l'Hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores i aquesta dona ha referit símptomes. En concret, tos i ja estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. També a Barcelona, al Clínic, hi ha ingressada una passatgera de l'avió que no té símptomes, però està fent quarantena. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents el març passat. Els Mossos van actuar de Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I en plana internacional, una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salparà el dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Mentre que Álvarez avui ha assegurat que Saif Abukashek serà entregat per les autoritats israelianes. I en successos ha mort el conductor d'un totterreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. També dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors en un dissabte que acull 141 mostres florals en diferents punts de la capital gironina, malgrat el temps que hi ha hagut en previsió de pluges durant tota la tarda, sobretot afectant la part més sud del país. I un últim apunt en esports, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és En Joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després, quan va guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca i es jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
0: D'altra banda, en futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que ha jugat dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: D'altra banda, el Reus no ha pogut aconseguir la victòria en el primer partit del play-off d'ascens.
1: Sí, eren l'anada de les semifinals del play-off d'ascens de Primera Federació. S'enfrontava a l'Ourense i el partit no ha passat de l'empat a 0. No hi ha hagut gols. Dissabte vinent a Ourense serà el partit de tornada definitiu.
0: I, d'altra banda, en joc, o en aquest cas han jugat Barça i bàsquet Girona a l'ACB, un ha guanyat, l'altre ha perdut.
1: Sí, el Barça s'ha emportat la victòria 91-76 davant el San Pablo Burgos. El bàsquet Girona ha perdut a la pista del Múrcia 86-75. I encara en bàsquet, el GEC no ha pogut capgirar l'eliminatòria d'ascens a Lliga Femenina Challenge contra el Maristes Corunya i haurà de seguir lluitant en una nova eliminatòria per mirar d'assolir l'ascens. Claret o Lleó serà el proper rival.
0: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, en aquest dissabte 9 de maig de 2026. I comencem parlant de bàsquet, el play-off d'ascens de segona FEB. Primera eliminatòria, partit únic, Vic-Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
2: Bona nit, Ignasi, d'aquest pavelló del Castell d'Emplanes, que està ple a vessar, ambient espectacular, el que s'està vivint al pavelló del Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic. Partit al descans, 52-36, més 16, màxima diferència del partit favorable al conjunt biguetà, un Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, que ha començat ja dominant el primer quart, doblant el Castelldefels, 26-13, un primer quart amb un edicim espectacular, autor de 11 punts i, de fet, amb 17 punts al descans, és el màxim encistellador del partit. El conjunt del Castelldefels, que en el segon quart ha sortit millor, ha reduït la diferència, s'ha arribat a posar a 7, però a la recta final d'aquesta segona meitat, els biguetans que han tornat a prémer l'accelerador per aconseguir aquesta important diferència per part del el conjunt de Castelldefels. Eric Manyes, amb 15 punts, també està fent molt mal a la pintura. De fet, porta 7 de 9 amb tirs lliures el jugador del Tiburon Castelldefels. Primera meitat intensa, 52 punts, amb bona anotació del conjunt biguetà, amb uns minuts de molt bona defensa, que són el que està donant aquest avantatge de més 16 als de Joan Eretta.
0: Doncs així estan les coses a Vic i en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, segona jornada, ben pendents aquest vespre de dos equips catalans.
1: Sí, tenim la Granollers Atlètic jugant en aquests moments a Elda, a Alacant, davant l'Antequera, en la segona jornada del grup 2. De moment està guanyant 16-19. L'altre català, la Roca, el tenim jugant a Gran Canària, aquesta eliminatòria. S'enfronta al Sant Joan d'Alacant a partir d'un quart de 10 del vespre.

0: Vinga, 9 i 8 minuts, som els d'Alan Joc, comencem la segona hora del programa i com sempre parlem de bàsquet, de la Lliga ACB, 30a jornada, on aquesta tarda vespre ja han jugat dos equips de casa nostra.
1: Sí, el Barça i el bàsquet de Girona, que ara hi creu, el Barça que va guanyant, s'han portat la victòria 91-76 davant del San Pablo Burgos i el Girona ha perdut a la pista del Múrcia per 86-75.
0: Doncs tercera victòria seguida del Barça a la Lliga per consolidar la quarta plaça a la classificació. I, de fet, doncs, atrapant amb 21 victòries el València, que és tercer. Per tant, sembla que està agafant velocitat de creuer a la Lliga el conjunt de Xavi Pascual, que després del partit deia això.
2: El partit crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu. Però bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Doncs continua sumant el Barça, consolidat en aquesta quarta plaça i atrapant de moment el València a la tercera. I, com dèiem, derrota del Girona. No passa per un bon moment el conjunt gironí. 4 derrotes als últims 5 partits, però amb molt de marge, perquè es desea amb 13 triomfs. Té 5 més que el descens. De fet, la setmana passada ja aconseguia la salvació matemàtica. Moncho Fernández, tècnic gironí, analitzava així aquesta derrota a Múrcia.
3: Tengo que aplaudir al equipo, que en esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque no se hayan dejado ir y, lógicamente, triste por el resultado.
0: Doncs Tris Monzo Fernández, el tècnic del Girona, per aquesta nova derrota, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Demà diumenge, dos equips catalans que jugaran els seus partits. Recordem que la penya doncs, va ajornar el seu partit a la pista del Tenerife per el dia 20 de maig per la disputa, en aquest cas, de la Champions a Badalona aquest cap de setmana.
1: Sí, els que jugaran demà al migdia són el Jaio Post Lleida i el Baxi Manresa. A les 12 jugarà el Jaio Post Lleida davant del Bilbao i a 1:45 al migdia Andorra amb Baxi Manresa.
0: Doncs després de 10 derrotes als 12 últims partits, el Jaio Post Lleida, que necessita sí o sí guanyar aquest partit, doncs perquè té 10 triomfs, són dues victòries més que l'Andorra, que és l'equip que ara mateix està marcant la zona de descens i, per tant, importantíssim que el conjunt lleidatà aconseguís aquest triomf. Però, clar, al davant té un Bilbao que està lluitant per entrar als play-off pel títol. Per tant, no serà gens fàcil aquest partit per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Sí, no, ells estan jugant un bàsquet extraordinari, estan jugant molt bé. Aquest any jo crec que han fet una química dins la pista, segurament fora la pista també, però la desconec, però dins la pista molt gran, no? S'entenen molt jugant, juguen molt ràpid, són atrevits, tenen confiança, no? I estan jugant molt i molt bé. És un partit molt difícil, però bueno, com dic sempre, la clau serà en que s'ha de notar que nosaltres tenim més desig que ells per a guanyar i per a lluitar qualsevol pilota que estigui dividida, per a lluitar qualsevol rebot i per a defensar amb molta intensitat.
0: Doncs a les 12 del migdia aquest de Lleida-Bilbao i mitja hora més tard a la pista del Morabanc Andorra, el Manresa, doncs que visita el Principat després de 3 victòries en els 4 últims partits, l'última davant del València, aquell partit espectacular 104-102 la setmana passada, doncs que va provocar molta alegria, evidentment, al Nou Congost. Una Manresa que vol continuar aquesta bona línia i, de retruc, li podria fer un favor a Lleida perquè, com dèiem, l'Andorra és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Diego Campo, tècnic del Manresa.
5: Es todo un reto el partido porque, bueno, sabemos del peligro que tiene Andorra en su casa. También todos sabemos de la calidad de sus jugadores. Tienen muchos puntos en el exterior, muchísimos puntos de maneras diferentes, jugando uno contra uno, con tiradores como Kuric. Y interiormente, pues Artem Pustovoy, bueno, es definitivo recibiendo ahí dentro, ¿no? Con lo cual, ofensivamente, son un peligro. Y más en una situación compleja, ¿no? Que tienen ahora, y jugando en casa, pues va a ser es todo un reto para nosotros ir allí a competir. El cambio de respecto de Joan a Zan, bueno, pues no es lo normal, ¿no? Cuando cambia un entrenador, pues hay una energía nueva en los jugadores, pero yo destacaría sobre todo la calidad que tienen individual en el exterior y lo importante que es Pustovoy en una liga como es la CB.
1: Sí.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 9 i 14 minuts. Continuem parlant de bàsquet, però ja de moltes competicions que estan jugant play-off pel títol o per l'ascens. Lliga Femenina Endesa demà a jugar el partit de tornada de les semifinals per l'Uni Girona.
5: Sí, un Uni Girona que ja va jugar entre setmana el partit d'anar.

0: Trabajo mental, ¿no? Todos ajustamos cosas de un partido a otro y es normal. Ellos tienen una plantilla de 12, pueden rotar, tienen que apretar y es un planteamiento lógico y normal que nosotros tenemos que estar preparadas para responder y para que no nos afecte. Todo lo contrario, tenemos que intentar que ciertas cosas que hicieron sean oportunidades de anotar. Es un poco yo lo que siempre les digo, ¿no? Cuando el otro equipo tiene superioridad física, superioridad de energía, saber jugar contra eso. Evidentemente, en energía van a ser superiores, pero nosotros tenemos que leer un poquito mejor el partido y adaptarnos a las circunstancias.
1: Doncs partides demà a les 9, no, a les 7 del vespre a Girona, Unió Girona-València, per una plaça a la final de la Lliga Femenina Endesa. Una Lliga Femenina Endesa a la que està intentant pujar el Lima Horta, que demà també té un partit transcendental.
2: Jugarà a partir de 2:15 de la tarda la tornada d'aquesta eliminatòria. Recordem, va guanyar l'Unicaja Mijas per 5 punts de diferència, 64-59, però demà és un partit complicat perquè juga a la pista malaguenya, per tant no tindrà fàcil el Lima Horta, tot i aquest avantatge de 5 punts en el partit d'anada.
1: Doncs haurà de defensar aquests 5 punts de renda al conjunt barceloní a Màlaga per intentar aconseguir l'accés a les semifinals d'aquest play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa. Una de les jugadores del Lima Horta, Elena Escudé, diu això.
3: Bueno, los objetivos yo creo que es seguir trabajando todo lo que llevamos esta semana. Al final hemos dejado el fin de pasado a Unicaja en 27 puntos en el descanso y creo que eso ha sido la clave para ganar el partido. Si este domingo hacemos lo mismo, nos llevaremos la victoria seguro. Yo creo que ha sido la piña que hemos hecho todas las del equipo. Al final tenemos un grupo que nos llevamos muy bien todas y eso ha sido yo creo que la clave para tener y encadenar tantas victorias consecutivas. Bueno, pues muy alegre. Al final esto ha sido una recompensa de toda la temporada y bueno, estamos muy contentas y orgullosas y yo creo que hagamos lo que hagamos el domingo, ya sea que salga cara o cruz, estamos muy contentas y orgullosas de haberlo dado todo.
1: Doncs demà a 6:15 a Màlaga, Unicaja Mijas, Lima Horta, amb 5 punts de marge per a l'equip barceloní. Més play-off d'ascens, en aquest cas una categoria per sota, de Lliga Femenina Challenge, en aquest cas per intentar pujar a Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. Demà tornada de la final, de fet s'ha jugat avui, la tornada de la final de campions, el GEC doncs, no aconsegueix de moment l'ascens.
2: No, perquè va perdre ja en el partit d'anada davant del Marí Coruña per 58-71 i avui ha tornat a perdre a la pista gallega per 73-52. Això fa que el Jack doncs, no pugui pujar directament i ara queda repescat en una segona eliminatòria i s'enfrontarà doncs, al vencedor de l'eliminatòria entre el Claret o el Lleó. Per tant, Claret o Lleó serà el proper rival del Jack per intentar seguir aspirant doncs, aquest ascens a la Lliga Femenina Challenge.
1: A veure si per la via llarga el conjunt gironí aconsegueix aquest anhelat d'ascens a la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. I més play-off d'ascens pel que fa al bàsquet. En aquest cas, play-off d'ascens a segona FEB masculina. Avui s'ha jugat la final pel campionat de conferència, partit de tornada i el Prat ha remuntat l'eliminatòria.
2: Sí, perquè havia guanyat el Mollerussa 79-63 de 6 punts en el partit d'anada, però avui el Prat ha capgirat les coses. S'ha acabat emportant la victòria per 86-62, per tant, el Prat doncs, que capgira aquesta eliminatòria i avança ronda i va parar ara la fase estatal per intentar doncs, l'ascens de categoria i perquè fa el Mollerussa doncs, queda repescat en la següent eliminatòria per seguir aspirant doncs, en aquest ascens.
1: També de Mollerussa en aquest cas haurà de buscar-ho per la via llarga, però el Prat de moment ja s'ha assegurat una presència en aquestes fases estatals de play-off d'ascens a segona FEB. El Prat Ràdio, Nil Piera.
4: El CE Prat s'ha classificat per disputar la fase final d'ascens a segona FEB després de guanyar amb contundència el Pujol Mollerussa per 86-62. La derrota per 6 punts a terres mollerussenques obligava els potablaves a reaccionar en un Joan Busquets que s'ha convertit en una autèntica caldera. El partit ha tingut un inici fulgurant, amb tots dos conjunts molt encertats de cara a cistella i amb un seguit d'alternances a l'electrònic. No ha estat fins a finals del segon període quan el Prat, capitanejat per un colossal José Nogués, ha premut l'accelerador i ha començat a obrir forat al marcador. Els de Maria del Campo han marxat 6-1 als descans, tot i que no ha estat fins a la presa quan ha esclatat el verdader avantaval ofensiu dels potablaves. Amb un parcial de 25-16 al tercer quart, els pretencs han establert una diferència insalvable a l'electrònic davant un Mollerussa impotent i sense capacitat de reacció que en cap moment ha inquietat els interessos del Prat. El míster potablava Mario del Campo es mostrava orgullós amb l'actuació dels seus i destacava com a punt fort la gestió emocional de l'equip durant el partit.
5: Bueno, molts nervis, molta preparació i

0: crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
1: Així doncs, el Prat serà un dels 16 equips que disputin la fase final d'ascens a segona FEB d'aquí a 3 setmanes, mentre que el Pujol Mollerussa tindrà una nova oportunitat per classificar-se la primera setmana a casa contra el Club Bàsquet Navàs.
2: Doncs així estan les coses en el play-off d'ascens a segona FEB, un play-off d'ascens a segona FEB on avui també hem viscut, o estem vivint, de fet, partits de la primera eliminatòria a partit únic com el que s'està vivint a Vic, entre el Vic i el Castelldefels. Com el tenim ara mateix, Ràdio Vic, Pep Portet?
3: Doncs tot just portem 28 segons d'aquest tercer període, parcial de 2-0, una cistella del conjunt biguetà replicada ara pel Castelldefels, 54-38, continua el més 16 favorable al conjunt biguetà.
2: Doncs així estan les coses a Vic i a tot això aquesta tarda ja s'han jugat dos partits més d'aquestes eliminatòries a partit únic doncs en aquesta fase catalana, podem dir, del play-off d'ascens.
4: Sí, expliquem una miqueta, són els quarts de final, d'aquí sortiran tres equips que jugaran a les semifinals i a més doncs el Mollerussa, que dèiem que abans havia perdut doncs la fase de campions davant del Prat, doncs queda repescat en aquesta eliminatòria. S'han enfrontat Tarragona, CB Tarragona i Mollet, ha acabat emportant la victòria al Mollet, per tant passa el Mollet ja a les semifinals. Ha guanyat 90-109. L'altre duel entre Hospitalet i Navàs l'han portat al Navàs, 83-91, per tant passa al Navàs i tenim en joc doncs aquest duel entre el Vic i el Castelldefels. Veurem què acaba passant i les coses queden de la següent manera. A semifinals s'enfrontaran el Mollerussa, que venia repescat davant del Navàs, i a l'altra eliminatòria de semifinals el Mollet, doncs, que espera rival que sortirà d'aquesta eliminatòria entre el Vic i el Castelldefels. Avancen aquests equips, els que han perdut sí que ja queden descartats doncs, per seguir lluitant per pujar de categoria.

0: Vinga, 9 i 22 minuts. És moment també de parlar de futbol sala. En aquest cas, a la primera femenina, 27a jornada. Avui al Penya Esplugues podem dir que tenia un matchball i l'ha superat. Continua amb vida en aquesta lluita per la permanència.
1: Sí, de moment podem dir que segueix viu, com dius, perquè ha guanyat el Móstoles per 3-4, però té la situació molt complicada, perquè són 5 els punts que els separen de la zona de permanència i en queden 9 en joc, perquè queden 3 jornades encara per disputar de la fase regular.
0: Doncs matemàticament hi havia una combinació que avui podia fer que el Penya Esplugues ja baixés de manera garantida, podem dir. Afortunadament això no ha passat, perquè el Ceuta, que és l'equip que marca la permanència, ha perdut. El Penya Esplugues ha guanyat a domicili, per tant, doncs, com ens diu l'Anna, a 5 punts quan en queden 9. I importantíssima aquesta victòria a la pista del Móstoles, amb doblet de Coral Amate, amb un altre gol de Clara Rivera i un altre d'Estela, per aconseguir 3 punts que donen vida al conjunt del Penya Esplugues. A tot això, demà serà el torn pel Mamut Les Corts, que està en una situació una mica més còmoda.
1: Sí, una miqueta més amunt a la classificació. El Mamut Les Corts juga a partir de les 11 del matí a la pista del Melilla.
0: Un Mamut Les Corts, que ara mateix està 8 punts per sobre de Penya Esplugues, per tant, si demà guanyés la permanència, ja seria absolutament matemàtica. De fet, estan virtualment, perquè a més tenen 3 equips per sota, Torcal, Guadalcacín i Ceuta, entre la seva posició, la desena posició i les places de descens, però si demà aconseguís la victòria a les Corts, doncs ja seria absolutament matemàtic, però és veritat que juguen a la pista del líder i, per tant, serà un partit força, força complicat. I a tot això, a la primera masculina, penúltima jornada, jornada número 29, i ahir el Barça va aconseguir una victòria importantíssima.
1: Sí, importantíssima, perquè s'enfrontava al Pozo Múrcia i passa a ser primer el Barça després de guanyar-lo 4-3. Fins ara era el líder al Pozo. Per tant, doncs, el Barça que passa a ser primer a la classificació. L'Indústria Santa Coloma ja havia jugat el seu partit corresponent a aquesta jornada entre setmana. Havia caigut per 5-0 davant del Palma. Un Indústries que té encara opcions d'acabar disputant el play-off. A l'última jornada s'enfrontarà al Jaén. El Barça en l'última jornada visitarà l'Opa Rulo. Per tant, aquesta última jornada l'Indústries encara amb alguna opció, tot i que complicat, doncs, d'acabar entrant entre els 8 primers i, per tant, jugar al play-off pel títol.
0: A veure si ho aconsegueix el conjunt de Santa Coloma en aquesta última temporada amb Xavi Closas a la banqueta. El que ja té assegurat la primera plaça de la Lliga regular és el Barça, amb aquesta importantíssima victòria sobre el Pozo Múrcia en la lluita per la primera posició, després d'una victòria que valorava així el seu tècnic Javi Rodríguez.
2: Creo que ha hecho un partido muy serio, un partido que demuestra mucho el nivel que ha mostrado Pozo y Barça durante toda la liga regular, ¿no? Hacía años, y no te digo uno ni dos, más años que el Pozo no perdía aquí. El Pozo venía hoy sin haber perdido un partido fuera de casa. Y bueno, creo que, sinceramente, el partido podía haber ido para cualquier lado de los dos, porque no ha sido un partido de los que digamos brillante, ¿no? Pero creo que sí, para recordar, bueno, pues como una de estas noches mágicas del Palau, donde la gente se ha vaciado, donde nos han llevado en volandas, donde cuando más lo necesitábamos estaban ahí.
0: Doncs importantíssima aquesta victòria per assegurar, com dèiem, la primera plaça de la Lliga regular, i això vol dir que el Barça, doncs, als play-offs pel títol tindrà factor pista a favor en totes les eliminatòries que vagi superant. Per tant, molt, molt important aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de repassar actualitat de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, del tenis taula, de l'hoquei herba, aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Ràdio Arenys. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots.
2: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
3: Els dimarts a les 9 de la nit, nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: En Joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Començàvem el programa parlant d'hoquei sobre patins, d'hoquei patins, en aquest cas de la classificació del Barça per la gran final de la Champions demà contra el Porto. Vuit anys després, els blaugranes tornaran a lluitar pel màxim títol continental i ens arriben declaracions del seu tècnic, Ricard Ares.
2: Crec que merescudament estem a la final perquè els hem sabut guanyar. Bueno, una final equilibrada, molt dura... ja hem jugat contra ells els partits han set equilibrats, els hem guanyat a casa seva, ens han guanyat al Palau i és una final de Champions, i com s'ha vist avui a les semifinals, i jo els coneixo molt bé, tenen jugadors capaços d'en qualsevol minut del partit definir un partit, però bé, també tenen els seus errors, les seves virtuts, i el que sí que està clar és que nosaltres tenim molta, molta ambició i il·lusió en esta Champions, i si fins ara hem donat tot per guanyar-la, demà encara més.
1: Doncs a veure què aconsegueix fer el Barça demà davant del Porto. Recordem, el rival a l'última final, el 2018, que va guanyar el Barça, també va ser el Porto. I més hoquei patins, perquè demà viurem la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Plata, també amb moltes coses en joc. El grup nord, aquests seran els partits.
3: Sí, jornada unificada, el grup nord, a un quart menys 5 de 5 de la tarda, a l'horari de l'enjoc, perquè viurem en directe el duel entre el Vic i el Lloret. S'enfrontaran dos dels aspirants a aconseguir les dues primeres posicions. Recordem, ara el Lloret líder amb 41 punts, el Manlleu segon amb 40 i el Vic amb 36 en tercera posició. Puja directe el primer, el segon promociona amb el segon de l'altre grup. Doncs aquest duel, aquest partidat Vic-Lloret en directe per l'enjoc de la xarxa, de les televisions locals. La resta de la jornada, Reus-Bejo-Laceta, Tordera-Sant Cugat, el Picat-Gec, duel per la part baixa de la classificació, el Picat encara amb opcions de salvació, Mataró, Companyia de Maria i Manlleu, Dominicos.
1: Doncs moltes emocions, eh? I en aquest Vic-Lloret que viurem a la xarxa, el Lloret podria arribar a ser campió si guanya i el Manlleu no guanya el Dominicos. El més normal és que el conjunt usonenc guanyi el seu partit. I si el Lloret es deixa punts davant del Vic, que és tercer, que podria passar, doncs el Manlleu podria recuperar la primera plaça, la plaça d'ascens, quan quedarà encara una jornada més. I al grup sud, també penúltima jornada, avui ja hem viscut un partit.
3: Sí, el duel entre l'Olot i el Girona, que ha acabat amb el repartiment de punts després del 4-4 al marcador.
1: Doncs com ha anat aquest partit? Olot Televisió, Roger Isern.
4: Final del duel gironí a la Josep Joan, el partit avançat d'aquesta jornada unificada que es disputa aquest diumenge. Hoquei Olot 4, Girona 4. El resultat demostra que hi ha hagut alternatives als dos costats. El Girona s'ha posat amb 1-3. L'Hoquei Olot ha sigut capaç d'aixecar amb un 4-3 a la mitja segona meitat, però un gol de Moya Guerrer ho ha acabat sentenciant amb el 4-4. Definitiu, un punt que evidentment pels dos equips no era necessari, perquè el seu objectiu de la permanència el tenen tancat des de fa unes jornades, i al final un punt, tant pels de Miquel Ràfols com pels de Xavi García, que els deixa amb un sabor positiu de cara a l'última jornada que es disputarà dissabte vinent. Un punt per hoquei Olot i també per Girona.
1: I demà també a les 4:10, a banda d'aquest partit que s'ha jugat avui perquè no tenia transcendència classificatòria, doncs resta de partits en jornada unificada.
3: Sí, també aquí molt apretada la situació, l'Igualada ve líder indiscutible, però hi ha uns quants equips encara amb opcions d'aconseguir doncs la segona posició per fer la promoció d'ascens. Aquest partit, Barça-Atlètic Congrés, Vendrell-Alcoi, Vilafranca-Palafrugell, Igualada-Alcorcón i Alcobendas-Espanyol.

0: Vinga, i parlem d'handbol, que hi ha moltes coses doncs, a comentar. D'una banda, una llàstima, el Granollers estava jugant la Copa de la Reina, però ahir va caure a quarts de final.
1: Va acabar perdent, per tant, fora ja d'opcions del títol, una Copa de la Reina que es juga a Sant Sebastián, i doncs, que el Granollers va perdre davant del Rocas ahir per 29 a 26 i queda eliminat doncs, als quarts de final.
0: I a tot això, a la Lliga Sobal, jornada número 28, amb el títol ja definit des de fa setmanes, però aquests han estat els marcadors per als dos equips catalans.
1: Sí, el Frequim Balomano Granollers va jugar ahir divendres, va aconseguir la victòria d'un únic gol de diferència davant del Conca, 31 a 30, i avui ha jugat el Barça i ha guanyat per golejada, per 14 gols de diferència a la pista del Guadalajara, 24 a 38.
0: Doncs, com sempre, s'ha passejat el Barça, pensant ja en la final a 4 de la Champions, un cop aconseguida la classificació, eliminant el Nantes aquesta setmana. Carlos Ortega valorava així el triomf a Guadalajara.
2: Yo creo que ha sido un partido y que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil. Sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido ir en el marcador y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: Doncs així valorava Carlos Ortega el triomf del Barça a la pista del Guadalajara. Importantíssima també la victòria del Granollers davant del Cuenca, que manté els vallesans a la tercera plaça en aquesta lluita aferrissada. Està a dos punts de Logroño i Rioja, però està empatat a punts amb Torrelavega, un punt més que el Irún, i per tant lluitant per intentar acabar el més amunt possible el conjunt vallesà, que entrena Antonio Rama.
3: Penso que han començat molt bé, hem defensat al principi els primers 15 minuts molt bé, a més trobant situacions més o menys clar de llançament. Després, després dels canvis de la primera part, sembla que no hem trobat la manera de, sobretot de trobar accions d'atac clares. Ens defensàvem molt bé, en defensa tampoc hem estat, doncs, penso que potser tan contundents com al principi. I a la represa, la veritat és que no ens hem sentit còmodes. No, ha sigut un partit en el que a nivell de sensacions també hem anat com molt amunt i avall, però per una cosa estic content, que és que un equip que ens estava posant les coses molt difícils, un partit que s'estava posant molt complicat, que anàvem per sota del marcador, hem sigut capaços, sense jugar brillantment, donar-li la volta i acabar guanyant, no? I això feia dies que no ho fèiem i ho necessitàvem.
0: Doncs ho necessitava la Granollers, aquest triomf. Vinga, va, baixem una categoria. Plata masculina, ha acabat la Lliga per al Barça Atlètic.
1: Sí, continuava amb bona dinàmica, tanca així la temporada amb una nova victòria. S'ha imposat a la pista de l'Oviedo per 32 a 37.
0: Quarta victòria seguida, de moment puja dues places fins a la setena, amb 33 punts, en espera que el Corunya acabi el seu partit d'aquesta jornada. I qui està intentant pujar a plata masculina són dos equips catalans, tant Granollers Atlètic com La Roca, que estan jugant els partits de la jornada número 2 d'aquestes respectives fases d'ascens.
1: Sí, repassem la jornada 1 com va anar. El Granollers Atlètic va guanyar 26 a 25 davant del Torrelavega. El Granollers Atlètic juga al grup 2, aquesta eliminatòria es disputa a Elda, i el grup 3, que aquesta eliminatòria es disputa a Gran Canària, i a La Roca va perdre el primer partit 37 a 30. Ara mateix estan jugant els seus duels. El Granollers Atlètic davant de l'Antequera està empatat ara mateix el partit, 27 a 27 al marcador, i pel que fa al duel entre La Roca i el Sant Joan a Alacantí, doncs està guanyant La Roca, de moment 10 a 13, un partit que ha començat no fa pas molt, a un quart de 10 del vespre.
0: Doncs tant Granollers Atlètic com La Roca, al marge del que facin avui, demà tancaran aquesta fase d'ascens amb la tercera jornada i amb aquests partits.
1: Sí, a partir de les 12 del migdia jugarà el duel entre l'Elda i el Granollers Atlètic, aquí aquest grup 2, i el grup 3 a Gran Canària, a un quart de dues, s'enfrontarà La Roca al Ingenio.
0: I a les 9:39 ens posem a parlar de waterpolo, divisió d'honor masculina, Han començat ja els play-offs pels diferents objectius. El play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, s'han jugat avui totes dues eliminatòries.
1: Sí, la que enfronta el Barceloneta amb el Terrassa s'ha imposat clarament el Barceloneta per 11 gols de diferència al Terrassa, 19-8. I el duel d'entre el Sabadell i el Barcelona, molt més igualat. De fet, ha arribat al final amb empat aquest partit i s'ha hagut d'acabar decidint a la tanda de penals, on s'han portat la victòria al Barcelona per un únic gol de diferència, 19-20.
0: Doncs un partit que, a més, sembla que ha estat força polèmic. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Forta indignació a Can Llong per l'arbitratge rebut en el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor. El Club Natació Sabadell s'ha queixat per les 24 expulsions que ha patit en contra, 11 més que les del Barcelona. 4 jugadors locals no han acabat el partit. Martín Famera, Pep Bonet, Fede Panerai i Thiago Carrió. Un fet que ha provocat que al final del partit comparegués el president Claudi Martí.
5: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. O sigui, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
4: El Sabadell ha estat clínic en les primeres 4 superioritats i ha obert una escletxa de 4 gols que de mica en mica s'ha anat tancant malgrat els esforços del porter d'Olorrio. L'únic empat del CNB ha estat el definitiu 16-16, faltant 12 segons, molt protestat també per una situació de possibles 2 metres. A la tanda, l'heroi ha estat l'altre porter, Òscar Matarradona, que ha aturat 2 llançaments locals. El segon assalt serà dissabte que ve a la Nova Escullera i en cas de ser necessari el tercer, la semifinal tornaria el dia 19 a Can Llong.
0: I l'altra semifinal sembla prou encarrilada pel Barceloneta, que ha superat clarament el Terrassa. Això deien els tècnics, el del conjunt mariner, Fran Fernández, i el de l'equip agarenc, Sergi Mora.
6: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mí me ha agradado estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens 2 errors, se te'n van de 4-5 i llavors és molt difícil.
0: Doncs així estan les coses al play-off pel títol d'aquesta divisió d'honor masculina de waterpolo. Però al play-off per les places europees també hem viscut els primers partits de semifinals.
1: Sí, aquí anada i tornada, i en aquest cas són els partits d'anada, com deies. Hem vist el duel entre l'Echeide i el Sant Andreu. Ha perdut el Sant Andreu d'un únic gol de diferència, 14-13. I el duel entre catalans, entre el Rubí i el Mataró, doncs la victòria se l'han portat al Mataró per 5-9.
0: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Rubí, Albert Soler?
8: El partit ha començat amb el Mataró imposant la lògica i arribant al descans amb un 5-9. Però el Club Natació Rubí ha aconseguit posar la por al cos als mataronins gràcies a un tercer quart molt bo i un 10-10 parcial. Però els maresmencs han imposat la seva superioritat en un quart-quart amb un parcial d'1-8 definitiu. Així ho ha explicat el segon entrenador rubinenc, Miquel Moyano, a Ràdio Rubí.
9: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
8: El duel, però, no ha estat exempt de polèmica arbitral. Per un costat, el jugador visitant Marc Rodríguez ha sigut expulsat en vermella directa per una acció antiesportiva a la primera meitat del partit. I en l'últim quart, on el Mataró s'ha imposat clarament, el Rubí ha acabat amb 4 jugadors expulsats amb 3 exclusions cada un. El cos tècnic del Rubí ja dona l'eliminatòria per perduda amb els 9 gols de diferència, però ha assegurat que aniran a Mataró a guanyar el partit, que seria la cirereta a una temporada excel·lent gràcies a la permanència aconseguida l'última jornada.
0: I qui lluita per la permanència, en aquest cas el play-out d'aquesta divisió d'honor masculina, són dos equips catalans que s'enfronten en semifinals.
1: Sí, són Catalunya i Medi. Partit d'anada, doncs, ha acabat amb victòria del Medi per 2 gols de diferència, 10-12.
0: qui perdi aquesta eliminatòria n'haurà de jugar una segona per intentar evitar el descens. I més waterpolo, però en aquest cas divisió d'honor femenina. Penúltima jornada amb aquests marcadors.
1: Barceloneta 9, Iruña 4. El Catalunya s'ha imposat el Canoe per 13 a 10. El Mataró ha golejat l'Horta 20 a 5. El duel entre l'Etxeida i el Mediterrani ha acabat a 5 a 13. I el duel entre el Sant Feliu i el Sabadell s'han portat per golejada al Sabadell 9 a 21.
0: I demà hi haurà un parell de partits pendents, un de la jornada 20, a l'Iruña-Catalunya a les 12 i a la 1 al Sant Andreu-Terrassa. I avui, com ens deia l'Anna, clara victòria del Mataró sobre l'Horta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
10: El partit aquest dissabte, malgrat la teòrica feblesa del rival de torn, la Unió Esportiva Horta no era pas un tràmit per a l'assolim centre Natació Mataró. El fet de tenir el Club Natació Sabadell un punt per sota la taula i, per tant, amb el segon lloc encara per decidir, feia que les de Dani Ballar haguessin de guanyar el partit sí o sí. Malgrat tot això, estava clar que el Mataró era el clar favorit per endur-se els 3 punts. Favoritisme que ha quedat momentàniament en suspens quan l'Horta ha estrenat el marcador gràcies a un gol d'Iria Maia quan no havien transcorregut ni 2 minuts de joc. El fet que 5 jugadores de la Solim, Rumer, Hauschild, Kearns, Claveria i Caral Bertran, hagin jugat 6 partits seguits de la Copa del Món fa escassos dies, ha fet pensar més d'un que la sorpresa podia saltar. Ben aviat, aquesta possibilitat ha quedat del tot descartada. La piconadora mataronina ha començat a rutllar de valent. El primer quart se saldava amb un 3-1 amb gols de Giral, Avenyo i Rumer. A partir d'aquí, el Mataró ha posat la directa en el segon període i s'ha enfilat fins al 8-1. El descans s'hi arribava amb un contundent 12-3 per a les jugadores de Dani Ballar. Partit ben encarrilat ja per a les locals. L'únic que calia saber era si la Solim aixecaria el peu de l'accelerador i conservaria energies per als 2 partits de la setmana que ve, contra el Sant Feliu i contra el 6 Roma en competició europea. I en certa manera així ha estat. Parcial de 3-0 en el tercer quart que permetia a les mataronines, això sí, augmentar el seu avantatge fins al 15-3 al final del tercer quart. En l'últim període, les de Dani Ballar han recuperat la tònica de la primera meitat. Molt superior a un rival que també es portaria en aquests últims minuts, la Solim ha acabat golejant d'una manera clara i contundent. Un resultat que li serveix de retruc per mantenir, ara per ara, la segona posició a la classificació. Al final, doncs, la Solim, Centre Natació Mataró 20, Unió Esportiva Horta 5.
0: 9:46, parlem de tenis taula. Ha acabat avui la superdivisió femenina.
1: Amb aquests resultats, el Miró Ganxets Reus ha guanyat el Cartagena per 1-4. El Vic ha acabat empatant amb el Clíniques 3-3 i el Tramuntana Figueres ha perdut amb el Jaén 4-0. I això fa doncs, que tinguem una mica endecada en tots aquests resultats perquè el Reus Ganxets s'acaba doncs, classificant per Europa la propera temporada. El Vic en queda fora després d'aquest empat, això que a l'inici de la jornada doncs, estava en posicions europees, i el Figueres, el Tramuntana Figueres, doncs salva la categoria.
0: I a la superdivisió masculina, també última jornada, es van jugar ahir els partits.
1: Amb aquests resultats, el Borges Vall va guanyar 1-4 al Sant Sebastià, l'Olot va guanyar 4-1 a l'Alacant, l'Hospitalet va guanyar 4-0 al Burgos i l'Escala va perdre davant de l'Irun per 4-2. L'Olot i el Borges Vall, 5è i 6è respectivament, jugaran a Europa la propera temporada, l'Hospitalet acaba 8è i l'Escala perd la categoria.
0: Doncs classificació europea de l'Olot, Olot Televisió, Aniol Puigvert.
11: El Club Tenis Taula Olot tanca la temporada 2025-2026, una temporada històrica amb unes bones sensacions, i és que el conjunt olotí ha tancat la Superdivisió 2025-2026 després d'una victòria a casa davant la seva gent contra un rival fort, un rival que és el tercer classificat d'aquesta màxima categoria nacional. El conjunt olotí ha guanyat 4-1 a l'Alacant en un partit que s'ha jugat aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i que ha acabat doncs, amb aquesta victòria del conjunt olotí. Un conjunt olotí que ha sortit amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Probost. De las Heras és qui ha guanyat també el seu partit, Probost també ha guanyat el seu i qui ha perdut el seu partit, però a posteriori també l'ha guanyat Miguel Ángel Pantoja. Per tant, 4-1, victòria important del Club Tenista de l'Olot davant l'Alacant, cinquena posició amb 27 punts, per tant, classificació europea de cara a la pròxima temporada. Un any més el conjunt olotí tindrà opcions de tornar-se a posar en aquesta final europea, com ho ha fet aquest any, una temporada que la tenca històrica, complicada de superar perquè ha acabat en posicions europees, cinquè lloc a Superdivisió, ha guanyat la Copa del Rei i ha arribat a una final europea, la final de l'Eurotrofi que va perdre contra el Panathinaikos. Per tant, temporada històrica pel conjunt del Club Tenis Taula Olot.

0: El reportatge en joc.
1: El Club Escola de Triatló Tri-Calafell té com a entrenadora una figura pionera d'aquest esport. Es tracta de la italiana Alessia Bertolino. Nascuda a Mòdena, va arribar a Calafell fa 18 anys i recentment va ser convocada per formar part del quadre tècnic de l'equip estatal a la Copa d'Europa de Triatló. Aquest és un reportatge de Laia Batlle, de Domenys Ràdio.

0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Aleixa Bertolino, va ser convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que es va celebrar a Tenerife. Aleixa Bertolino ens explica com va anar.
1: La Copa d'Europa, mira, els nois venien de Ceuta, que havien competit el diumenge abans a Ceuta, així que la veritat que també ells tenen un calendari molt apretat, han de viatjar moltíssim, no poden estar sempre a tope, no?, cada diumenge, però sí que hi ha nois i noies que ja treballen, entrenen amb el Javier Gómez Noia, que va ser campió del món per 5 anys. Aquests són nois que ja són de l'elite top i competeixen també a la Copa del Món. Hi havia un noi i també algunes noies de l'equip que competeixen també a la Copa del Món. Així que ja ens esperàvem, no?, un bon resultat a la Copa d'Europa. I la veritat que va ser una lluita fins a l'últim mil·límetre, ni metres, perquè la noia, la Sara Guerrero, va fer segona, però a un sprint brutal, o sigui, a foc. Va ser molt, molt, molt emotiu, molt emocionant. I també dels nois vam tenir una segona i tercera posició, i també el segon noi, que va ser el Pelayo González, va arribar segon també a l'esprint amb un francès, i també va ser, bueno, fins a l'últim moment, no?, pensant que podien guanyar.
0: Nascuda a Modena, Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys. És una de les dones pioneres del triatló al seu país. Va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, el FITRI, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, completant novament la formació d'entrenadora de triatló amb la FETRI i convalidant així el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació.
1: Des de fa 30 anys que em dedico a la formació i a aquest esport, i bueno, a través de també l'escola que tenim a Calafell, del nostre club Tricalafell, intento compartir i transmetre la meva passió als més joves des del principi, dels més petitons. I la veritat que veure també que aquesta passió que porto es pot sentir, no? I també els professors, el professorat i tots els entrenadors i la direcció de la FETRI ho van una mica palpar quan vaig passar el meu temps a Madrid i em van convocar pensant en mi. Ha sigut, bueno, un orgull molt gran per mi, i la veritat que ha sigut per mi una experiència molt agradable i impressionant.
0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Aleixa Bertolino, ens explica com ha estat aquesta temporada.
1: Bueno, mira, aquest any he tingut una lesió bastant greu perquè m'he trencat un dit d'un peu, així que, a més, el dit gruixut del peu, així que ha sigut bastant llarga. Així que, per sort, havia fet una competició a Sevilla, un mig Ironman Halves de Sevilla, amb un, bueno, molt bon resultat. Havia guanyat la categoria de màster i, bueno, vaig fer, crec, sisena o vuitena absoluta, ara no me'n recordo. I el mes següent havia fet, el mes de juny, el Half de Borriana, i ahir també, bueno, vaig guanyar la categoria i vaig arribar a sisena absoluta. I, bueno, la idea era de fer al juliol també una altra mitja distància, però al final de juny vaig tenir l'accident del peu, així que la temporada 2025 ja es va tancar bastant aviat.
0: Respecte a si li agradaria que la tornessin a convocar, això és el que ens explica Bertolino.
1: Bueno, la meva il·lusió és que també amb aquesta experiència, per obrir una mica més la porta a les dones entrenadores, bueno, que sigui sol al principi, per una llarga col·laboració, però clar, ara el primer pas, no? He posat el primer peu per dintre una mica de la FETRI, i amb tota la humilitat del món, amb les ganes més grans del món de seguir aprenent dels millors tècnics que hi ha aquí a Espanya, i bueno, desitjant que aquesta sigui sola al principi, però bueno, esperant a veure el que vindrà. Amb tota la il·lusió del món estaré aquí, i bueno, pensant que sigui solo la primera vegada, no? Esperant que ja hi segui.
2: I hem de destacar també que després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat avui a la Vuelta a Espanya, que acabava al Port Asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen i ha acabat 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats d'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Vinga, últim minut de programa. Ràpidament repassem a veure com deixem els partits que estaven oberts en bàsquet, play-off descens, a segona FEB, Vic Castelldefels. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs queden 4 minuts i guanya el Vic 88-77, més 11, però el Castelldefels que s'ha arribat a posar a 3 punts al final del tercer quart. El partit totalment obert, emoció màxima, i el conjunt biguetà que està aguantant aquest més 11, 4 minuts, 10 segons i possessió.
2: Demà ens expliques com acaba el partit amb la crònica. Gràcies, Pep, bona nit.
4: Bona nit.
2: I en handbol ja ha acabat el partit del Granollers Atlètic.
5: Sí, ha acabat empatant a 27 davant de l'Antequera.
2: Demà, diumenge, sabrem com acaba aquesta fase d'ascens. No hi ha temps per més, Anna Freixa. Gràcies, bona nit, i que acabis de passar un bon dia d'aniversari.
5: A tu també, felicitats.
2: Fins aquí l'enxoc, gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
6: La xarxa de comunicació local. Mua.
7: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
8: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
9: A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Hernán Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora de rang auditiu humà. Però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà, precisament, el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. Precisament parlant dels controls, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. Precisament avui el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació. L'escoltem.
2: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara a l'àmbit de l'educació, completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació, 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
1: Per la seva banda, els partits polítics han criticat sobretot la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra, com us dèiem, en una assemblea. Per part de Junts, han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels Comuns, Jèssica Vial Albiach ha dit que creu que el govern està sobrepassat. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras considera que la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra no funciona. I diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana que ella el cessi. I parlem de vagues, ja que la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies de les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu, la diària cada dissabte, on han tancat 37 de les 40 biblioteques. En cultura, un apunt, ja que el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Així sona la música a Ràdio Arenys.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Avui ens submergim en l'univers psicodèlic i innovador de Pink Floyd, mestres del rock progressiu que han explorat la ment humana, el temps i l'espai amb sons experimentals. Una anècdota fascinant. El nom del grup ve de dos músics de blues preferits de Syd Barrett, Pink Anderson i Floyd Council, que va fusionar per crear Pink Floyd. I durant la sessió de fotos per a l'àlbum Animals, van contractar franctiradors per si el porc inflable es deslligava i volava lliure. Aquesta hora serà un viatge sonor màgic, amb les seves peces més icòniques que han inspirat milers de somnis.

dead, you're dying. No reason for it, you're gonna miss.

0: Ràdio Arenys.
1: Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Ràdio Arenys, la primera música.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, edició 7 de febrer del 2026, el primer Anthem d'aquest mes de febrer. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Swedish House Mafia, a Avicii, a Bibi Rexha i David Guetta, alguna novetat, i comencem amb justament també David Guetta i Sia, amb Fetty Wap, amb això que es diu Bite My Head. La recuperem de l'any 2015.

Aquí tenim la reversió des del 2016 de California Dreaming amb la mà de Fritz Wimmer. Ha tocat el torn d'una novetat que està sonant de fons ara. És de Ugel amb Solto, amb això que es diu Jamaican Bam Bam.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Escoltant Ràdio Arenys.

setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Així sona la música a Radio Arenys. Radio Arenys, la primera.
1: J-Lo, ja tu saps, no hi ha més nada.
2: It's a new generation.

Aquí tenim la reversió de la lambada. Això és Jennifer López amb Pitbull, amb això que es diu On the Floor, que recuperem de l'any 2011. Ara anem amb una novetat, amb David Guetta, Tones and I i Teddy Swims, amb això que es diu Gone Gone.

Des d'Eivissa tenim a DJ Sammy amb aquest Heaven que recuperem de l'any 2002. A punt In My Mind amb Ivan Goats. Abans anem amb Tiesto i Charlie XXX. Amb això que es diu Hot In It. Amb la col·laboració de Charlie XCX. Me'n costa aquest nom, eh?

tres grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

Aquí tenim els hawaians Mogobi i Nicole Scherzinger amb Coconut Tree de l'any 2011. A punt amb I May People de Sasha López. Abans anem a Alemanya per recuperar un tema de l'any 2021 que és d'Alan Farben amb Kato, amb això que es diu Agraic. I'll be alright.

Això ha sigut Kungs amb Cooking in the Three Boners, amb això que es diu This Girl, de l'any 2016. Ara toca el torn de Alan Walker amb The Spectre, que recobrem de l'any 2018. I amb aquesta cançó ja ens despedim d'aquesta hora. Ha estat tot un plaer. Ens veiem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat! Hello, hello.

sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre...

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots treure?
3: No, és divertit, un fueguito.
1: No. Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual la Sergi ens en tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fa un favor.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Escoltes i cats.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Mm-hmm.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.